Seguim a Nits de Ràdio, seguim en una nit especial de Juernes en la que no tenim tecnologia i videojocs, però perquè ja estem acabant aquesta temporada i el Dani Martín ja el teníem de vacances, però tenim molts, molts continguts interessants, perquè ara de seguida tindrem una entrevista que ens ha preparat el José Agustín Gómez. Ja sabeu, sempre llibres que toquen doncs històries i el cinema, novel·les i cinema, aquesta relació tan fantàstica. Després podem escoltar el reportatge que ens ha preparat en David Morales sobre una mítica sèrie de dibuixos animats. Per tant, tindrem molta nostàlgia en aquest segon tram del Nits de Ràdio d'avui, i així ens anem preparant pel que és l'arribada d'aquest ja divendres 17 de juliol en el tram despertador, en el que podrem tenir els nostres tribuneros. Per tant, ja sabeu, fins a les 6 ho seguim acompanyant aquí a Nits de Ràdio. La pregunta que li fem al José Agustín Gómez és a veure de quin personatge, actor o actriu ens parlarà avui. De seguida ho sabrem. Això és Nits de Ràdio.

Avui parlem d'una sèrie on tot comença amb una traïció creativa i una pregunta incòmoda. A finals dels anys 50, Bill Hanna i Joe Barbera, els mateixos homes que havien creat Tom i Jerry i guanyat 7 premis de l'Acadèmia per aquells curtmetratges, van rebre una oportunitat que fins a vós semblava impossible: crear la primera sèrie d'animació per a la televisió en horari de màxima audiència. Algú havia de ser el primer a posar dibuixos animats en prime time. I van decidir que serien ells. I ho farien amb un crit que tothom recordaria. Yabba Dabba Doo! I és que parlem dels Picapedra.

0: En Hannah i en Barbara s'havien conegut el 1937 treballant com a veïns d'escriptori a la Metro-Goldwyn-Mayer, però el 57 l'estudi els va acomiadar i tots dos van fundar llavors Hanna-Barbera Productions. Des d'aquella nova empresa van mirar cap a la televisió. El repte era clar, calia inventar un format d'animació per adults que funcionés en mitja hora setmanal, amb els recursos limitats que permetia el pressupost televisiu, molt menor que el del cinema. La solució que van trobar seria la pedra fundacional de la comèdia animada moderna. La inspiració per al concepte va venir de la sèrie de televisió més popular del moment. Bill Hanna va reconèixer obertament que The Honeymooners, la sitcom de Jackie Gleason, havia influït decisivament en la creació dels Picapedra. En aquell moment era la sèrie més popular de la televisió i, pels seus gustos, la més divertida. Els personatges li semblaven fantàstics i això va influir enormement en el que van fer. El seu soci, Barbara, en canvi, deia que no recordava haver mencionat The Honeymooners quan van vendre el projecte. Una versió una mica difícil de creure, considerant que els paral·lelismes entre les dues sèries eren extraordinàriament evidents.
1: Vamos, mi amor. Cómete tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita. Es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami. El potaje de cactus es muy bueno. Oh, Pebbles. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles? Ella siempre lo come cuando tú se lo das.
2: Bueno, es que conmigo no puede ponerse sus moños porque soy muy enérgico.
1: Bien, bien. Mientras tú le das de comer a Pebbles, yo recogeré la mesa.
2: Muy bien. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? Está delicioso. Mira. Esos alimentos infantiles berber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿qué será? ¿De qué sabor será? Me sabe como a lentejas con chorizo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Está delicioso!
1: ¿Cómo se está comiendo su potaje Pebbles, Pedro? ¡Oh, está vacío! ¡Ah! Tú sí le conoces el modo, Pedro.
0: Fins i tot, hi va haver el plantejament d'ambientar la sèrie entre nadius americans o en el si de l'imperi romà. Però un dia, un dels col·laboradors va arribar amb un esbós d'un home i una dona vestits de pells d'animals. Instantàniament, van saber que era això, recordava William Hanna. L'edat de pedra, la humanitat en la seva versió més primigènia, però amb cotxes, televisors, frigorífics i tots els electrodomèstics de l'Amèrica suburbana dels anys 50. La contradicció era on hi havia la gràcia. Pedro Picapiedra era Ralph Kramden a The Honeymooners, però amb un dinosaure de mascota. El nom del programa va passar per diverses versions. Primer va ser The Flagstones, però aquell cognom ja apareixia en una tira còmica anomenada High and Lois. Llavors va ser The Gladstones, fins que van arribar els Flintstones, un nom que sonava bé i no pertanyia a ningú. Joe Barbera va viatjar a Nova York i durant 8 setmanes consecutives va intentar vendre el projecte a tots els anunciants i cadenes que el volguessin escoltar. L'últim dia, ja exhaust i desanimat, el va presentar als executius de l'ABC. Només 15 minuts després d'un pitch que durava 90 minuts, la cadena va dir que sí. 8 setmanes de portes tancades i al final, una mitja hora de presentació que ho va canviar tot. La sèrie es va estrenar el 30 de setembre del 1960 a 8:45 del vespre. Va ser el primer programa d'animació en horari de màxima audiència de la televisió americana i la primera sitcom animada de la història. Però el que molts no saben és que la sèrie no anava destinada als nens. Va ser el primer programa animat en incloure rialles enregistrades, com qualsevol comèdia de situació per adults. I va ser, també, la primera parella animada en aparèixer junts al llit i en tractar el tema de la maternitat. Eren Pedro i Vilma, no uns dibuixos per a la mainada. Eren adults de classe treballadora amb problemes d'adults.
3: Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tienen conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro?
2: Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día.
3: ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca?
2: Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano.
3: La solución es muy sencilla, Pedro.
2: ¿Ah, sí?
3: Claro, pídele un aumento a tu patrón.
2: Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo.
3: Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la oficina y exígele más.
2: ¿Más?
3: Te lo mereces, Pedro.
2: Sí.
3: Tú eres un experto con la excavadora.
2: Sí.
3: Y ahora tendrás otra boca más que alimentar.
2: Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela.
3: Bien hecho, Pedro.
2: Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto.
3: Bien, ¿y qué esperamos?
0: Prova irrefutable de l'enfocament adult és el que es veia entre capítol i capítol. Durant les primeres dues temporades, un dels patrocinadors principals era la marca de cigarretes Winston. Cada capítol acabava amb en Pedro, o en Fred, com en deien a la versió americana, encenent una cigarreta a la Vilma mentre cantava el seu eslògan publicitari. En un

0: Taxis de Tabac, protagonitzats per dibuixos animats, en horari de màxima audiència. Avui sona broma, eh? Però en aquell moment era perfectament normal. Quan el personatge de la Pebbles va néixer al 1963 i la sèrie es va orientar cada vegada més al públic infantil, Winston va retirar discretament el seu patrocini. La mateixa sèrie que havia debutat venent tabac acabaria anys més tard associada a unes vitamines infantils de colors. I ara ve un episodi que tothom en el show business americà coneixia, però que ningú no s'atrevia a dir en veu alta. Jackie Gleason, el creador i protagonista de The Honeymooners, va reconèixer clarament en una entrevista a la revista Playboy l'any 86 que havia considerat molt seriosament demandar Hanna-Barbera. Però el seu amic i actor de doblatge Henry Corden li va transmetre el que els seus advocats li havien dit. Podries probablement fer que traguessin els picapedra de l'aire. Però vols ser conegut com el tio que va fer desaparèixer en Pedro Picapiedra? El que va prendre una sèrie que tant els nens com els pares estimaven? Gleason s'ho va rumiar i va decidir deixar-ho córrer.
1: Aquí está el piedriórico de la tarde, querida suegra. Léalo usted primero. Use mi silla, mi querida suegra. Yo me sentaré en una piedra. Pero es que yo insisto, queridísima suegra, en que se coma el filete más grande.
2: Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá.
1: Trato de serlo a costa de un gran esfuerzo.
2: Lo sé, cariño. Y creo que ya está queriéndote.
1: Espero que así sea.
3: ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
1: Lo lamento, querida suegra. No esperaba que usted sacara su delicado pie. Amo a mi suegra, amo a mi queridísima...
0: Mentrestant, a l'estudi hi havia un home que feia malabarismes impossibles amb la veu, en Mel Blanc, la veu de Bugs Bunny, del Porky Pig, de Speedy González i d'una trentena més de personatges, donava vida a Pablo Mármol. El 24 de gener del 61, Blanc va tenir un accident de trànsit al Sunset Boulevard de Hollywood. Va patir una triple fractura de crani que el va deixar en coma durant 3 setmanes, a més de fractures amb dues cames i la pelvis. Diuen que un neuròleg de la Universitat de Califòrnia de la UCLA va intentar treure'l del coma adreçant-se a ell no com a Mel, sinó com a Bugs Bunny. I va rebre una resposta feble però perfecta, amb la veu inconfusible del personatge. Blanc va agrair públicament a Bugs Bunny haver-li salvat la vida. Blanc va poder tornar a la sèrie molt abans del que s'esperava. Els productors van instal·lar un estudi d'enregistrament provisional al costat del seu llit d'hospital per a tot el repartiment, i ell va gravar les seves rèpliques des d'allà. Dous Butler el va substituir en 5 capítols de la segona temporada mentre durava la recuperació. Quan Blanc va tornar, la veu d'en Pablo havia canviat. Havia passat d'un to nasal i agut a una veu més greu i rodona. L'accident havia deixat empremta fins i tot en el personatge.
2: Oh, la playa empedrado. ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty?
4: Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños.
2: Incluyendo a los esposos. Mira, Pedro.
1: No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Ey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Vilma!
2: Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad.
1: ¡Ah, no! ¡No, Vilma, por favor! ¡No! ¡Ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar si me está haciendo cosquillas! ¡Vilma, ay, por favor!
2: Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.
0: Les dues primeres temporades dels Picapedra es van rodar a color, però la ABC les va emetre en blanc i negre. 6 temporades, 166 capítols i una sintonia, Meet the Flintstones, que ha sonat als caps de generacions senceres. La sèrie va mantenir el seu rècord com la sèrie animada més llarga durant dècades, fins que el 1997 els va superar una altra família disfuncional americana, els Simpson. I és que Matt Groening sempre ha reconegut el deute, la mateixa estructura de matrimoni exasperat, fills i veïns insuportables, però amb un Homer en comptes d'un Pedro. De Piedradura a Springfield, hi ha menys quilòmetres del que sembla.

va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 1955. S'inaugura a Anaheim, a Califòrnia, Disneyland. Disneyland és un parc temàtic ubicat a Anaheim, a Califòrnia, als Estats Units. Va ser el primer parc d'aquest tipus construït per The Walt Disney Company i l'únic que va ser dissenyat i construït sota la supervisió directa de Walt Disney. La història d'aquest parc icònic és tan fascinant com el mateix parc, ple de desafiaments, innovacions i èxits. A finals dels anys 1940, l'empresa de Disney es trobava en una situació financera precària. Per això, Disney va decidir diversificar el seu model de negoci amb la construcció d'un parc d'atraccions. Inicialment, el parc s'havia d'ubicar al costat dels estudis d'animació a Burbank, a Califòrnia, i portaria el nom de Mickey Mouse Park. No obstant això, després d'encarregar un estudi al consultor Harrison Bush Price, es va seleccionar un camp de taronges a Anaheim com a lloc ideal per al parc. Disney va finançar el projecte amb els seus propis diners i amb fons proporcionats per Western Publishing i la cadena televisiva ABC. Aquesta última va signar un acord amb Disney per produir el programa de televisió Disneyland, que va permetre promocionar el parc abans de la seva inauguració, i això va ser un factor clau del seu èxit inicial. Disneyland va obrir les seves portes a la premsa i a convidats especials el 17 de juliol del 1955, poc més d'un any després de començar la construcció. L'ABC va transmetre la inauguració en directe en un programa especial titulat Dateline Disneyland, que va tenir una durada de 94 minuts i que va ser vist, atenció, per 90 milions de televidents. La cobertura de l'esdeveniment va ser catalogada com la major concentració d'equip de gravació per part d'una sola cadena de televisió, i aquest dia va ser conegut després com el dia de la dedicatòria, ja que Disney va fer un discurs de benvinguda en el qual va incloure la següent dedicatòria. Deia així a tots els que entren en aquest meravellós lloc, benvinguts. Disneyland és el vostre món. Aquí l'edat reviu els grans records del passat i els joves podran apreciar el desafiament i la promesa del futur. Disneyland està dedicada als ideals, als somnis i als esdeveniments difícils que han forjat els Estats Units amb l'esperança que sigui una font d'alegria i inspiració per a tot el món.

Però conforme anava transcorrent el dia, es van anar presentant alguns problemes que van afectar la inauguració. Per exemple, les fonts d'aigua potable i algunes atraccions no van funcionar adequadament i va haver una fuita de gas que va portar al tancament momentani de Fantasyland i alguns restaurants no van poder satisfer l'alta demanda per part dels consumidors. Això se li va sumar la temperatura de 37,7 graus centígrads que feia Anaheim aquell dia, cosa que va provocar que es fongués l'asfalt en alguns sectors de Main Street, dificultant el pas així de les persones. Temps després, Disney va reconèixer que aquell dia va ser desastrós i diversos mitjans van coincidir a qualificar-lo com una decepció, coneixent-se com el Diumenge Negre de Disneyland. En la seva primera setmana, 161.657 persones van visitar el parc. El primer any va tenir 3,6 milions de visites i va generar ingressos de 10 milions de dòlars. A començaments del 1957 ja s'havien registrat 10 milions de visitants. La popularitat del parc va contribuir significativament a millorar la situació financera de Disney Productions, que va duplicar els seus ingressos en el primer any d'obertura. Avui dia, Disneyland continua sent un dels destins turístics més emblemàtics i estimats del món que s'inaugurava, tal dia com avui, un 17 de juliol del 1955.

0: Una setmana més, és temps de veure com de dividir d'estar l'audiència sobre temes que són absolutament fonamentals per la societat, temes que tenen dividit a la gent. Ara estava pensant que potser hauríem de fer impostos a Andorra sí, impostos a Andorra no.
1: Ostres!
0: Perquè aquest tema és... bueno, l'hem de fer amb perspectiva, eh? Vull dir, l'hem d'analitzar amb calma.
2: Jo preferiria un altre lloc, les Illes Caiman, i aquí
0: sí,
2: som.
0: Home, exacte. Se va al Caiman, se va al Caiman, que diuen, se va per a Barranquilla. Però aquesta setmana crec que aquell tema està massa candent, i aquest també, el que tocarem aquesta setmana. Però abans toca saber qui va guanyar la setmana passada, que teníem l'audiència dividida entre Dalí i Picasso. I el resultat ha sigut... un empat! Sí, senyor! Bravo! Un empat! Per tant, podem considerar que ha guanyat Dalí...
2: Oh, clar, home!
1: Ai!
2: Surrealisme!
0: I que també ha guanyat Picasso.
1: Picasso! Jo sé que a la gent de Catalunya el tema de les senyoretes d'Avinyó els va tocar,
0: senyor,
1: la fibra.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Les senyoretes del carrer Avinyó, que hauria d'haver sigut el títol definitiu. I ara sí, arriba el moment de dividir altre cop el món en dos. I és que era un tema candent, potser més candent abans, quan la gent podia quedar i podia conèixer gent i es

0: Podia veure.
1: Ah, la gent encara ho fa, eh? Encara
0: sí,
1: ho fa. Ja,
0: m'imagino que sí, m'imagino que el jovent encara troba les seves...
1: El Tinder treu foc.
0: Clar, troba les seves formes de conèixer-se, eh? De poder tenir aquesta primera cita, aquesta... I quan dic una primera cita no és fer una frase de Pablo Coelho, sinó de poder quedar... I amb algú que acabes de conèixer o que portes un temps parlant-hi, es produeix aquesta primera cita i la gran pregunta, el gran dilema, la gran reflexió seria si considereu aneu votant a un telèfon que no tenim. No, en tot cas, podeu anar fent el Twitter, que ja tindrem ja tenim l'enquesta penjada. Seria votar si sou partidaris de sexe a la primera cita o no, avui és ting-dong.
2: Nits punt sí, nits punt no.
0: I anirem...
1: Rombos.
0: Avui tenim molts rombos, oi, oh. Sí. Algun dia hem de parlar, Yark i Fernando Esteso, del que significava el primer. Perquè jo el primer algun cop encara me'l vaig saltar, encara vaig poder... Però quan hi havia dos ja era targeta vermella, ja era expulsió, ja havies d'anar cap... Ja no podies veure la pel·li. Clar, això el jovent ara no se l'ha trobat. Vull dir, jo crec que també els pares hem sigut molt més tolerants o molt més, no sé, justos, no? De dir que, escolta... Bueno, és un tema que tractarem. Però
2: ara no... posen allò de Peggy i diuen Peggy era una porqueta, no?
0: Sí, la Peggy, Peggy 12, Peggy 14, on està el límit? Depèn de quan surti d'això. Bueno, en fi, en qualsevol... Bueno, sí, també anem a dir que segons quines pel·lícules espanyoles que es feien als 80 i als 90 no en passaria cap el d'això, de... perquè tot s'ensenyava pit i cuix, en fi, en altres temps, l'època del destape.
2: En qualsevol... Home, ja hi va haver aquí la discussió Pajares Esteso,
0: exactament. Sí, sí, sí. Ja va ser aquell cinema.
1: Estem tocant tots els pals, eh?
0: Tots els pals, sí, sí, sí. Vull dir que, a veure, el món es pot explicar, haurem de treure un llibre amb totes les reflexions i que al final del llibre hi hagi un qüestionari. Allò, depenent de quants has i quants ves has sumat, doncs pots definir la teva personalitat, no? Depenent de si has triat cafè, pajares, sexe a la primera cita, doncs el normal és que triessis doncs Dalí o Picasso, no? Bé, en qualsevol cas, avui toca el tema de sexe en la primera cita i, per tant, estic absolutament convençut que Morales haurà triat sí i Thaís Buford no.
2: Doncs no.
0: Oh, m'encanta. Avui promet molt.
2: En aquest cas, Thaís és la que sí i jo
1: home,
2: el que no.
0: M'encanta. Clar, perquè aquí...
1: Us hem sorprès. Encara sí. Podem sorprendre-us.
0: Oh, m'encanta aquesta sorpresa perquè crec que encara seran més sucosos els arguments a favor i en contra de que hi hagi... Doncs això, alegria en el primer encontre. Per tant, ja que ens rasguem les vestidures, i jo sóc partidari d'això, de si ens hem de modernitzar, doncs fem-ho. Que comenci la Thaís Buford.
1: Vinga, començo.
0: Espera, que ara m'he de canviar els guions de lloc.
1: Perquè, això... Clar,
0: no m'imaginava jo que clar...
1: Estem
0: que...
1: sorprès, eh?
0: No, clar, el que passa és que sí que a l'esquerra em queda
1: el, jo, no?
0: Clar, i a l'esquerra és el del sí i la dreta és més de no, ja m'enteneu, és més conservadora la dreta, En fi. Bueno,
1: va, vinga, va, comencem. Vinga, anem al gra, Anem al gra, exacte, perquè anem tots molt atabalats, Vinga. Ens falten hores al dia.
0: Sí.
1: Com per perdre temps. I hem de ser productius. Per tant, cal fer una llista mental o física, és igual,
0: sí,
1: on anar tatxant o posant X als quadradets, com més us agradi, tot allò que voleu saber de la persona que teniu al davant.
0: Val, ja t'entenc.
1: A la primera cita, no?
0: Ja t'entenc.
1: I més, òbviament, si és una cita cegues, perquè no saps absolutament res. Mm. Llavors, per exemple, quin menjar li agrada, com vesteix, com parla, desprèn alguna olor corporal agradable, desagradable, en aquest cas, avortar missió. Quines idees polítiques té? Té idees polítiques? Té idees? En cas negatiu, avortar missió. Quin passat té? Parla del seu passat? Parla massa del seu passat? En aquest cas, avortar missió. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera.
2: Dintre del passat hi ha el component ex, no?
1: Oh, bueno, això sí, forma part, sí, forma part. Està dintre del mateix calaix, diguéssim. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. I el darrer punt, el sexe. Important, no? Importantíssim. Bo, dolent, estrany, però

0: guai, estrany i que espanta. En aquest cas, avortar missió o no, depèn dels teus gustos. Avorrit, divertit, excessiu, inexistent. És important provar el producte, estimats i estimades, sí, per no endur-nos decepcions o ensurts, que hauríem pogut estalviar-nos abans. Durant aquelles hores que, vist en perspectiva, segurament hauríem aprofitat millor fent, no sé, la declaració de renda, anant al dentista que ens arreglés un queixal o depilant-nos amb cera freda.
1: Imagina't. Bravo, aquest primer argument. No sé si després igual ho toques, aquest tema. Tocar el tema avui serà complicat. Però és com una mica com el període de prova de, pues això, de les, dels streamings.
0: Ah, els 14 dies. 14 dies per llei, no?
1: Clar.
0: O sigui, per llei tens 14 dies, que ho sapigueu, a més, pots provar qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. I si no, període de subscripció, canceles, ja t'has baixat totes les sèries. En aquests 14 dies, fent el símil, t'has baixat totes les sèries que volies i veus si aquestes sèries et ve de gust seguir-les veient al llarg dels mesos o tota la vida, o si ja has vist prou aquesta sèrie i dius, hasta aquí el capítol, l'epílogo.
2: Això serveix per les rajoles de xocolata?
1: Amigo.
0: És que en principi...
1: És el substitutiu, bueno, el xocolata.
0: L'hauries de vomitar. No, les que t'has menjat o les que et queden?
1: Clar.
2: Bueno, jo vaig i vaig provant, escolta.
1: Sí. Oi.
0: En principi tens 14 dies per provar les coses. Sí,
1: val.
0: Sí.
1: Bueno, pues
0: i tant,
1: mira.
0: I tant. Si no t'agrada, t'han de tornar els diners, com abans el Corte Inglés, recordeu?
1: Ai, sí.
0: Abans
1: si,
0: només
1: si no
0: ho feia el Corte Inglés, ara ja per llei s'ha de fer.
1: Si le devolvemos el dinero, i tant,
0: sí,
1: meravellós.
0: Sí, i tant.
1: Impressionant, doncs vinga, tinc friso de ganes de veure com David Morales defensa el no.
2: D'entrada, només fer referència a un tuit que vaig veure ahir. Ai. I que era d'una mare que li escrivia al seu fill per saber si havia vist has vist la final de la Super Blowjob?
1: Ah, sí?
0: No.
2: Referint-se a la Super Bowl. Però vaja, coses que passen.
1: Sí. S'ha de vigilar molt, Les
0: mares que sí.
1: Pues aquesta associació d'idees, com se llama això, la Blow?
2: Super Blow. Entro amb els arguments. El sexe, Thaís, és el resultat d'una atracció, que més enllà del que és purament físic, porta també lligams emocionals. Per gaudir-lo plenament, cal que hi hagi confiança. A més, t'explico, segons una enquesta de Parship, un 40% dels homes...
1: Parship, què és?
0: De què?
2: Parship.
1: Però de Parship de pare o de Parship de mare? De què? Com?
2: No, home, Parship és un portal per trobar parelles.
1: Bueno, el portal es fa bastant, això, també.
0: Ah, vale, que ve de Partnership. Vale,
2: clar,
0: vale.
2: Partnership, Parship.
0: Però ho han fet més curt perquè era massa llarg i la gent no sabia de la trajana.
2: Exacte.
0: Vale.
2: Doncs, segons una enquesta que han fet, un 40% dels homes i un 44% de les dones són convencionals. Re de sexe en la primera trobada. Un primer contacte sí, però sense anar més lluny. D'altra banda, un 33% dels homes i un escàs 15% de les dones responen sí a la pregunta de si tenir sexe durant la primera cita. Val. I un tercer grup que pensa que és adequat un temps prudencial abans d'iniciar qualsevol tipus de contacte físic. Concretament, un 24% de les dones i un 9% dels homes. I després hi ha un altre grup que seria aquest.
1: A veure.
3: ¿Cómo se llama? Qué guaca. Y yo no he dicho. Se llama Chihuahua.
4: Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chihuahua.
3: ¿Y qué te ha dicho?
4: Que contigo no, bicho. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Y ya de repente, Chihuahua, todos los cojones, ¿sí? Dice que no. No solo no te dice que no, sino que te dice contigo no, bicho. Contigo no, bicho.
5: ¡Hija de una llena! Nunca, jamás, en su miserable vida, un tío levantado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo iba a dar cariño. Bro, cariño, un cochino beso, un cochino beso, solo, no pedía más.
2: Aquest és el grup de vamos que no te toco ni con un palo, ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera cita. I és que al final, Thaís, si aquella persona t'interessa, no t'has de mostrar com un facilón o una facilona, que no es pensi que és una guarrindongui o un guarrindongui que estima tot el que li passa pel davant, a menys que siguis un concursant de la Isla de les Tentaciones o de Mujeres y Hombres y Viceversa. Però a més, Thaís, no sé si ets conscient que hi ha...
0: Això és un altre subgrup.
2: No sé si ets conscient, Thaís, que hi ha personatges com aquest que sentirem ara, que es dediquen a impartir cursos amb consells per aconseguir sexe en la primera cita, gent com aquesta.
1: Ostres.
6: Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo muchas ganas de hablar de este tema y sé que a vosotros os va a encantar. porque es de esos típicos que, bueno, a ver, nos conocemos, sé que sois unos cachos.

0: hacer el burro. Un marco sexual desde el principio no es hablarle de guarrerías. No. Un marco sexual desde el principio es que desde el principio la toques. Es que desde el principio vuestra distancia sea corta. Que desde el principio unas miradas intencionales. Tiene que quedar claro que tú eres un hombre sexual y que quieres una relación sexual.
1: Jo, després de sentir això, Thaís...
2: I de denunciar la conta...
3: A mi un diu que estàtica, que és un empotrador, o sigui, ja la primera cita no té sexe, sinó que s'emporta una hòstia.
1: Hola, empotradores.
2: Sí, experto en ligoteo i artes amatòries. Aquest el que té és un guantasso que no se l'acaba. Aquest el que té...
3: És un poeta.
2: Aquest el que no té és àvia, saps què vull dir? Vull dir, expert en empotrar.
3: No m'estranya que no tingui àvia.
2: No, expert en empotrar.
3: Ha fotut el camp l'àvia, tenint un net així.
2: Home, tu t'imagines? Diu, no, no, diu, ojo, os voy a dar un dato impresionante. Depende de la otra persona también. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
3: Hola, violadores.
2: Exacte, exactament.
3: Exactament.
2: Mira, jo crec que per menys s'haurien de tancar comptes de Twitter i de YouTube i d'això. Per tant, aquest ara li anirem a fer una visita, ja ho veuràs tu. Posarem en comentarios. És usted un... Bueno, és igual.
1: Digues, un empotrador.
2: Un empotrador, sí. Ai, per favor.
1: Doncs jo crec que amb aquest argument, Thaís, ja està tot dit.
2: Sí, no, està tot dit en general. Vull dir, jo ja del
3: home,
2: amb
3: aquest
2: no, sé
3: no però hi ha molta gent normal, entre cometes.
2: Sí,
3: també
2: sí.
3: N'hi ha d'anormals, eh? O sí. Bueno, a veure, també depèn de gustos, no?
2: Sí, sí.
3: En fi.
2: Sí. Bueno.
3: Jo aquest també l'havia vist a YouTube, eh? I ostres. També m'he espantat quan l'he vist.
2: Ara, vosotros empotradores, eh? És que és una mica... Uf, mare meva.
3: En fi, puc seguir?
2: Sí, anem amb el segon.
3: Obviant aquest personatge,
2: sí.
3: Jo crec, estimat contrincant, que si aquestes alçades al segle XXI encara ens estem plantejant si sexe a la primera cita sí o no, és un tabú, és per un tabú massa arrelat, que no hi ha manera d'arrencar de les nostres ments directa o indirectament cristianitzades, eh? I això és cert. La Piera i Salvatore és una youtuber d'allò més maca, que no diu empotradores ni que s'ho tonteria, bestieses, perdó, i que parla clar i castellà, ens ho explica perfectamente aquí.
4: El sexo en la primera cita. El sexo es una palabra que hoy por hoy la dices y todavía hace ruido. Siglo XXI. Siglo XXI. Año 2020. Y todavía la palabra sexo es tabú para muchos. Podemos definir al sexo como ese hermoso y placentero acto en el que dos cuerpecitos se dan cuerpo.
2: Ay, cuerpecito.
4: Qué bueno, que está como que la cosa
2: sí.
4: A mayor cantidad. En fin, como ese hermoso acto
2: sí.
4: Donde dos personas se dan con todo y quedan exhaustos después de hacerlo riquísimo.
2: Oh,
4: el
2: riquísimo.
4: Caso es que creo que por temas de religión, de crianza, de moral y sociedad y toda esta cuestión, el tema del sexo es aún más tabú incluso para las mujeres. Nos crían con eso desde pequeñas de que uno no debe entregar su cuerpecito antes del matrimonio.
3: Bla, bla, bla, bla, bla. No sé
4: bullshit
3: qué.
4: Que nadie cumple, excepto Eva Luna, claro está, que por cierto, espero que Eva Luna la esté viendo.
3: Aquesta noia s'està aquí 8 o 9 minuts explicant el per què tenim aquesta mena de o sigui, primer, això és cert, primer que diu cuerpecitos, o sigui, no diu hombre-mujer, això ja hem evolucionat una mica més.
2: Això és veritat,
3: vull dir, en el sentit de dir, per què han de ser home i dona? Vale. Per què ha de ser l'home més sexual que la dona? Vale. I si la dona és més sexual que l'home, és una facilona, és una guarra, és una guarrindonca.
2: Corpecitos. Ai. Parlem de corpecitos.
3: Corpecitos. Parlem de corpecitos i parlem, sisplau, ja del segle XXI.
2: I vale, ja de bullshit, m'ha encantat. Vale.
3: Va, prou bullshit, exacte.
2: Prou bullshit, home.
3: Escolta, això no vol dir que el sexe sigui obligatori a la primera cita.
2: Correcte.
3: És clar que no. El que sí que hauria de ser obligatori és deixar d'actuar com a l'edat mitjana, on tothom havia de fer l'acord abans d'entrar en temes més íntims. I, és clar, després s'escrivien obres com Tirant-lo Blanc, amb passatges eròtics, pujadíssim de toc, riu-te'n tu de 50 sombres de Grey.
2: És veritat.
3: No, estimat contrincant, no. Evolucionem, deixem-nos de cotilles socials. Quan dic cotilles és la cotilla de que t'apreta, eh? No
2: sí,
3: la cotilla
2: sí,
3: que
2: no,
3: ella t'explica secret. No,
2: sí. I sobretot... No la vuela del visillo, que està allà mirant.
3: No la vuela del visillo. I sobretot deixem-nos ja de cotilles religioses i solucionem l'atracció sexual a la primera de canvi. Per què no? I decidim després si volem anar pujant de marxa o ens quedem en punt mort.
2: Hi ha molta gent de punt mort, Hi ha molt
3: punt mort. Hi ha medicines, per això.
2: Sí, hi ha molta gent de punt mort.

0: que això no, aquest tema no l'aixequen després ja. Bueno, anem amb el segon argument, a veure si escoltem més empotradores o com va la cosa. Digues, David.
1: Ai, Thaís, fa uns dies llegia el tuit d'un noi que deia: he tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender. I és que té tota la raó. En la primera cita, mans, mascareta i distància. És que és impossible mantenir relacions sexuals sense posar-se en risc, Thaís. Distància, com a mínim allunyats a metre i mig.
0: Perdona, David, anava a dir que si hi ha una distància, sobretot de 2 metres, és impossible que hi hagi sexe. Bé, depèn d'aquí, perquè igual n'hi ha algun, saps que...
1: Home!
0: El del WhatsApp, aquell a 2 metres igual te'ls agafa, Digues.
1: Però vaja, distància, una persona normal i corrent. Com a mínim allunyats metre i mig, bailar de lejos no es baila, Thaís.
2: Què bailar? Si també està tot tancat.
1: Mascareta, per evitar compartir aerosols, i encara et diré més, fluids. I mans, vamos, que un 5-1 ho soluciona tot, s'autosatisfà un mateix. I és que, Thaís, estem en època de nova normalitat. I el que indiquen alguns estudis és que la nova normalitat hauria de ser una sexualitat amb mascareta, almenys segons una investigació liderada per experts de la Universitat de Harvard, que conclou que per tenir relacions sexuals segures és convenient portar aquesta protecció a la boca. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine.
0: Ja està tot dit. És que clar...
1: I això lliga molt bé amb un article publicat al blog de Quirón Salut, que indica que, en cas de relacions sexuals amb no convivents de la mateixa bombolla...
0: Home, hauria de ser la majoria, en principi, si és primera cita, saps què vull dir?
1: Clar, en aquest cas, doncs, diu, si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro. Això ja totalment em quadra amb el que van publicar a Annals of Internal Medicine. Thaís!
0: Efectivament, és molt d'ànals, això, sí.
2: Ai, per favor.
0: Ai, que bo. Ai, és veritat. Of Internal Medicine, sí. És el que té. És molt internal. Sí.
1: Què dic? Que és molt impersonal, que és... poc apropiat per una primera relació.
0: Clar.
1: I és que
2: llavors no pots tenir res més.
0: Clar, perquè t'imagina tant...
1: Un dels primers factors més limitants, clar, són els petons, que suposen un dels primers elements de relació sexual compartida. Segons Francisca Molero, presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia, clar, en la majoria de les cultures el petó amorós i eròtic és la primera expressió d'atracció i excitació sexual.
2: Exacte.
1: Això implica un alt grau d'intimitat i amb la mascareta, doncs, evidentment, això es perd. Per tant, a la primera cita no pots tenir sexe. No.
2: Bueno, però això també, si ens vacunem aviat, pot canviar, espero.
0: Sí.
2: Què et anava a dir? Llavors, què has d'esperar? O sigui, primer has d'anar a viure amb aquesta persona... abans de tenir sexe, segons tu.
1: Clar.
2: Amb la careta, a més, has d'anar a viure.
1: Sí. Ah, clar, no,
2: no
1: li evidentment.
2: Veuràs mai la cara. És que, David, no li veuràs mai la cara.
0: Sí.
1: Ha de ser de la...
2: Imagina't quan ja portis 14, aquests 14 dies de bombolla, ja pots treure't la mascareta i t'endús un susto.
0: Ai, per favor. Ja sabia jo que ens prendríem mal en aquest.
2: Prendríem mal.
0: A veure, anem amb el tercer que comentais.
2: M'ha encantat el d'Annals, Internal Medicine.
0: És que clar.
2: Sí. Uf. Ai, vinga, va, seguim, vinga, tercer argument. Escolta, mira, jo encara diria més, Sexe abans d'acabar la primera cita.
0: Toma ja.
2: Sexe al lavabo del restaurant, al lavabo de la disco, a les butaques de darrere de tot del cinema, al guardarroba del cinema, del teatre, és igual, al vestuari del club de tennis, al cotxe en exposició d'un centre comercial, al teu cotxe, al seu cotxe, al cotxe que acabeu de birlar. És igual. S'han escrit milers i milers d'escenes de cine on els protagonistes practiquen el sexe, practicar, com si es tractés d'un esport olímpic,
0: Mira, l'altre dia reestrenaven Crash,
2: Sí, fantàstica pel·lícula. Doncs sí, i el practiquen amb pesos per la seva libido.
0: Sí.
2: I quina millor manera d'acabar una cita que amb focs artificials?
0: Val.
2: Sí, si la cita ha estat bona, és un bon fi de festa.
0: Clar.
2: Si no ho ha estat, doncs mira, segon round i potser el sexe és bo. I si no ho és, doncs mira, si més no hauràs cremat calories i produït endorfines, que sempre va bé per la pell,
0: Ara, se m'estava... Igual creem una nova tendència. Igual que hi ha aquí, abans de les campanades de fi d'any, allò es programa perquè just a les 12 exploti l'estrella de la mort de Star

0: Wars, o just en el moment en què es cau el dolent de la jungla de cristal, eh? Allò que comença, doncs comencem la pel·lícula a les 10:22, perquè així coincidirà. Doncs potser el dia del piro musical t'ho fas venir bé perquè jo més o menys acabi quan comenci el piro musical de la Mercè.
1: Però això ho feia la gent quan hi havia els aplaudiments a les 8 de la tarda. De vespre. Home, que penses que no? Clar, i tant. Clar.
0: Allò seria anat bé. Mira com aplaudeixen. Veus com he estat bé que estan aplaudint els veïns, eh?
1: Clar, està però molt bé. Coincidir seguríssim.
0: Fantàstic, fantàstic. Anem amb el tercer, de que no hi hagi piro musical a la primera cita.
2: A veure, sentim les paraules sàvies de Wallace en el seu canal de YouTube.
3: Bueno, acostarse en la primera cita. Si eres hombre, por supuesto que sí. Es más, busca intensificar las emociones de tu chica hasta que sea ella quien te suplique que la lleves a tu casa.
4: Pero
3: si eres mujer, escucha con atención. Quiero que tú también seas libre y que disfrutes de la vida. Por eso voy a brindarte el entrenamiento que transformará tu vida para siempre. Sígueme en Instagram para no quedarte fuera. En teoría, si te acuestas con ese chico en la primera cita, no pasa nada. Pero en la práctica, eso es otra historia. La realidad es que para las mujeres el sexo juega un papel diferente que para los hombres. Mientras que los hombres simplemente buscamos placer, en las mujeres, además de placer, también surgen emociones que hacen que se impliquen con el chico en cuestión. Por eso, si tienes sexo con un chico en el momento que sea, siempre, o la mayoría de veces, va a suponer una conexión emocional.
1: Ajá.
2: Veus? És
1: sap molt de les dones, aquesta ha passat moltíssim.
0: Sap molt de les dones,
1: En l'altra vida no ha estat dona, ja t'ho dic.
2: El sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons un estudi del psicòleg social Gurit Bimbom. Però clar...
0: Bailemos el bimbom, bimbom, bimbom. És una alegre sensació. Perdona, David, em sap greu per aquest moment bimbom, però hem de fer una petita pausa i abans que no puguin continuar els informatius perquè deuen estar bailando el bimbom escoltant tot això, de seguida tornem aquí al Món es divideix en dos, aquí a Nits de Ràdio Onda Cero Catalunya. De seguida tornem.
5: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim practicant o no sexe a la primera cita amb Thaís Buford i David Morales, que estan debatint. I ara estava amb un argument a favor, no, en contra de la primera cita, David Morales, que ens havies parlat del doctor Bimbom.
3: Sí, sí, sí, deia que el sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons aquest estudi del psicòleg social Gurit Bimbom.
2: Però clar, i és algú que habla així, no? Bailemos el Bimbom.
3: En la primera cita, Thaís, pots estar segura que aquella persona és idònia per intentar una cosa més seriosa? Ai, Thaís, que després t'enduràs una decepció. Que ja saps, la dita aquella de prometer i prometer hasta meter y después de metido y bien metido, nada de lo prometido. Però això no s'ha de mantenir relacions sexuals en la primera cita, perquè no hi ha prou confiança ni coneixement de l'altra persona. Et diré més, has pensat en les malalties de transmissió sexual? Moltes persones no noten símptomes d'infecció, de manera que poden no saber infectats i així, de sexe en la primera cita, van escampant les malalties. En diu, des del portal de l'Hospital Clínic, una de les seves doctores.
4: Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos.
2: El Tinder.
4: También aumenta, evidentemente, el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
3: Mal. Clar, persones que no coneixes, gent... És que...
5: Això no és una cita, estimat, això. No. Ja t'estàs marxant de tema, eh?
3: Thaís, jo et dono consells... Mira, et donaré uns consells a tu i a tots els oients.
5: Ai, gràcies. Vinga.
3: Piénsate bien en tu primera cita si te lo cepillas, a menos que quieras acabar con ladillas. No tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui a trossos la tita. Piénsalo bien si en tu primera cita te morrea, ja que en la cama podria contagiar-te gonorrea.
2: Això és un... Això deia el poeta, eh? Això...
5: Sí, bueno, frases, escolta, no? En farem, no sé, memes d'aquests que surten per tot arreu. No, sí, em sembla molt bé. Hi ha una cosa que se'n diuen... Bueno, hi ha alguns elements que ajuden, eh? Que no es... No sé, preservatiu, cosetes d'aquestes, eh?
3: Sí, però no són 100% efectius per tot, eh?
2: És de Pablo Coelho, aquesta no tinguis sexe en la primera cita, menys que vulguis que et caigui la tita? Jo crec que és de Pablo Coelho.
5: Si no és la primera cita, a la segona cita...
2: Clar, quin és el número de cita?
3: No, has de conèixer bé la persona.
5: Vale, i quan la coneixes bé, et saps si té alguna malaltia que no sap ni si té ell? Llavors, quan... És que...
3: Sí, perquè llavors li demanes el test.
2: Ah,
3: perquè ja quan agafes confiança és el moment de demanar un test.
5: Hòstia, jo no sé vosaltres, però jo no anava demanant test. En mi època moza, eh? No, òbviament, saps? Vull dir, és que era com molt raro, eh?
2: Sí.
5: Bueno, en fi.
2: Bueno, és un debat interessant.
5: Sí,
2: anem amb l'últim argument a favor del sí.
5: Sí, bueno, és un argument molt, molt festiu, eh?
2: Val.
5: Sí, jo vull posar-vos una cançó mítica que li vull dedicar al meu contrincant.
2: Sí?
5: Que defensa que cal esperar fins no sé quan, eh?
2: Val.
5: A... tenir sexe, que per cert és una gran expressió calcada de l'anglès, eh? Va por ti, Morales.

0: m'encanta la segona veu. És meravellosa, aquesta cançó.
1: És fantàstic. Molta gent s'ho va prendre... o sigui, es pensava que era seriós.
0: Sí.
1: El grup és una paròdia absoluta de la MTV, que em sembla que va ser l'any 2006, si no recordo malament,
0: així,
1: que van treure el disc. Bueno, van treure aquesta cançó, que va ser un hit absolut. Molta gent es pensava que eren bueno, gent...
0: Sí, sí. Els nous Beach Boys, però de... Sí, els Pepe Boys, eh?
1: És fantàstic. I per això li volia jo doncs dedicar al Morales perquè sí, perquè l'argument que estàs tu defensant és això, és amo a Laura. Aquest retrogradisme, si és que existeix la paraula, carrincló, fantàstic.

0: T'he
1: de dir que, clar...
0: Si la gana la primera cita, com si vols... Ja et dic jo, com si vols acabar abans la cita i vinga, ves al lío. Clar que sí, home.
1: Clar que sí. Jo et dic que el 2006 encara s'esperava el matrimoni. Ara no hi ha ni matrimoni, ja com aquell qui diu, saps? Vull dir que ja...
0: Tampoc el pots celebrar massa multitudinàriament. No, no, és una... Que tinguis diners i siguis l'Eugènia de no sé qui,
1: ah, sí,
0: de no sé quantos.
1: Sí, sí, Cayetano de Xonsis.
0: Sí.
1: Anem amb el darrer argument, si és que li queda algun, per dir que no hi hagi sexe a la primera cita,
2: sí,
1: David,
2: sí,
1: Morales.
2: Sí. A veure, coses com t'estimo però necessito més. Si ens estimem i ens anem a casar, per què esperar per tenir relacions? Vull saber el que se sent. Estem passant per un mal moment en la nostra relació i intentarem salvar-la amb ajuda del sexe. Si no em fico al llit amb ell, el meu xicot em deixarà. Qui no ha sentit alguna vegada un amic o una amiga dir alguna cosa així? I és que avui dia sembla que si tens 20 anys i no has provat el sexe encara, és que o ets raret, o et faràs capellà o monja, o estàs reprimit, o t'has de desinhibir i gaudir d'una mica de la vida, o definitivament és que ets d'un altre planeta. Però... us heu plantejat per què l'Església continua dient que el sexe ha d'esperar fins al matrimoni? Algun motiu important hi haurà d'haver perquè l'Església segueixi defensant el sexe com una cosa sagrada reservada als matrimonis?
0: Sagrada!
2: Si el que voleu és estimar, amb amor del bo, si aposteu per un amor que vagi més enllà d'un rotllo d'estiu o un embolic de dissabte a la nit, bé, que ara amb el toc de queda de dissabte a la tarda, si aspireu a estimar algú per sobre de tot, a compartir la vostra vida amb aquesta persona per sempre, no podeu tenir sexe a la primera cita, heu d'esperar casar-vos. El canal Arguments de YouTube tenen aquest vídeo molt aclaridor.
3: Bueno, hay una infinidad de ámbitos donde puedes conocer mejor a la otra persona antes de una relación sexual. Además, la relación sexual es la expresión de amor a la persona a la que ya conoces, a la que ya quieres y a la que ya te has entregado para toda la vida, con todo, con lo bueno, con lo malo, con tus mañanas de lunes y las ojeras, con tus fiestas de los sábados, con todo. Y por eso el acto sexual es una expresión muy fuerte con la que el cuerpo está diciendo, me doy entera. Y eso tiene sentido cuando ya te has dado entera.
4: Más que prohibir las relaciones prematrimoniales, creo que lo que la Iglesia te propone es un modo de vida alternativo. Si un noviazgo es algo temporal, ¿para qué te vas a dar por completo a esa persona?
2: ¿Claro?
4: Quizás cuando estás saliendo con esa persona, es la persona. Pero realmente eso no se ve hasta que eso se solidifica, hasta que hay un compromiso, que es en el matrimonio.
5: Como provisional, ¿no? Se queda en una cosa de probar a ver qué tal con las personas, ¿no? Con las parejas. Y entonces, no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi novio hubiera probado a 5 o 4 más.
1: Ah, 5 o 4, ¿eh?
2: Que su novio hubiera probado a 4 o 5. Però quina barbaritat, que ho haguéssim provat ahir.
0: Mira, els vestits, les persones.
2: Sí.
0: Per
2: tot això, Thaís, només em queda un darrer argument que em sembla que ja hem pogut sentir també amb música.
1: A veure, un moment.
6: Cantar contigo me llena de alegría.
1: Los happiness es fallan día.
6: Dejemos todo lo demás para otro día.
2: Ara aquesta cançó cobra un nou sentit després d'haver sentit aquests arguments d'aquests nois.

0: Estava d'aquella època, era terrible.
1: Sí, perquè
0: era
1: clar.
0: Era terrible.
1: Sabies que no anaves, anaves allò sense contacte, eh? A mi tot això m'està recordant a les mítiques flors... Flors Maria, no sé si les coneixeu. Estava buscant, aviam si tenien alguna cançó dins el seu extens repertori sobre lligar-me al matrimoni. No l'he acabat de trobar, eh? Ja buscarem algun motiu per poder escoltar aquestes... Tu les coneixes, Thaís?
0: No.
1: Val. Ara miro de...
2: Eren unes germanes, totes.
1: Són unes germanes que canten i...
0: Ah.
1: Bueno, sí. És... Mira,
0: espera,
1: confiésate.
2: Són les germanes Bellido Durán. Alba, Maria, Flor, Estel, Victòria, Patricia i Montserrat.
1: Vete a confessar. Escoltarem el tema Vete a confessar, que jo crec que és important. Go to confess. Posen també en English subtitles. Posa. Som

0: cambió.
1: Heu de posar la, heu de mirar la cara de felicitat que posen, és una cosa. En fi,
2: Déu-n'hi-do,
1: necessita...
2: No tinc qualificatius.
1: Bueno, i tenen un extens repertori, eh? Ja les... Hem de mirar, David, d'anar-les posant.
2: Com es deien?
1: Flors Mariae. Són les germanes Bellido, sí, efectivament.
2: Ai, mare.
1: Sí, sí, sí, sí. És espectacular. No tinc paraules. Els Amo a l'Aura es van quedar molt curts en comparació amb això. Bueno, ha estat apassionant aquest debat sobre sexe a la primera cita. Hauria sigut ja allò... metateatre, que algú en aquests moments, mentre ens estava escoltant, estigués tenint una primera cita, s'haguessin vist per primer cop i estiguessin tenint aquesta conversa, no? De si tenir sexe o no a la primera cita, i mentre s'escolten Nits de Ràdio, en qualsevol cas, els hi hem donat arguments a favor i en contra. Per tant, esperem que, bueno, s'hagin posat d'acord, no sigui que un hagi dit que sí, l'altre no, perquè si no ja la tenim liada, aquesta, eh? Bé, podeu votar al Twitter, sé que aquesta serà la que batrà tots els rècords de votació, ja ho sé, per tant, tinc moltes ganes de veure els resultats, que coneixerem la setmana que ve. Gràcies, Thaís Buforn, i fins la propera setmana.
2: Adeu, adeu.

Hi ha un clàssic que durant anys i anys ens ha revisitat tots els estius i que, amb bon grat, l'hem recuperat. I és que avui parlem d'una sèrie espanyola que va marcar una generació sencera als 80 i que encara avui fa que molts sospirem amb nostàlgia quan sentim aquella sintonia inconfusible de Carmelo Bernahola. Preparats per fer un viatge a Nerja, amb bicicleta, crema solar i una colla d'amics que semblaven viure l'estiu perfecte? Doncs som-hi, que això és com obrir una capsa de records i trobar-hi una cinta vella de VHS, perquè avui parlem de Verano Azul.

Verano Azul és una sèrie de televisió espanyola dirigida pel genial Antonio Mercero que es va emetre entre l'octubre del 1981 i el febrer del 1982. 19 episodis d'una hora cadascun, plens d'aventures, d'amors d'estiu, lliçons de vida i algun drama que ens va fer plorar com si no hi hagués un demà. La història segueix una colla de joves d'entre 8 i 17 anys, Quique, Javi, Pancho, Bea, Desi, Tito i Piranya, que passen les vacances en un poblet de la Costa del Sol, concretament a Nerja, amb algunes escenes rodades a Vélez Màlaga, a Motril i al Muñécar. Acompanyats per dos adults entranyables, en Chanquete, un pescador savi i una mica rondinaire, i la Júlia, una pintora solitària amb un cor d'or, aquesta colla viu un estiu ple de descobriments, d'amistats i algun disgust que encara ressona en la memòria de tots. Comencem pel context de la producció, que no és poca cosa. Verano Azul no es va fer en dos dies, no. El rodatge va durar 16 mesos, des de l'agost del

0: 1979 fins al desembre del 1980. Sí, ho heu sentit bé. Un any i mig per rodar una sèrie de 19 capítols. I no era precisament barata. Es diu que va ser una de les produccions més cares de l'època per a televisió espanyola. Entre l'escriptura del guió, la cerca de localitzacions, el rodatge i el muntatge, van passar gairebé 3 anys fins que la sèrie va veure la llum. I per què tant de temps? Doncs perquè Mercero era un perfeccionista. Volia captar l'essència de l'estiu amb aquella llum mediterrània que fa que tot sembli més bonic. I això significava rodar en exteriors, aprofitant el paisatge natural de Nerja. A més, treballar amb un elenc tan jove no era senzill. Els nanos eren autèntics, amb totes les virtuts i els desastres que això comporta. I això ens porta a les anècdotes que són el suc d'aquesta història.
1: ¿Qué creíais, que no os había visto? Pues claro que sí. Un momento. Permitidme que me concentre. Tengo poderes. Voy a descubrir vuestros nombres. Mírame a los ojos. Fijamente, sin parpadear. Y ahora dame tu mano. Sí. Tu nombre empieza por J. ¿A que sí?
2: Sí.
1: Lo veo. La corriente psíquico-magnética que nos une me lo dice. Javier. Exacto. Tú te llamas Javier.
2: Sí.
1: A ver tú. Mírame a los ojos. La mano. No lo veo.
0: Una de les curiositats més sucoses del rodatge és que els actors infantils no eren professionals. La majoria eren nens corrents escollits perquè tenien aquella espurna de naturalitat que Mercero buscava. Per exemple, Miguel Joven, que feia de Tito, era un nen de Nerja que ni tan sols havia somiat amb ser actor. L'equip de càsting el va trobar gairebé per casualitat. I avui dia, en Miguel encara viu a Nerja i fa de guia turístic explicant anècdotes de la sèrie. Imagineu el pobre nano, amb 8 anys, rodant escenes sota el sol abrasador de la Costa del Sol, mentre l'equip li deia, va, Tito, una mica més d'entusiasme quan cridis el Piranya. I parlant del Piranya, en Miguel Ángel Valero, el seu sobrenom a la sèrie venia de la seva fama de devorar menjar com si no hi hagués un endemà. Diuen que durant el rodatge l'equip havia de tenir sempre entrepans a mà perquè el nano no es desmaiés d'una escena a l'altra. Però hi havia coses complicades en el rodatge. Tenia els seus drames, i alguns de ben sonats. Una de les anècdotes més recordades és el caos amb les bicicletes, que eren gairebé un personatge més de la sèrie. Els nanos pedalejàvem com bojos pels carrers de Nerja, i més d'un cop van acabar amb genolls pelats o bicicletes fetes pols. I aquí diu que l'equip tècnic va haver de comprar recanvis a dojo perquè les bicis no sobrevivien a l'energia dels nens. I no només això, en una escena es veu que el Piranya va caure de la bici i va acabar plorant de debò. Però Mercero, que era un mestre aprofitant els moments espontanis, va decidir deixar-ho a l'edició final perquè era massa autèntic. Pobre Piranya, menjant pols i immortalitzat per a la posteritat.
3: ¡Pez el muerto!
4: ¡Ahí va, ahí va!
5: ¡Otro! ¡Y otro más!
3: ¡Todos los peces han muerto hoy!
6: ¡No los llamamos!
3: ¡Quieto!
6: ¿Sabes lo que significa esto?
3: ¿Qué?
6: ¡Que ha llegado el fin del mundo!
3: ¡Para los peces!
6: ¡Para todo bicho viviente! ¡El mar está envenenado! El comandante Cousteau ya había avisado de que el mar está enfermo. ¡Y ahora!
3: ¿Y ahora qué?
6: ¡Y ahora esto! ¡Ahí lo tienes, majo!
7: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa?
0: Un altre moment mític del rodatge va ser l'episodi de la cova, inspirat en la famosa cova de Nerja, que a les sèries es deia Cueva del Gato Verde. La història recreava el descobriment real de la cova el 1959 per part d'un grup de nens, però rodar-hi no va ser tan màgic com sembla a la pantalla. L'equip va haver de lidiar amb la humitat, la foscor i els nens que evidentment no paraven quiets. Diuen que en una escena amb Tito i en Piranya es van posar a fer bromes mentre rodaven i l'equip va acabar rient tant que van haver de repetir la presa diverses vegades. I no ens oblidem del famós episodi de la mort de Chanquete, que va ser un drama dins i fora de la pantalla. L'actor Antonio Ferrandis, que interpretava el pescador, era tan estimat pels nens que quan van rodar l'escena del comiat, les llàgrimes eren 100% reals. Fins i tot Mercero va confessar que va ser un

0: una de les escenes més difícils de dirigir perquè tothom estava emocionalment esgotat. Pel que fa a l'acollida, Verano Azul va ser un fenomen absolut. Quan es va emetre, Televisió Espanyola era l'única cadena de televisió a Espanya. Així que no és d'estranyar que aconseguís fins a 20 milions d'espectadors. Però no era només qüestió de falta de competència. La sèrie tocava temes universals com l'amistat, el primer amor, la pèrdua i fins i tot problemes socials com l'especulació urbanística que apareix en l'episodi on la colla lluita per salvar el vaixell d'en Chanquete, la Dorada. La cançó No nos moverán es va convertir en un himne i encara avui aquí no pot escoltar-la sense recordar aquella escena. La sèrie va ser tan impactant que es va exportar a països com Portugal, França, Polònia, Bulgària, Iugoslàvia i fins i tot a països de Llatinoamèrica on també va triomfar. Curiosament, mai es va emetre als països de parla anglesa, cosa que fa que sigui un tresor una mica amagat per a molts.
1: Tómate la leche, Tito.
2: No!
3: Mamá?
1: ¿Qué?
3: Mamá?
1: ¿Qué? Que te tomes la leche.
2: No me gusta.
3: Mamá.
1: Ya voy, hija, ya voy. Agustín, abre.
4: Momento.
1: Agustín, tengo prisa.
4: Pero ¿a qué viene tanta prisa?
1: Déjame pasar.
4: ¿Qué hay, gran hombre?
5: Hola.
1: Agustín, Beatriz ja és mujer.
0: A Nerja, la sèrie és pràcticament una religió. Hi ha un parc Verano Azul amb plaques dedicades als personatges, una estàtua d'en Chanquete i fins i tot el vaixell La Dorada aparcat com a monument. Els carrers tenen noms com Calle Antonio Ferrandis Chanquete i llocs com el Chiringuito Ayo, on es va rodar l'episodi de La Paella, són punts de peregrinació per als fans. I no només això, la sèrie va capturar l'esperit d'una Espanya que acabava de sortir de la dictadura amb una societat que començava a obrir-se al món i a descobrir-se a si mateixa. Com diu Miguel Joven, el Tito era una sèrie sobre nens de vacances, però també sobre una societat que aprenia a ser lliure. I si potser avui algunes coses semblen una mica ingènues o fins i tot políticament incorrectes, però qui no ha somiat alguna vegada en pedalar amb els seus amics sota el sol i viure un estiu etern? Pel que fa a l'equip tècnic, cal destacar la música de Carmelo Bernaola, que era com una abraçada sonora que et transportava directament a la platja. I la direcció de Mercero, un mestre orquestrant emocions. Sabia quan deixar espai per a la comèdia i quan apretar les teves cordes emocionals. No és casualitat que la sèrie s'hagi reemès tantes vegades i que encara sigui un èxit en plataformes digitals.
6: Oiga, ¿qué ha sucedido?
7: Metas en su asunto, amigo.
2: ¡Mira, otra vez esos!
8: ¿Qué día llevan? No he cruzado ya 7 veces con ellos.
9: Se estarán dando un corbeo.
2: En busca de que han hecho de la torta, buscando trabajo.
8: Qué hombre, esos son del manicomio de los Remedios.
9: ¿Dónde está eso?
8: Ahí, en Los Pinares, cerca de Villaplana.
2: ¿No habéis visto a un hombre que hace dibujos en la arena? ¿Aquí?
10: No.
2: Pues esta mañana estaba. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Pi?
10: ¿Y Bea, dónde anda?
2: No, anda, navega, allá está.
10: ¿Dónde?
2: Allá, descubriendo América, ¿sabes?
10: ¿Pero por qué se ha ido tan lejos?
9: ¿Se habrá quedado dormida?
0: Una darrera anècdota abans de tancar. Durant el rodatge, els nens es van obsessionar en fer bromes a l'equip, sobretot al pobre càmera, que més d'un cop va acabar amb la sorra a les lents perquè algú havia decidit que era divertit atacar amb pistoles d'aigua. I la veritat és que aquesta energia trapella és el que fa que Verano Azul sigui tan especial. És una sèrie que no només et fa riure i plorar, sinó que et recorda com era ser jove, lliure i amb tot l'estiu pel davant. Així que si mai passeu per Nerja, no oblideu de fer una foto a la Dorada i brindar amb una paella al Chiringuito Ayo, perquè com deia en Chanquete, la vida és com el mar, de vegades t'acaricia i de vegades et dona un bon cop. I Verano Azul és una mica així, una carícia que mai no s'oblida.
11: ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Ha muerto Chanquete. Ha muerto Chanquete.
12: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: no tiene consecuencias para las arcas comunitarias. El Tribunal Europeo hace sentencias interpretativas, no ejecutorias. La ejecución le corresponde ahora a los tribunales españoles.
1: En España, en la Sierra Norte de Guadalajara, hay 3 localidades evacuadas y 2 confinadas por el incendio de La Mierla. Los vecinos de La Mierla, Muriel, Umbralejo, están pasando la noche fuera de sus casas. En Umbralejo se han desalojado a 47 menores que estaban en un campamento y han sido trasladados al Polideportivo de Humanes en Guadalajara, donde Cruz Roja ha montado un albergue para las personas evacuadas. Juan José Fernández es el director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
2: Es un incendio ciertamente complejo por las características de la masa forestal, que van a requerir muchos trabajos y un gran esfuerzo hasta llegar al control del incendio. Desde el inicio se han decretado medidas de protección de la población, en unos lugares confinamiento, en otros lugares evacuación, en función de del grado de exposición al incendio. Los trabajos se han centrado sobre todo en quitarle intensidad al incendio en la medida de lo posible, protección de estas poblaciones, aprovechando la proximidad del embalse, sobre todo se ha centrado en medios aéreos, en aviones anfibios.
1: Durante esta madrugada trabajan para sofocar el fuego, que está en situación operativa de nivel 2, 27 medios terrestres y 197 efectivos. Y sepan además que la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido drogas antes de ponerse al volante. La mayoría de los fallecidos eran hombres, 9 de cada 10, y los siniestros se produjeron en días laborables, especialmente los lunes, martes y jueves. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Sonora con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
9: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Aturen temporalment els desnonaments pendents aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina.
10: Són 5 casos que s'havien d'executar entre el 29 de juny i el 13 de juliol. Segons ha fet públic el Sindicat d'Habitatge, els jutjats de Badalona ho han anunciat a petició del Consorci de la Mina. Els Mossos demanen una suspensió per agrupar les execucions per evitar la reocupació.
9: Una manifestació ha tallat la C31 a Sant Adrià de Besòs i obliga a intervenir els Mossos.
10: La protesta estaria relacionada amb un incident hores abans al barri de Sant Roc, quan un grup de veïns es va enfrontar verbalment amb un home que anava amb un gos. Els fets es van produir a quarts d'11 de la nit i després d'una mediació la circulació es va restablir.
9: I tornen a cremar 3 contenidors al Guinardó i els veïns temen que sigui el mateix piròman del 2025.
10: El foc s'ha produït a les 5 del matí a la Rambla de Muntanya i 3 contenidors s'han quedat completament calcinats. Les flames també han afectat la façana de l'edifici. Durant el 2025 es van produir una onada d'incendis en contenidors d'aquesta zona i els veïns pateixen per si el piròman que es va provocar torna a ser fora.
9: Acabem explicant que la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona debutarà a la República Txeca en la 12a temporada.
10: La formació, dirigida per Carlos Txeca, prepara 6 programes simfònics amb Judiana Gómez, Cristian Vázquez i Martí Mont com a directors convidats. Després d'haver actuat a la vetllada multitudinària del Papa Lleó XIV, torna a projectar-se internacionalment a l'octubre amb els concerts d'obertura a les ciutats txeques de Teplice i Praga.
9: Són notícies d'aquest dijous 16 de juliol.

0: Comencem la nostra secció de tecnologia avui amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ben acompanyat que vens avui.
1: Sí, avui sí.
0: Ada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha anat el curs?
2: Bé.
0: Com ha crescut l'Ada, eh?
1: Sí.
0: De quan va venir la primera vegada, ara fa potser 5 anys o
1: 4. O 4. Anys,
0: sí. És que hem de dir que avui és un dia especial.
1: Sí, avui...
0: S'ha passat molt ràpid.
1: Ha passat ràpid, sí.
0: 100 seccions.
1: 100 seccions ja, sí. Segut.
0: És una bestiesa, sense
1: sí, seccions. Sí, a poc a poc, va sumant.
0: No. Escolta, i que en siguin 100 més, eh?
1: Exacte.
0: Nosaltres encantats de tenir-te aquí. És la darrera secció de la temporada, així que, com sempre, faràs un resum una mica del que ha estat la temporada. I has decidit començar amb aquesta cançó, que crec que ni tan sols l'has decidit tu.
1: No l'he decidit jo avui, no. Vaig dir-li a l'Ada, Ada, posa'ns una cançó d'estiu, ja que és, no?
0: Clar.
1: L'últim d'estiu.
0: Prèvia d'estiu. I per què has triat aquesta cançó, Ada?
2: Perquè té com un estil molt d'estiu. I...
0: Sí.
2: Doncs el videoclip està gravat en una platja.
0: Ah, molt bé.
2: I llavors...
0: Ja estem en moda vacances, sí. Tots. Doncs molt ben triada que està aquesta cançó. Com dèiem, Àlex, ja que és la secció número 100 i que és la darrera de la temporada, aprofitem i fem una miqueta de repàs del que ha estat aquests últims mesos. Hem parlat de moltes coses i molt variades.
1: Sí, moltes coses. No hem fet gaire jocs de taula, recordem que
0: sí,
1: hi ha hagut temporades que han fet més,
0: aquest
1: com no n'hem fet cap, però bueno, això ha anat com...
0: Però és que ho hem substituït per una altra secció que ens ha agradat
1: sí,
0: molt,
1: Sí, hem fet allò ben fet, sí, ja en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: Vam fer com un trimestre, no podríem
0: sí,
1: dir gairebé,
0: sí.
1: De... Sí. A veure, no ho diré molt a mordre, però recordem que, per exemple, vaig estar repassant tot el que havíem parlat i vaig veure que ja vam parlar un cop de la caiguda aquella d'Amazon que va passar
0: sí.
1: I que vam estar parlant bueno, de com... que per què havia passat o què intuïem de per què podia haver passat.
0: Uh-huh.
1: I vam dir, ostres, és que només Amazon, clar, ja és un terç del tràfic d'internet passa per la infraestructura d'Amazon.
0: Uh-huh.
1: No? I vam dir, realment internet és una... o va ser creat per ser molt obert, no? De, ostres, si hi ha un atac nuclear, poder... Sempre ho hem parlat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que poder anar a redirigir el tràfic i tal. Però al final de tot, resulta que entre Microsoft, Amazon i demés...
0: Uh-huh.
1: Tenen tot el tràfic ja...
0: Només
1: que caigui un d'aquest, doncs ja sí que tot va... cau avall, no? Però bueno.
0: Vam veure com ens va afectar aquesta caiguda. Bueno, anava a dir, parlant de caigudes, però no ho lligaré així. També vam parlar d'escales mecàniques.
1: Sí, recordem que vam dir que va iniciar-se com una atracció turística,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I que la gent es queia i no sabia... Una cosa que a nosaltres ara ens sembla superraro, no? Que dius,
0: però no sabien fer-la servir, no?
1: Clar, no sabien, però si només t'has de pujar i...
0: Sí, sí, sí.
1: I ja està, no? Ostres, va crear molta problemàtica. Vam veure allò de que, ostres, la dificultat que tenia en que es poguessin plegar les escales,
0: sí.
1: Perquè, clar, si no, com dones la volta en una escala, no? I com que ara, sempre que anem amb escales, diem allò que si vas a l'esquerra és per anar més ràpid, i que allò era perquè les escales antigues sorties pel lateral.
0: Clar.
1: No sorties recte, com ara. Llavors, al sortir pel lateral, què passava? Que la gent que corria molt i anava per fora, acabava xocant amb els que... O sigui, amb els que anaven per la dreta, xocaven amb els de l'esquerra, si anava més ràpid que l'altre a l'hora de sortir, no?
0: Clar.
1: Llavors van dir, ostres, però és que els de ràpid vagin per un cantó i els nens per un altre. Vam parlar així, que deies això de caure, d'aquell nen que va perdre la sabata, que al final no li va passar res,
0: sí.
1: I... Bueno, que van, com van anar no, canviant-ho tot, no?
0: Ara estava pensant que és una mica com el telefèric, vull dir, que pujar-te un... o un arrastre, no?, que es diu, quan vas esquiar, a mi em costa moltíssim, no sé mai com fer-ho, però suposo que en aquella època devia passar el mateix, no?
1: Sí.
0: Ara la gent pensarà... És molt fàcil, no?, pujar-se, però en aquella època potser...
1: L'Ada, sempre que anem a esquiar, busca un arrastre.
0: Ah, sí? Per què? T'agrada més?
2: Sí.
0: Però a mi em sembla complicadíssim. Bueno, fa molts anys que no vaig esquiar, també t'ho dic, però és complicadíssim, no tens por de... No sé. Ara m'està mirant l'Ada com dient, però no té cap complicació, Doncs la mateixa complicació que les escales
1: mecàniques.
0: Escolta, Ada, tu has intentat mai parar una escala mecànica?
2: Parar?
0: Sí.
2: Bueno, una mica perquè, tipus...
0: És el típic joc que fem tots els...
2: Sí, perquè, tipus, em puja per apujar-se les mans, em puja allà i llavors espera una mica.
0: No es pot
2: fer
0: això,
2: ja baixo.
0: Vigila, que no et facis mal, no et passi com aquell nen amb la sabata.
1: Sí. I ja li vam explicar que no passa res, que són dos motors diferents,
0: sí,
1: i que, per tant, per molt que et paris la
0: cinta,
1: la goma,
0: no? No,
1: l'escala seguirà...
0: Va per separat. També hem salvat vides.
1: Sí, hem parlat de... Sí, hem parlat... Nosaltres no.
0: Nosaltres no, però bueno.
1: Parlat. Sí, les hem salvat, però sí que hem parlat d'invents, no? Que van salvar, com per exemple els airbags.
0: Sí.
1: Recordem que va ser aquella persona que

0: va tindre un accident amb la seva filla, que a la filla no li va passar res, però va dir, ostres, aquí hauríem d'inventar
1: alguna
0: cosa, no? I va fer allò com un coixí, no? I llavors els constructors de vehicles van dir que no necessitava, que amb el cinturó doncs ja tiràvem, no? Per què més, no? Fins que bé, a poc, sobretot Mercedes va millorar molt el sistema, i bé, ja vam dir que s'han salvat milions de vides gràcies a l'airbag. Recordem que vam dir que simple, però que inicialment era un gas tòxic,
1: sí,
0: i que deies, ostres, no sé si és millor morir de l'impacte o morir del gas. Llavors això s'ha anat substituint. I que recordem que quan s'infla molt ràpid, però a cap de 100 mil·lisegons ja es desinfla, perquè no quedis ofegat. Clar, si quedes inconscient, la gent quedava amb el nas contra el coixí, i clar, es morien ofegats, no, de l'impacte, no? Vull dir, bueno, doncs han anat evolucionant. I també vam parlar de la brújula i del GPS.
1: Sí.
0: Ostres, que els vikings, no?, que anaven amb aquells cristalls per mirar on estava el sol, i amb això sabien cap on havien d'anar els dies de... que hi havia núvol i de més, no? I, bueno, vam estar parlant de tot, no?, tota l'evolució fins que tenim el GPS, és que, bueno, d'alguna manera també salven vides, no?
1: Home!
0: Com a mínim, sí, els avions van millor que...
1: És veritat que hem parlat de durant totes aquestes temporades, durant aquestes 100 seccions, hem parlat de molts invents destructius, que tenien una bona finalitat al principi, però després s'han fet servir per les guerres, no? Però també hem parlat de coses positives, doncs això, com l'airbag, que ha salvat milions de vides. I un tema que està molt de moda, com són les fake news.
0: Fake news també vam parlar-ne, recordem que semblaven que les fake news havien de ser d'ara,
1: sí,
0: i que són més velles que el Napeu, que ja vam dir que de les primeres que es consideren era la de la Pisistrat, que era un polític d'Atenes, no?, que va ser desterrat, i el que va començar a inventar tot d'històries contra els polítics que l'havien desterrat, i llavors, clar, li faltava encara el que tota bona fake news té, que era la part emocional. I va fer allò de dir, vaig a buscar-me una noia guapa, la vaig a vestir d'Atenea, i la poso dintre en un carro, i dic que Atenea va dir que sí, que jo sóc el salvador d'Atenes, i per tant haig de tornar, no? I la va passejar per allà, i tothom va anar-la a adorar, i la volien tocar, i de més, i clar, t'ho diràs a la gent, gràcies a que era una bona fake news, va votar perquè tornés de l'exili, no? Per això et dic que les fake news llavors sí que ja van anar evolucionant. Vam parlar en aquest de fake news també d'allò de que Mozart i Salieri no eren rivals, tot i que tothom es pensa...
1: És la història que ens ha arribat...
0: Però no, bueno, també és una fake news, no? Bueno.
1: Sí, sí. Mira, millors fake news que moltes de les que corren ara, que no se les creu. Tu què? Com ho portes, això de les fake news, Ada?
2: No sé, no miro la tele. Tipo,
1: molt bé.
2: Les notícies.
1: Ni xarxes socials, ni...
2: Sí, les xarxes socials, sí.
1: Doncs aquí hi ha moltes fake news, eh? I ara amb la intel·ligència artificial, no, Àlex?
0: Sí.
1: La intenten colar per totes bandes.
0: Però, bueno, molta xarxa social, com que miren molt de K-pop.
1: Clar.
0: Llavors no... Diríem que no és...
1: No, són víctimes de fake news.
0: Sí, o si és una fake news, no és...
1: No té tanta importància com la de Pisistrat, per exemple.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Escolta, també ens vam preocupar dels diners, de com aconseguíem diners amb els caixers automàtics.
0: Sí, vam dir com es va crear, no?, d'allò d'aquell home que va voler anar a treure diners i per... no me'n recordo si eren 3 minuts o 5 minuts que ja li havien tancat el banc per poder anar a treure diners, llavors necessitava els diners i estava a la banyera... I li va vindre de dir, ostres, haig de crear un sistema de que a qualsevol hora pugui anar i treure diners, no? I llavors va inventar el que seria un primer caixer automàtic, que recordem que anava amb targetes radioactives,
1: sí. No
0: hi havia targeta de crèdit, però que sí que havies de posar un PIN, i que al principi el PIN havia de ser de 6 dígits, però quan li va dir a la seva dona, recordem que vam dir que la dona no era capaç de memoritzar els 6 dígits, i va dir, ostres, si jo vull que la meva idea... s'adopti, necessito que tothom se'n recordi del PIN, i per tant el van reduir a 4 dígits, que és molt insegur, però avui en dia...
1: Li agraïm a aquesta senyora, perquè amb tantes dades que tenim al cap,
0: encara són els 4 dígits, no? Que llavors ja sí que més endavant ja van afegir la targeta de crèdit, no?
1: Sí.
0: Que no fos això, que fos radioactiu, tot i que ja dèiem que no era perillós, no?
1: Vam
0: parlar de... Recordo que vam parlar d'IBM, no? Molts d'invents que havia fet IBM, i un d'aquests era la targeta de crèdit, no?
1: Sí.
0: Que vam dir, ostres, IBM va descobrir una manera per poder... Era, en aquell cas, la van descobrir per controlar els horaris dels funcionaris d'Estats Units, per veure, bueno, quan entraven, quan sortien, i d'aquí ho van vendre-ho també a tots els bancs i que tenien, per poder això, per poder treure els diners, i que tenien el problema aquell de la cinta negra, quan girem una targeta de crèdit que la dies, que se'ls desenganxava, i que va ser la dona de l'enginyer que va fer la targeta de crèdit que va dir, ostres, i si ho planxes?

0: bueno, pues la dona va posar el punt que faltava. Sí, vam parlar també que si IBM va inventar també el codi de barres de les botigues, que si era el 666, no? Que si era l'invent del diable, tot això, bueno, això ja...
1: Bueno, històries,
0: històries que... vàries. Vam parlar també de la màquina de vapor, que era molt més antiga també, que venia de Roma, recordem que vam dir, no, si Roma ja tenia màquina de vapor, però que fins que no es va poder, diríem... d'una manera que fos més òptima, doncs no va arribar a la...
1: No li van donar tanta importància com més endavant, no?
0: Fins a la revolució industrial i de més. Vam parlar dels captxes l'última vegada.
1: Sí.
0: I llavors sí que he deixat aquí pel final...
1: La meva secció preferida.
0: Sí, la teva secció, exacte. És allò, tot un trimestre, volem dir que és la teva.
1: Home, és que eren molt interessants. Vam començar una secció que vam parlar dels opars, aquests elements que estan com fora de la seva època, no? S'han descobert i s'han atribuït a èpoques que, dius, no pot pertanyar a aquesta època, doncs perquè no concorda, no? Amb el temps, amb els materials, amb tota la tecnologia que hi havia en aquell moment, i ens vam començar a animar. I com dius, vam fer gairebé un trimestre d'opars,
0: Sí, i teníem també, recordo que la gent em deia, volem una altra d'opart, això era...
1: Home,
0: mare,
1: clar, no era per nosaltres, era petició popular,
0: Petició popular, al final ja era petició popular, i allà buscant opars. Vam fer també opars espanyols, recordo.
1: Sí.
0: I de més, i bueno, no... Vull dir que va estar bé i... Sí que n'hi havia molts que deies, ostres, això...
1: Agafats amb pinces, i alguns que s'ha descobert que no era no?
0: Sí, que dius que segurament assumíem que la gent del passat era més, no sé com dir-ho, no tan avançada com realment...
1: Clar. Sí. Com les línies de Nazca, no? Que vas dir, bueno, té una explicació i es podia fer, no?
0: Exacte, es van fer tot des... O sigui, s'han fet simulacions i han dit, sí, seria factible perquè hi havia unes muntanyes, etcètera, llavors... També en vam veure algunes, com aquella de l'estàtua aquella romana que va aparèixer a Mèxic, que al final la més creïble... És la de que, bueno, un dels col·legues d'excavació va voler-li fer una broma en el cap d'excavació, i quan va veure-la que va liar va ser un...
1: No, que no, que he estat jo, no?
0: No va dir res. No,
1: és veritat.
0: No va dir res. No va dir res i va dir, goita, tu, ja us ho
1: fareu. Ja s'ho trobaran.
0: I aquí encara...
1: Amb quina et quedes, tu, d'opars?
0: Clar, jo potser amb la... Ostres, que no ho sé. Amb l'Helen de Nimrod, potser, que era allò que dels babilonis, que potser ja podien haver fet telescopis, no? Ens creiem que, no? Que sí, fins a Galileu, fins a Copèrnic i de més, no hi havia telescopis, i que potser sí que ja n'hi havia abans. Potser em quedo amb aquesta pel significat també científic, no? Tot una mica, no? No sé, però vaja...
1: A mi l'Antisitera m'encanta.
0: Antisitera...
1: Sí, potser per les pel·lícules també,
0: les
1: no?
0: Les pel·lícules i... Bueno,
1: perquè, Diana Jones, no?
0: Sí, però bueno, perquè també té, bueno, una... O sigui, utilitzar aquest disseny de rodes dentades que es creia de l'època medieval, però molts anys, mil anys, o més, 1.500 anys abans, clar, és un... No, és un tema, no? També és un... I a més que són creïbles, o dins de tot dius, ostres, són més o menys creïbles.
1: Que curiós, jo em passaria totes les seccions parlant dels opars, M'has descobert un món molt interessant i des de que me'ls has descobert els anava mirant jo també, perquè hi ha molts i són força interessants.
0: Sí, hi ha alguns, per exemple, si mai aneu a Londres, al British Museum en tenen algun.
1: Sí?
0: Sí, a més és gratis entrar. O era gratis, suposo que encara ho deu ser-ho.
1: Sí, els museus a Londres ens va dir el nostre company, el Víctor Lozano, que sí que...
0: Que encara ho són,
1: Que encara ho són.
0: És que l'última vegada que vaig anar a Weyren...
1: Doncs mira, podem aprofitar per anar a Londres i veure algun d'aquests opars. Àlex Soto, moltíssimes gràcies per seguir una temporada més aquí amb nosaltres. Gràcies per aquestes 100 seccions. Quan vulguis venir acompanyat de l'Ada i l'Aixa, que la tens...
0: Està d'acampaments.
1: La tens d'acampaments, però bueno, també és benvinguda en aquest programa. Ada, que passis un bon estiu.
2: Gràcies.
1: Àlex, passa tu també un bon estiu, desconnecta i t'escolto la temporada.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona està més a prop de dotar-se amb pistoles elèctriques, les conegudes com a Taser o també DCM, dispositius conductors d'energia, després que la Comissió de Presidència de Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona

0: hagi aprovat inicialment el reglament que ha de fer possible la compra d'aquests dispositius. Fa un any que la qüestió es trobava bloquejada, però un any més tard ha acabat tirant endavant amb els vots a favor de PSC, Junts i el Partit Popular. En canvi, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
1: Després d'aquesta votació favorable, ara s'obrirà un període d'exposició pública i d'al·legacions perquè els grups municipals, els sindicats policials i la resta d'entitats puguin fer esmenes i proposar millores al reglament de les Taser. La normativa planteja algunes restriccions, com per exemple que els agents no puguin disparar a menors de 14 anys i que les actuacions amb Taser quedin enregistrades en vídeo automàticament. El text quedarà pendent d'aprovació definitiva en plenari un cop passi aquest termini d'al·legacions. Fons municipals calculen que aquesta aprovació definitiva podria ser pels vols d'octubre o novembre abans que acabi l'any 2026. A més, després d'això, l'Ajuntament també haurà d'obrir procés de contractació pública per trobar l'empresa que proporcioni les pistoles a la Guàrdia Urbana i esperar que arribin al cos. Es contempla que siguin uns 6 mesos addicionals. Això situaria el calendari com a molt aviat a mitjans del 2027. Durant aquest temps, fins aleshores, el consistori formarà els agents que hagin d'utilitzar les Taser. Hem de recordar que el cos de Mossos d'Esquadra ja compta amb aquest dispositiu des de fa 10 anys, un període en el que s'ha utilitzat 236 vegades fins a finals de març del 2025, són les dades amb les que comptem, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any.
0: Doncs després d'aquesta votació favorable i pendents del que passi d'aquí a finals d'any, volem escoltar les dues parts i per això avui li dediquem el tema de la setmana. Crec que has pogut parlar amb sindicats policials i també amb una de les entitats que ja estan en contra i que, de fet, han estat presentant recursos des de fa temps. No?
1: Sí, dues postures que, com era d'esperar, com és obvi, estan clarament allunyades. D'una banda, he pogut parlar amb el José Casas, que és responsable del Sindicat de Policies Locals UGT a Catalunya, i de l'altra, amb l'Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, l'entitat que vetlla per garantir el respecte dels drets humans i que, de fet, és molt activa a l'hora de fer un seguiment de les actuacions policials, tant de Mossos d'Esquadra com policies locals. En primer terme, evidentment, el primer que els he preguntat als dos és per com reben aquesta primera votació favorable. Casas es mostra, evidentment, satisfet que tot això tiri endavant i defensa la introducció d'aquest element.
2: Doncs és una gran notícia. Ho vam proposar el 2014, a més de negociació, i bé, que per fi arribi una mica tard, pel nostre gust, però que per fi arribi crec que ens donarà un plus en el servei operatiu al carrer. És una eina, és una arma intermitja entre el bastó policial i la pistola. Et dona un reforç en les intervencions cos a cos. Una intervenció amb una arma de foc és més complexa i potser el DC no és l'eina adequada, però per aquests enfrontaments agressius, cos a cos, d'una persona, com va passar l'altre dia a Montaner, sí que et dona aquest plus de seguretat de poder intervenir en distància, de poder reduir a la persona parant-li al sistema motor del cos un moment perquè els companys i companyes ja puguin emmanillar i ja treballar amb seguretat.
1: Una opinió que, evidentment, contrasta amb la preocupació que hi ha des d'Irídia.
3: Em sembla que altra vegada s'està introduint un arma que és lesiva i que, de fet, ha causat la mort ja a Catalunya i a altres llocs de l'Estat, sense una avaluació independent que n'identifiqui doncs, la necessitat real, els motius, quin serà l'impacte, i basant-se també en la típica, l'argument clàssic és que hi ha un buit entre la defensa i l'arma de foc, però no es té en compte que això en contextos com Estats Units té molt de sentit, perquè s'utilitzen molt les armes de foc, però en canvi en contextos com el nostre, en què les armes de foc pràcticament no s'utilitzen, doncs això també qüestiona la necessitat real de la introducció d'aquest tipus d'armes.
1: Com dèiem a la introducció, aquesta normativa arriba amb certes restriccions, per exemple, que no es pot utilitzar menors de 14 anys i que s'ha d'enregistrar en vídeo quan sigui necessària la seva utilització. En parla Anaïs Franquesa.
3: Clar, aquí la traçabilitat efectivament és molt important, el que passa que segueix dient que s'ha enregistrat en vídeo i sí que especifica molt més, no?, de l'hora, etc. Però aquest enregistrament hauria de ser automàtic. Això és molt important garantir-ho, perquè això ho hem vist també amb l'ús que s'ha fet per part de Mossos d'Esquadra, en què pràcticament la meitat de les vegades que s'hauria d'haver gravat la intervenció no es va gravar. Perquè en aquell moment doncs, la gent no va activar la càmera, etc, etc. Aleshores, aquí caldria assegurar, en el cas que ja s'introduïssin definitivament, que aquesta aquesta gravació és una gravació automàtica que es derivi ja del sol fet de treure la Taser de la seva funda i així, per tant, no depengui de que la gent en aquell moment ni, doncs, pensi en gravar, això d'entrada. I després, pel que fa als infants, és molt preocupant. O sigui, Nacions Unides, ser d'Europa, vull dir, tota la normativa internacional diu no s'ha d'utilitzar en infants, i a més és de qüestió, doncs, és molt evident. També perquè físicament els efectes poden ser molt pitjors i poden ser letals. O sigui, no és només que també una qüestió de cura de l'infant, també sí. És perquè tenen molts més riscos, no? I aquí ens trobem amb aquesta franja de 14 anys que doncs, evidentment, és una edat molt, molt, molt, molt jove. O sigui, entenem que d'entre 20 d'infant, que seria menys de 12, però sí que és una franja jove i que, per tant, és perillosa.
1: En aquest aspecte, José Casas coincideix amb l'opinió de Franquesa. Són restriccions lògiques que, a més, en el cas de l'enregistrament, garanteixen la seguretat tant de la persona agressora com també de la gent.
2: Gravar la intervenció és imprescindible per nosaltres, perquè això dona seguretat a la persona agressora i dona seguretat als agents que utilitzen el DCE. S'ha de tenir en compte que les càmeres que ja portem són de gravació contínua i quan tu apretes el botó comença a gravar en segons abans de donar-li el botó. Uh-huh. Vale? Això ens dona una imatge del que està passant. Un cop actives la DCE, un cop treus la DCE de la seva funda i tal, ja comenci la gravació. En el cas hipotètic que es fes un mal ús, sempre es podrà revisar com s'ha utilitzat. I el que em deies de la restricció dels menors, la DCE s'ha d'utilitzar amb les intervencions que s'han d'utilitzar, persona agressiva i demés. Hi ha vegades que no és evident que una persona és menor de 14 anys. Passa el mateix amb les dones embarassades. Hi ha vegades que no és evident. Aquí és on la professionalitat dels companys i les companyes entra, si s'ha d'utilitzar, si no s'ha d'utilitzar, però, clar, en una intervenció d'una persona agressiva que se'l llança a sobre o que està agredint a una altra persona, no pararàs i li preguntaràs, perdona, quants anys tens o estàs embarassada? Suposem que les dones que estiguin embarassades no entraran a intervencions agressives i els menors de 14 anys, doncs, tres o quarts del mateix.
1: Hem sentit molt l'Anaïs Franquesa parlar de la preocupació que hi ha a Irídia de la letalitat d'aquesta pistola Taser, perquè ja hi ha hagut algun cas d'això. Li traslladava tota aquesta problemàtica o aquesta preocupació al José Casas.
2: Sí que hi ha hagut casos en què, per desgràcia, ha mort alguna persona, però està comprovat que és una arma no letal i que sí, que hi ha casos que es poden complicar, temes de marcapassos i demés, però que, en general, no és una arma letal, com sí que pot ser l'arma de foc. És el que diem sempre. Hi ha intervencions que és preferible utilitzar el DCE, que és molt més segur, que no arribar a un moment límit en què s'hagi de fer ús de l'arma de foc, que l'arma de foc sí que és una arma letal. L'utilització de les armes sempre comporta un risc, però el que s'ha de buscar són eines i armes que ens rebaixi aquest risc de que acabi succeint una mort d'una persona. Un cas que tenim molt present va ser una intervenció a Ciutat Vella fa molts anys, amb Mossos d'Esquadra, una persona que havia consumit cocaïna, estava molt agressiva, molt nerviosa. Els companys i companyes van haver de reduir-lo posant-se a sobre, 6 o 7 eren, i la persona va acabar morint asfixiada. Potser amb la DCE una descàrrega i no hagués passat això. El DCE, el sistema que utilitza no és una descàrrega contínua, és una descàrrega a pulsacions per evitar també aquest risc de col·lapse del cos.
1: Com deia Míriam, després d'aquesta votació es poden presentar recursos. En anteriors ocasions, Irídia ja ho ha fet i Anaïs Franquesa confirma que, si després d'analitzar el detall de la normativa ho veuen necessari, doncs en tornaran a presentar.
3: Sí, en l'anterior vegada que va passar això vam presentar al·legacions, hem analitzat en profunditat doncs, com estava el reglament i com està actualment. És cert que algunes de les qüestions que vam sol·licitar doncs, s'han introduït, però encara hi ha elements molt, molt preocupants, que és en la majoria de casos, i això ho veiem també amb Mossos d'Esquadra, però en informes d'Alemanya, d'Estats Units, un elevadíssim nombre de casos tenen relació amb situacions de crisi de salut mental. S'acaben utilitzant contra persones que estan en estats d'agitació per problemes o per crisis concretes de salut mental. Per tant, aquí hauria d'haver un abordatge sanitari. I això és el que ens preocupa més, que s'està introduint un arma que el que passarà és que s'acabi utilitzant i, per tant, causant lesions o fins i tot la mort de persones. En aquest sentit, nosaltres seguirem analitzant en profunditat els canvis que s'han introduït en aquest reglament i, doncs, si considerem que bueno, sí, presentarem noves al·legacions perquè acabin de prohibir-se en menors de... S'està permetent fins i tot en circumstàncies excepcionals en embarassades i menors de 14 anys. Es prohibeixen, eh? Però diuen, però en casos excepcionals es podria

0: utilitzar. Segueixen, es permeten encara en ús de manifestacions, vull dir, en context de manifestacions. O sigui, hi ha molts, no hi ha un límit de descàrregues, no hi ha un límit de temps de la descàrrega. Hi ha molts elements que ens preocupen moltíssim.
1: Una de les preocupacions de les entitats que ja estan en contra, entre el Girídia, té a veure amb el criteri a l'hora d'utilitzar la Taser, i en aquest sentit Franquesa recordava que és necessària aquesta formació que planteja o que proposa aquesta nova normativa.
0: Exigim que es faci, entenem que clar que hi ha d'haver formació, però no és només la qüestió del criteri. Els criteris també han d'estar molt taxats i molt ben establerts en la pròpia normativa. Aquí veiem que, malgrat que s'especifiqui que hi ha d'haver un risc per a la vida i la integritat com a principi general, després, quan es va al detall d'en quins casos es poden utilitzar, veiem que segueix podent-se utilitzar en casos de temptatives de suïcidi o conductes d'autolisi, veiem que preveu, i això és gravíssim, que es pugui utilitzar no només per evitar risc a la vida, una amenaça real i imminent a la vida i a la integritat física, sinó fins i tot per preservar danys en béns jurídics. Creiem que, hi ha d'haver una especificitat i una claredat i una rigorositat extrema en els supòsits a la pròpia normativa. Sí. Hi hauria de ser això, risc imminent per a la vida i la integritat de les persones, que això ara no es diu tant així, i després, evidentment, una formació, però no només en com utilitzar les tasers, sinó en com no utilitzar-les, perquè aquí doncs, també amb Mossos d'Esquadra s'ha vist també una evolució, la importància de la mediació i de la desescalada, que puguin evitar l'ús d'aquest tipus d'armes que ja ho hem vist que poden causar la mort.
1: I en aquesta qüestió també coincideix José Casas, que veu obvi, veu normal que els agents hagin de tenir un coneixement i informació previs a l'hora d'utilitzar aquesta eina.
2: Sí, clar, és que és normatiu. Has de tenir aquesta formació, com et deia abans, no només amb l'utilització del DCE, sinó amb l'utilització del DEA, amb reanimacions. Has de tenir tot això molt bé actualitzat, molt bé integrat dins de cada persona, per si passés qualsevol cosa, Déu no vulgui, i doncs poder actuar. Mm-hmm. Com et dic, tenim una arma de foc, mai... amb les intervencions que hem tingut a l'arma de foc mai hi ha hagut un mal ús, s'ha fet amb coherència i quan ha tocat, i amb el DCE doncs passarà exactament el mateix. Les persones que aportin el DCE rebran aquesta formació i s'utilitzarà quan s'hagi d'utilitzar.
1: Clar, aquesta utilització tampoc, o sigui, podríem dir que tampoc és molt habitual, dèiem en la introducció, 236 mm-hmm. vegades en gairebé 10 anys, més o menys, aproximadament, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any, i és que a Casas recordava que això, que la seva utilització és en casos molt extrems i és, doncs, poc habitual.
2: Clar, és això, quan agafes les dades objectives veus que no són tantes les intervencions en què s'ha de fer ús. És això. Hi ha un repunt d'agressivitat a les intervencions a la ciutat de Barcelona i arreu. Sí. S'ha d'utilitzar sempre el DCE? No. Perquè hi ha vegades que només parlant, només estan amb efectius suficients per fer una detenció diferent tot sense utilitzar la DCE, ja es pot arreglar. Són intervencions, diguem, més límits en què hi ha una agressivitat evident i un atac imminent.
1: I amb tot això, doncs ens preguntem què passarà a finals d'any, queda la votació definitiva. Evidentment, podem esperar la resposta tant de l'Anaïs com el José, però si et sembla, doncs els escoltem.
2: Bé, vam veure a la Comissió de Presidència i Seguretat l'altre dia, el dimecres passat, que els grups parlamentaris ja van donar el seu recolzament, així que entenem que no hi ha d'haver-hi cap problema.
0: A nosaltres el que ens agradaria que passés és que no s'aprovessin aquesta normativa i la introducció de les tasers, com a mínim fins que no hi hagi una avaluació independent real de la necessitat, i en tot cas doncs, que el reglament, si finalment s'aprova, que el reglament que s'aprovi sigui molt més garantista. Aquest reglament actual no compleix amb totes les directrius que hauria de complir, i per tant esperem que es faci una nova revisió introduint tots els elements per fer que aquest, si s'han d'utilitzar, s'utilitzin en casos molt excepcionals i complint clarament la normativa i garantint la integritat de les persones, que al final aquest és l'objectiu.
3: Doncs veurem com acaba tota aquesta qüestió, que com venim dient no es resoldrà fins a finals d'any amb aquesta votació definitiva que acabarà de...

0: a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que en veritat és la darrera sessió matinal que fem abans de l'estiu, perquè bueno, encara ens queda el programa d'aquesta propera nit, a 2:15, amb el cinema i la història, però del tram despertador, del tram a 5 a 6, sí que és el darrer de la temporada. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que fort això, eh? A mi em sembla una mica... Jo m'ho miro 2-3 cops, eh? Això de dir... Però vols dir que hi ha... que sí, que hi ha? Que... Però ja s'ha acabat la temporada? Seriosament ha anat així, això? A mi em sembla que encara... Anava a dir, estava guardant els llums de Nadal. No, si no els he guardat.
1: No, això no ho has fet, David. No
0: ho he fet.
1: No ens enganyem.
0: No ho he fet. Només he guardat el que serien els adornos, no? Diguem-ne, però el que és les llums les he deixat, com tanta gent, eh? Però, clar, bueno, la temporada ha arribat, sí, al seu final i bé.
1: Ara hauríem de posar... Clar, és que... El problema és que la cançó vindria de cara al setembre, allò de...
0: El final del verano.
1: El final del verano. En aquest cas és el final de la temporada. No?
0: Llegó i nosotros partiremos, però partiremos deixant el millor de la temporada, perquè quan un comença a planificar-ho i quan comença a mirar quins continguts podem seleccionar per escoltar l'estiu... No em deixa de sorprendre la quantitat d'entrevistes que fem, la quantitat de reportatges, la quantitat de sèries, de videojocs, de pel·lícules, d'obres de teatre que hem comentat i que és fascinant, i en molts casos doncs les reescolto mentre ho preparem, perquè clar, per exemple, doncs jo què sé, hem parlat amb gran gent del món del teatre, amb l'Ariadna Giné, i clar, ens interessa la part que ens explica l'obra i com va anar, però no quins dies encara es pot veure, perquè en alguns d'aquests casos ja no la podem veure, però sí que val la pena conèixer del procés, no? I les vaig escoltant i em fascina veure la de gent que hem pogut parlar, la de gent que hem pogut conèixer i escoltar aquí el programa i tot el que dona de si una temporada és realment, realment fascinant. I també hem après moltes coses de tots els dies i com que encara que sigui el darrer tram despertador, doncs també volem saber coses dels 17 de juliol, David.
1: Doncs mira, el 17 de juliol és el Dia Mundial de la Justícia Internacional. Va ser triada el 17 de juliol per commemorar l'entrada en vigor de l'Estatut de Roma, de l'Acord Penal Internacional el 2002. També tenim que és el Dia Internacional dels Tatuatges.
0: Fixa't.
1: Cada vegada hi ha més gent que ho pot celebrar, això.
0: Sí, bueno, és que tatuatges en pot haver hagut tota la vida, però és que ara hi ha gent que, com que porta aquests petits, en quantitat en porta més que mai.
1: Sí, sí, sí. Tenim també, atenció, que avui és el Dia dels Emojis.
0: Ai, mira...
1: Allò de la cara somrient, l'albergínia, aquestes coses. I atenció, perquè avui tenim un dia que no és un dia oficial, però que a algú se li pot entrevessar una miqueta quan el senti, perquè és el dia de no volar.
0: El dia de no volar. No d'ovular, que això els hi passa a les dones.
1: Exacte.
0: De no volar.
1: Seria el dia de no volar, una data per no volar. Val, clar, avui hi haurà gent que agafarà un avió, perquè començaran les vacances i marxaran ràpid.
0: Ja t'entenc.
1: Doncs és que hi ha una superstició que el 17 de juliol és un dia fatídic per agafar un avió.
0: Ai, no,
1: per
0: no
1: què?
0: Em diguis això, que ara... Ai, la gent...
1: Sí, doncs bàsicament perquè en aquesta data hi ha hagut una gran quantitat d'accidents fatals. Des del 1946 fins al 2014... Hi ha hagut 17 accidents amb 927 persones que han perdut la vida.
0: Ostres.
1: Hauria de ser un dia que els bitllets d'avió estiguessin gairebé regalats.
0: Sí, ja t'entenc. Oferta no llegamos. Eh? Oferta per si no llegamos, no? I que et facin un descompte. Sí, sí, sí, sí. Home, s'ha de ser... Aquí hi ha dues coses. O has de ser valent o has de ser ignorant, que dic jo, no? És a dir, de no saber-ho, perquè ojos que no ven, eh? És a dir, en aquest cas, informació que no saps, doncs allò que vas tranquil, amb tota tranquil·litat. Doncs bé, intentarem ara passar un pèndol, com si fuésemos el mago, passamos un péndulo para quien tenga que viajar, que no lo sepa hoy la información de que és el dia de no volar. Bueno, doncs escolta, està molt bé, bueno, és bo de saber, però també et dic que si jo hagués de volar, volaria. Perquè saps què pensaria jo, David? Com que ja n'hi ha hagut molts en dies com avui, doncs deu tocar... Per estadística deu ser el dia més segur per volar. No ho sé, és d'aquelles coses que, com tota la vida, depèn de com tu agafes. Què més tenim, David?
1: Anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies nacionals curiosos. D'una banda, tenim que és el Dia Nacional de la Loteria. Mira, pots jugar a la loteria d'agafar un avió.
0: També.
1: També tenim que és, atenció, el dia del Firgun. I què és això del dia del Firgun? Doncs mira, és el dia de l'alegria genuïna per les fites dels altres.
0: Oh, que m'interessa això del Firgun, m'encanta. Firgun,
1: és alegrar-nos pel que aconsegueixen els altres. Està molt bé, això. Ser una mica menys envejosos i una mica alegrar-nos per tot allò que els altres aconsegueixen.
0: Mira, ara estic receptant a tots els nostres oients, saps? Com si fos un metge. Jo cada 8 hores, Firgun en pastilles i efervescente. Con sabor limón, saps què vull dir? Perquè crec que això és molt important. M'agrada molt. Mira, investigaré molt aquest estiu i en parlarem tot sovint l'any que ve, perquè m'ha agradat molt això del Firgun. T'ho prenc grandíssim descobriment, David.
1: I anem amb l'últim dia nacional que tenen. No podia faltar alguna cosa de menjar.
0: De teca, sí.
1: Les postres. Avui és el Dia Nacional del gelat de préssec.
0: Ostres! Però no del fet a última hora, de préssec i corrent. No. Vols dir de préssec, eh? Ostres, sí. Que bo! Ara m'han entrat moltes ganes de menjar gelat de préssec, tu. Ostres, que bo! És que és no et diuen... Els de frites no et diuen res?
1: No, bàsicament el que tinc és un problema amb el préssec. No amb el préssec en si, és el préssec m'encanta.
0: Sí?
1: Però tot allò que sigui amb gust de préssec...
0: Ostres!
1: No m'acaba.
0: Curiós això, eh? Això també ha de tenir un dia,
1: Segur.
0: Del dia de m'agrada la frita, però no m'agrada el sabor de aquesta frita en d'altres, saps? En d'altres eixancis.
1: Perquè trobo que no tenen el mateix gust del préssec, encara que et diguin que sí, que és de préssec.
0: Interessant, em fas reflexionar. Avui em poses molts deures per l'últim dia. Lo del Firgun i lo del sabor. M'agrada l'original, però no el sabor d'aquella frita en d'altres d'allò, perquè no és el mateix. Interessantíssim, tu. Anem amb els sants, va, a veure si

0: algún clavito de nuestras obras. Y después, al ver las graves complicaciones de nuestra leve falta de digamos, el quién pensará los cuidados que nos faltaron para el por si acaso.
1: Fantàstic, fantàstic article per acabar el recull de les notícies de fa 100 anys d'aquesta temporada. Ara en David ens explicarà altres històries, també per anar acabant aquest tram despertador, aquest darrer tram despertador d'aquesta temporada 25-26. I després els tribuneros per acabar por todo lo alto. Fins a les 6, tot fent aquí Nits de Ràdio. Seguim.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 1967. Moria John Coltrane. El món del jazz va perdre una de les seves veus més profundes i innovadores quan John Coltrane, saxofonista i compositor, va morir als 40 anys a Huntington, a Nova York. Coltrane no era només un músic, era un visionari que va transformar el gènere amb la seva passió, la seva tècnica i una recerca incessant de nous horitzons sonors. La seva mort, causada per un càncer de fetge, va deixar un buit impossible d'omplir.

Nascut el 1926 a Hamlet, a Califòrnia del Nord, Coltrane va créixer en un entorn modest, però aviat va descobrir el saxo, l'instrument que es convertiria en la seva veu. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 1960, que ens deixava John Coltrane. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: l'humor, temps per la disbauxa, i ho fem amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos!
1: Vinga! Vinga! Opa! Aquí, a gaudir de la fresqueta, tots. Vinga!
0: A gaudir de la fresqueta.
1: Vinga, vinga!
0: Efectivament.
2: Sí, sí, estic molt trist.
0: Per què estàs trist?
2: Estic molt trist.
0: Què t'ha passat?
2: Perquè el temps passa. Passa el temps.
0: Passa el temps. Què ha de passar? El temps, no?
1: Sí.
0: Se'ns ha acabat una altra temporada, eh?
1: Endavant.
0: Que passi.
1: Ja van a temporada?
2: 30. 33.
1: Sí, i ara què?
0: Mare meva. A mi encara em sembla que vam fer fa poc la quedada de final de temporada de l'any passat. I ja n'hem de fer una altra, tu.
1: Xamà. Ja ho diuen, el temps és relatiu.
0: El temps
1: és... Sí. El del Pelo Pantén, l'Einstein.
0: L'Einstein va dir el tiempo es relativo, i és que, escolta, serà relativo, però cada cop passa més ràpid, tu. Escolta, se'n va...
2: El tiempo es relativo, el acondicionador es tuyo.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Està molt bé. Podem dir que el temps passa o sua de nosaltres quan, diguem, nosaltres estem...
2: Estem de líquid, florera, suor...
0: Sí, és todo... És com...
2: Yo no puedo que tenga mis gelitos.
0: Val?
2: Yo mis gelitos...
0: Tu tens gelos, eh? Com fas els...
2: Si yo sembrara ya... Este es el año del hielo.
0: El año... Sí, la edad de hielo, eh? Està venint, doncs, Sergi?
2: Sí. Los vasos con hielo.
1: Sí, sí.
0: Val.
2: O sea... Da igual lo que pongas dentro, ponme
0: sí.
2: Ponme hielo, lo primero es hielo.
0: M'agrada molt aquesta reflexió perquè és molt certa. O sigui, quan fa aquesta calor, primer gel i després ja debatrem, perquè fins i tot, en cas de que no et posessin res, Sergi, el propi gel ja es anirà desfent.
1: Sí.
0: Per tant, ja serà una aigüeta més o menys fresqueta, no? Per tant, garantim primer el gel. O sigui, el gel seria el més important en aquesta equació, no?
1: Sí, i a més... Si me serveix per trencar el gel.
0: Això també és veritat.
2: Sí, t'agrada el fer allà al marbre.
0: Sí. On piques el gel? On te'l piques, el gel, Sergi?
2: En el marbre, i faig granitzats.
0: Fas granitzats en el marbre, eh? Hi ha gent que passa l'estiu al mar i el Sergi el passa al marbre, que és en...
1: És més fresquet, eh? Si quan al damunt.
0: Sí. És dels llocs on s'està millor de casa, el marbre. Sí. No hi ha...
1: damunt del marbre. Sí.
0: Sí, no hi ha mar que per bé no vingui, en aquest cas, perquè és allò fresquet, pots picar el gel. I la pregunta, Sergi, quan un pica gel, pica ben fort. La gran pregunta és, aconsegueixes que tot vagi més o menys on volies que vagi del vas? O allò surt desperdigat en totes direccions i vas recollint trossets de gel tot el dia?
2: No, es fa dintre del sac. No, el trec del sac, eh?
0: Tens un saquet on tu el piques.
2: Clar.
0: Val. O sigui, amb un saquet...
1: És com un sac de boxa i el vas picant, o què?
0: El va picant.
2: Sí, no, el vas picant. Agafo la bossa i el pa i le meto cebollazo al marbre.
0: Per tant, Sergi, podem dir que has establert un sistema que seria gelfulness, saps? O sigui, igual que hi ha mindfulness i tot això, has fet un sistema que et relaxa perquè et deixa, saps? Vull dir, et deixes anar tota la mala gaita en els cops al saquet, vas a saco, que es diu, i després el fruit d'aquesta distensió, diguem-ne, muscular, emocional, neuropsicològica, a sobre després tens granitzat.
1: Sí, ho pots transformar en caipirinhas i coses d'aquestes, mojitos... Sempre tens un resultat òptim.
2: És la millor època per relacionar-se, perquè te tienes que poner el hielo... Però ara, imagina't que relaciones a l'hivern. T'has de posar gel i dius, mare mia...
0: Clar, és veritat. No fa tanta mandra, no?, a l'estiu, haver-se de posar gel, per exemple, per un cop o per alguna cosa, no? Perquè dius, bueno, mira, quasi ponmelo por todo, saps, no? És a dir, ja que el treus, doncs te'l vas passant per tot arreu. El granitzat, quin és el... Sou de clàssics, de granitzat, llimona, principalment?
2: El que hem passat, Per tot arreu, sí.
0: Sí.

0: El gel.
1: Bueno, si te'l passes per tot arreu... Sí, si te'l passes per tot arreu, pot ser que després no trobis segons què, perquè amb el fred ja sabeu que... Saps? Que... Sí. Bueno, tot va per dentro, sí. Sí, però bueno.
0: El hielo por el cuerpo.
1: Sí, el hielo por el cuerpo. De granitzat sou de clàssics, és a dir, aneu a tiro segur amb la llimona o proveu nous sabors. Per exemple, no, jo què sé, maracuyà o kiwi. El mar de Cullà, està allà al nord-est.
2: Maracuyà, kiwi, què més hi ha? Papaya.
1: La papaya.
2: No?
1: Hi ha de cafè, que és que... Que passa és que també et dic que el de cafè, el problema que té és que si ja costa dormir per la calor que fa, si a sobre te'l fas de cafè granitzat pots empalmar 2 dies seguits sense dormir, perquè, clar, tot això altera una mica. Però, bueno, no a tothom afecta igual el cafè o la cafeïna o el d'això, no? El cafè amb llet.
2: Ara amb la calor que fa tampoc es pot dormir gaire.
1: No, per això et dic, vull dir que tampoc perds gran cosa.
0: Jo per no dormir, un got de cafè amb gel i a dormir.
1: Cafè amb gel abans de dormir, eh?
0: Claro, està fresquit, no?
1: Sergi té una genètica diferent.
0: Perquè produzca sueños, la mente ahí despierta.
1: Clar, però quan es diu això està a temperatura del tiempo...
2: Si és a l'ara i amb el canvi climàtic, quin tiempo?
1: M'ho poses a 40 graus. A 40 graus el Sergi només vol whisky, no vol...
2: Quan va graduar-se a la vista també diu el mateix, posa'm en un de 40 graus.
1: Home, ja posats a posar graus, posa'm en 40.
0: Un quarenton. En 40, me quedava ahí.
1: Sí, el Sergi es va quedar en els 40. No va passar. Escolteu una cosa.
0: En els 80, no? Claro.
1: Escolteu una cosa. Ara que hem vist en els mundials, no? Que decideixen fer la pausa d'hidratació. La meva pregunta és... Ui. Diuen que és... aquí perquè tot sempre li traiem el d'allò comercial, algunes idees que anem regalant des de 1722, que vam començar a fer la secció. La idea seria, si tot això s'ha fet, perquè diuen que és un tema econòmic, que llavors amb la pausa fan publicitat de no sé quantes coses i tal, aquí hi ha un negoci que no s'està explotant, que és posar un bar no a l'estadi, sinó a la gespa. O sigui, tenir una franquícia, una barra allà al partit i...
0: Tres o quatre...
1: Sí, no, però posa'n una només, que et vinguin tots cap allà. Perquè llavors aconsegueixes. Per una banda, o sigui, això pots guanyar el premi de les Nacions Unides al Fair Play, que es diuen.
0: Recorxen el colze allà, no? Bueno, allà en la barra recorxen el colze.
1: O limen les perezes, que es diu. És a dir, tu per començar t'assegures que...
2: Con lima i peres.
1: Limes i peres. Limes és perezes. Limes és perezes. Totalment d'acord. Doncs el tema seria...
0: Que me quite les asperezas.
1: Que te saqui les asperezas, sí. Bueno, el kiwi per fora te les treu. Escolta'm una cosa.
0: Esto va pasando el tiempo quan fan això o està parat el temps?
1: No, el temps segueix comptant, per això han de descomptar més minuts ara al final.
0: Esto es tiempo muerto.
2: Els tios aquests de la FIFA no han descobert que si tenen un crono i el paren,
1: sí.
2: No cal que vagin sumant després minuts.
1: Ui, no, però això...
2: No hi han arribat aquí.
1: Això seria molt modern.
0: Madre mía, y només està ferit el temps.
1: Clar, no està mort, no? Se fue de parranda. Sí, aquest temps està ferit.
0: Haciendo la charla táctica ahí en la barra, ¿no?
1: Sí. No, és que hi ha negoci, Sergi, perquè ja et consumeix tothom.
0: Un tirador, pon-me una...
1: Clar, i allà, a sobre, Sergi, les begudes te les regalen.
2: I unes tapilles, també.
1: Sí, exacte. Fiques, depèn del país. Típic del país. Què és Espanya-Argentina? Et toca la final Espanya-Argentina. Doncs fiques unes tapites de jamón i unes empanades. I ja ho tens fet. I un mate també.
2: Mentre els de la selecció argentina a la seva barra estan consumint i fent un asado, els de la selecció espanyola estaran a la seva banda consumint i menjant jamón, truita de patates,
1: sí,
2: aquí, unos boquerones...
1: Unes una truita, sí. I els altres fent un asado, sí. I en aquesta pausa després surt guanyant Espanya, perquè després de l'asado es quedaran mig clapats els d'Argentina, perquè clar, t'ho imagina't, després d'un asadito, mare meva.
0: El dulce de leche.
1: Sí, senyor, el dulce de leche. Sí. Si fas molt dulces de leches d'aquestes, et troben targeta groga. Si vas repartint moltes leches, el partit és possible que te les treguin. Sí. Que bo que és el dulce de leche, tu.
2: Sí, ja li pots dir a l'àrbit que era un dulce, que sí. No s'ho creu.
1: No, che, dulce de leche, sí. No, jo t'he vist targeta amarilla per intenció. Si hi ha pauses d'hidratació, la meva pregunta és, hi hauria d'haver pauses d'alimentació, també? És a dir...
0: Hombre, claro, tu pausa. A ver,
1: clar,
0: anem al deport.
1: Que no siguin la mateixa. És a dir...
0: Tenéis a jugar o venís
1: a comer?
0: Vaig dir amb unes atletes, venga, 5 vueltas, i una hizo 2 i se puso a comer. I dice, bueno, comer, sí, ¿eh? I ja no volví. Igual me he equivocado de sitio, igual la pista de l'equisme és mil vegades. I ja està, clar.
1: Bueno, hi ha aquella prova que fan els 1.600 metres a la pista, que és a cada volta s'han de beure una cervesa sencera abans de fer la següent volta. La primera la fan molt bé, l'última ja costa mantenir-se al carril 1, ja costa lo seu. Doncs, escolta, doncs això, igual que hi ha pausa d'hidratació, que en faci una altra d'alimentació. I allà doncs, poden menjar alguna coseta, un tentempié, unes tapetes, unes braves, alguna cosa lleugereta, així.
2: Sempre patrocinat, sempre patrocinat, això, per fer uns calarons.
1: I també, i després una pausa doncs, de descansació seria en aquest cas, que doncs, amb unes hamaques, saps? Amb un...
0: Tanta tonteria, però això què és? Sí. Si hasta los estadios están tapados, però això què és?
1: Sí, això és veritat.
0: Però ¿dónde está el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? ¿Dónde está el campo embarrado en Bilbao? Ahí venga, que se para en el sote ese de agua la pelota y no sigue avanzando, que es lo mejor.
1: Tots corren i la pilota s'havia quedat allà 3 quilòmetres, d'allà no la treien ni amb grua aquella pilota, és veritat, eh? És veritat. Jo saps que he pensat molt en aquest Mundial, en una cosa que vam comentar fa temps en una secció dels Tribuneros, que ric sempre que la recordo, quan vam parlar del que era jugar a futbol en els patis de col·legi, quan tots fèiem el pati a la mateixa hora, i tu et ficaves de porter i et xutaven igual 12 pilotes al mateix moment, perquè tothom estava jugant
2: a l'hora. Hi havia 3 o 4 partits a l'hora.
1: Sí. I podia ser que tu haguessis de parar la pilota d'un altre partit i un altre porter et salvava el teu, saps? Hi havia camaraderia, oi, en aquestes coses, Marc?
2: I sí que hi havia normes autèntiques, eh? Hi havia el penalti indirecte, el penalti gol és gol, el que si xuto i rebota amb un altre d'una altra classe i entra gol també val...
0: Eso, la pelota de plata que
1: sí,
0: cuando
1: señor.
0: Estás acorralado por los rivales la pisas y tienes que parar, que está plana.
1: El problema, Sergi, és que quan ja estava molt trepitjada cada cop costava més xutar-la perquè, clar, ja pràcticament no tenia alçada com perquè poguessis xutar i xutaves al terra ja directament, no? I xutaves pilota i un tros al terra. Però és veritat que, clar, la velocitat o la capacitat també del porter de parar-la, quan més plana era, també era molt més difícil, perquè jo era inagafable ja directament, no?
0: Sí, la veritat és que ja allò era migajas, era detritus. Se le salía un trozo...
2: En allà sí que eren tots virtuosos del balón. Bueno, en aquest cas de la pilota de plata.
1: Sí,
0: dava vueltas la pilota de plata i se le veia ahí la puntita esa que le salía.
1: Sí, era com un trosset de la suposada pilota que volia reclamar una mica d'atenció, no? Dic, mira, em poso aquí perquè si algú vol xutar aquí, no? Però clar, allò era molt, molt complicat. I no tenies la sensació...
0: Sí, mucho fútbol, però tu aquest any que no ens has pogut aconseguir una entrada per la final.
1: No, la final del Mundial ha estat complicat, ho he intentat, eh? He demanat a la FIFA, he dit, a ver, tribuneros, nits de ràdio, hombre, sí, nits, els tribuneros, los escuchamos, tal, però és que estan contades, estan contades. Es diuen que es pagaran autèntiques barbaritats per tenir un seient a la final, eh? O sigui que...
0: Sí, yo le he dicho a mis hijos, coged las maletas que nos vamos, que he cogido 60.000 euros para 4 entradas, las más baratas, eh?
1: Mare meva, el que pot costar, doncs això, no? Una entrada a la final i clar...
0: Si coges un cohete, ves l'antigravedat i lo ves des del cielo, nen.
1: Des de l'estació internacional, Marc, es veu, es pot veure el futbol o com que han tapat els estadis ara no es veu tant?
2: Ah, és que me'ls han fet aquí tots coberts i ara, hòstia, el dron d'aquí dalt no m'agafa les imatges, clar. Collons. Però jo, bueno, el que tenim aquí...
1: El Marc tirava un dron,
0: Sí. Siempre pagan justos por pecadores.
2: Més o menys sabem qui ha guanyat en funció dels coets i petards que veiem que surten de la Terra.
1: Clar, però que vosaltres no els veieu, o sigui, veieu puntets, no? Perquè els veieu des de dalt, els coets.
0: Són coets.
1: Sí, sí. Escolta, jo us volia, ja per anar acabant... Us volia fer una...
0: No!
1: No, però tornarem. Ja puc avançar, en este momento puedo avanzar a estas horas de la noche, que la temporada que ve, a partir de setembre, els tribuneros tornaran. O sigui, podrem tornar... Això és una...
0: ¡Qué pasada, nen!
1: Sí. I, però abans...
0: Bien.
1: Ens han demanat una proposta a veure si podem solucionar, perquè us explico. Resulta que ara hi ha molta polèmica, perquè
0: ja estamos. Ja nos estem poniendo de veres.
1: Sí, exacte. Bueno, tenim temps, perquè tenim 4 anys per solucionar-ho. El tema és tant que teòricament d'aquí 4 anys el Mundial es juga a Espanya, Portugal i Marroc. Però al mateix temps, el partit inaugural serà també Argentina, Mèxic...
2: Jo ja aniré a Andorra.
1: A Andorra, per fugir de tota la història, no?
2: Sí.
1: Doncs el tema està en que hi ha molta competència...
0: Però, ja estan fent coses rares. Ahora ya lo hacen tienda en la Groenlàndia.
1: En la Groenlàndia.
0: O sea, ya... No, está... en una estación de una gasolinera que están ahí haciendo la inauguración.
1: Sí, ves que no facin la inauguració a l'estació internacional del Marc, eh? Però la idea és que la problemàtica està en que tothom vol tenir la final que es disputi al seu país, no? I llavors ara Marroc ho vol fer a un estadi que estan construint prop de Casablanca. A Madrid ho volen fer a la Casa Blanca, perquè ho volen fer al Bernabéu, sí, que no deixa de ser també la Casa Blanca, i Barcelona també voldria, amb el nou Camp Nou, que clar, tindria molta més capacitat, per exemple, que el Bernabéu per acollir la final. Jo la primera proposta que volia fer era la següent. Si només han d'haver dos parts, que juguin una part al Marroc i la segona part que la facin a Espanya, per exemple. I llavors, si s'han de dividir entre la part espanyola entre el Bernabéu i el Camp Nou, doncs que de la segona part, la primera part fins a la pausa d'hidratació es faci al Bernabéu i després la segona part, de la segona part, la facin al Camp Nou. Com ho veieu, això?
2: Més fàcil, mira, que hi ha Portugal, Marroc i Barcelona i Madrid, no?
1: Sí.
2: Que s'estan disputant.
1: Sí.
2: Pues mira, la primera part, fins a la primera pausa d'hidratació, el Marroc. La segona part de la primera part, això sembla els hermanos Marc.
1: Sí,
2: eh?
1: La Duarte contratante a Portugal.
0: I el Barça-Madrid
2: a Portugal.
1: Està bé. Bueno, pues podrien jugar, estaria bé, és a dir...
0: Però per què no tenen ja un estadi itinerante?
1: Un estadi itinerante? Sí, senyor.
0: Que se mueva con ruedas, no, que vaya por la diagonal y todo de gradas en los laterales y la gente va viendo el partido. Oh, y venga.
1: Com si fos un...
2: Una altra opció. que juguin la final a Portugal, a Marroc i aquí, a Madrid i a Barcelona, però que les seleccions que arribin a la final puguin convocar 60 jugadors i que llavors es jugui un partit amb un equip a cada lloc i

0: que sumin els gols.
1: Ostres, quina bona idea! M'encanta la idea. És a dir, quatre partits a la vegada...
2: Que se joroben los espectadores.
1: No, perquè cadascú...
2: No, yo no me lo quiero perder.
1: No, multipliques per quatre... Això a la FIFA ja et dic jo que els encantarà aquesta idea, perquè multipliques per quatre les entrades que vens. Clar, perquè estàs venent entrades a quatre estadis. Aquí hi ha negoci, eh? Ojo! Ojo, que aquí hem dit...
0: Jo vull un percentatge, eh?
1: Aquí hem dit moltes tonteries que després no sabem si s'han fet, però ojo aquesta, eh? Ojo aquesta.
2: A los de a pie no nos llega.
1: Bueno, no nos llega, però si tens... Sí, no, entrades amb els anys vas tenint... Sempre un va tenint més entrades quan d'això. Però quatre seus vol dir quatre cops entrades venudes. I llavors tens quatre equips que vagin jugant, en lloc de ser 11 poden fer un futbol 7, i llavors tens 7, 14, 28 jugadors. Amb 28 jugadors omples els quatre estadis i sumes tots els gols. L'emoció que hi hauria, perquè imagina't que estàs perdent de 3 gols en els últims 5 minuts, doncs pots remuntar, perquè només que facis un gol a cada estadi guanyes.
0: Ja guanyes, sí. Se sumen els gols, ja. A veure, aquí marquen els gols, ja està. Ara, és una nova proposta, a veure l'Infantino que... Quita el telèfon de l'Infantino, va.
1: Tu què?
2: Infantino, los cadetes, todos juntos. Infantino,
1: Infantinos y cadetes, ¿no? Tots junts.
2: Escolta, se llaman por walkie-talkies, ¿no? Los entrenadores.
1: Bueno, això es fa molt, ¿no? De que tenen equipo técnico, ¿no? Pues que en vagi l'equipo técnico.
0: I a més, els drets de la tele, que hauran de posar la tele partida en quatre parts perquè vull veure els quatre partits alhora.
1: M'encanta, m'encanta. A més, solucionaríem una cosa. Sempre els equips van com a mínim amb tres porters. I hi ha dos porters que no toquen bola. Doncs d'aquesta manera encara podríem portar un quart porter i tots jugarien almenys un partit, si arriben a la final. Vull dir, em sembla... A més, a Espanya, per exemple, sortiria guanyant, que té tres porters boníssims, però clar, no els pots ficar tots tres alhora.
2: Bueno, que toquen les boles.
1: Sí. Sí, sí. Jo ho veig, eh? Aquesta opció l'hem d'acabar d'estudiar, però jo li veig possibilitats. El Mundial a quatre bandes seria, o a quatre seus, no?
0: Sí. Sí, sí. Doncs, la final a quatre bandes.
1: Final a quatre bandes, eh? I juguen els quatre partits al mateix moment. Em sembla...
2: I a més, a la llarga es faran els quatre partits uno després de l'altre. Perquè la gent li doni temps de coger l'avió i anar a l'altre partit.
1: Ja t'entenc, sí. Això també es podria ser. No m'agrada tant la idea, però sí es podria ser una solució. És a dir, que es fessin en ordre els quatre partits, no? Acaba un, comença l'altre, perquè així tothom sap quan van. Mira, va, com aquest partit el comencem 12-6, carai. Claro.
2: Claro, un partido de 90x4, quantes hores estàs ahí viendo el futbol?
1: Mare meva, tu. Diu, va, venga, trae unes patatites per veure el futbol. Bueno, patates i has de treure aquí, doncs...
2: El sofà,
1: perquè sí, quatre partits. Doncs fins a l'últim moment, aquesta temporada els tribuneros ens han regalat idees fantàstiques que després, si no s'implementen, és perquè la gent doncs no té visió comercial.
2: Sí, no, que no està cansada, la gent està cansada. Fa molta calor.
1: Sí.
2: Calor i diu, va, sí. Ja, vale, ja ens anem de vacances. Bé, ja me voy.
1: Totalment.
2: Ja
1: estaria. Doncs...
2: Ha sigut un plaer aquest any, eh?
1: Oi, de veritat que ja us trobo a faltar aquesta setmana. No, bueno, nosaltres perquè quedarem per fer unes croquetes com fem tots els estius i al setembre tornarem a tenir aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, una abraçada i un aplaudiment ben fort per tots ells, home, clar que sí.
3: Aplaudiment. Ja estimo que termino el festival que jo vull.

0: va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 2015. S'estrena Inside Out. A mitjans dels anys 2010, Pixar ja era reconeguda com una de les principals productores d'animació del món, amb una trajectòria plena d'èxits comercials i crítics. El 17 de juliol del 2015, la companyia estrenava a Espanya Inside Out, una pel·lícula que no només destacava per la qualitat visual, sinó també per la profunditat de la seva narrativa centrada en les emocions humanes. La proposta, dirigida per Pete Docter, explora com la vida interior d'una nena d'11 anys, Riley, és guiada per personificacions de la seva alegria, la tristesa, la por, la ràbia, el desagrat, un concepte que combina educació emocional amb humor i aventura. El disseny visual i la qualitat tècnica van contribuir enormement al seu impacte. Pixar va crear un món acolorit, ple de detalls i textures que ajudaven a fer tangibles les emocions abstractes.
1: Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
2: Pues bien, digo yo. No lo sé.
3: Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
1: ¿Habéis notado eso?
4: Sí, sí, sí.
5: Algo va mal.
1: Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala marido.
6: Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho?
7: ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
6: Sacarlos.
0: Amb el pas dels anys, Inside Out s'ha consolidat com un referent dins de l'animació moderna. Un exemple de com Pixar sap equilibrar entreteniment i profunditat. Recordem així que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 2015, que Inside Out s'estrenava a les sales de cinema espanyoles.
8: Ven, vuela conmigo, gatinha.
9: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio i dels trams despertador d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. Ja sabeu que aquesta propera nit encara hi serem fent el cinema i la història, com és habitual, i a partir de llavors escoltem el millor de la temporada fins que, si tot va bé, a partir del darrer dia d'agost, és a dir, ja començarem el 1 de setembre, doncs us acompanyarem un altre cop a les matinades explicant-vos mil i una històries d'ara i de fa 100 anys, ja sabeu. Però abans d'acabar, David Morales, una última, una darrera notícia d'aquestes curioses que ens agrada.
1: Bueno, hem tingut entre les notícies de fa un segle aquella de l'home casat 2 vegades,
0: sí,
1: i aquestes coses que hem explicat més d'una vegada.
0: I tant.
1: Doncs en l'actualitat hi ha qui no només s'ha casat 1 vegada o 2, i és que parlem del cas d'una dona de Las Vegas que s'ha casat amb més de 12 homes.
0: Mare meva.
1: Sí. Parlem de la Jiang Chen, de 33 anys, que s'ha declarat culpable davant d'un tribunal d'un càrrec de bigàmia. Bueno, en aquest cas no seria
0: bigàmia.
1: Seria...
0: 12-gàmia, saps què vull dir? 12-gàmia, saps?
1: I d'un càrrec d'intent d'obtenir diners mitjançant enganys per un valor de 100.000 dòlars.
0: Mare meva.
1: O potser fins i tot més, eh? I és que entre l'abril i el juny passat, la Chen es va casar almenys 5 vegades sense haver tramitat prèviament els divorcis.
0: No, clar.
1: Sí, s'enfronta a 6 càrrecs greus de bigàmia, a càrrecs de falsificació, de robatori relacionats amb la trama iniciada, en aquest cas, ja el març del 2019. En aquest lapse de temps, la Chen va presentar 15 sol·licituds de llicència de matrimoni davant del registre del comtat de Clark, als Estats Units. Almenys s'han emès en 8 vegades certificats amb aquest nom. Però és que, a més, resulta que sembla ser que havia presentat també sol·licituds de matrimoni utilitzant un àlies, Vicky Liang, que suposadament va presentar 8 sol·licituds el 2025. Ha admès a la policia de Las Vegas que podia guanyar fins a 20.000 dòlars per un matrimoni. Però que no es casava amb tothom,
0: no, clar,
1: perquè no tots pagaven.
0: Està molt bé. És a dir, no li valia qualsevol, li valien els que pagaven. Suposo, David, que devia pensar allò de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: I mai millor dit, perquè imagina't tu que la Chen, d'almenys 3 dels seus marits, va aconseguir 138.000 dòlars i s'han quedat a Las Vegas, concretament als casinos, on ha perdut tota aquesta quantitat.
0: Ai, va. Ostres. Jo crec que els dels casinos anaven fent la vista grossa, saps?
1: Sí.
0: Van dir, mira, cada cop que aquesta senyora es casa, aquí es deixa una pasta amb monedeta, saps? I això li ha anat així. Mare meva...
1: Mira, el pròxim 20 d'agost té audiència davant del jutge i s'enfronta a una possible pena màxima de 24 anys de presó.
0: Ves que no es vulgui lligar al jutge. Saps què
1: per exemple, seria una opció.
0: Que es vol casar amb mi, i així, saps? Fem un apanyo. El que passa és que li dirà no, perquè ja li ha ofert boda al fiscal o l'advocat defensor. En fi, quina història, tu. Una història d'aquestes que ens servirà de conversa aquest estiu, a l'igual com algunes de les... moltes de les que ens ha portat en David aquestes matinades, que les anirem reescoltant al llarg de l'estiu, que us anirem acompanyant amb el millor de la temporada. Així que, David, que tinguis un estiu fantàstic, descansa, que t'ho has guanyat, ens has omplert moltes i moltes hores de reportatges, d'efemèrides, de notícies curioses i, al final, de felicitat. Així que descansa i passa molt bon estiu.
1: Moltes gràcies, molt bon estiu a tothom i ens retrobem, si Déu vol, al setembre.
0: Aquí estarem per compartir les matinades, per compartir aquesta passió que tenim per la ràdio i per sentir-nos i acompanyar-nos els uns als altres. Jo encara no m'acomiado perquè aquest

aquesta propera matinada, ja sabeu, a 2:15 ens queda el cinema amb Pablo Mérida i Caballo també, i la història amb Òscar González, i com és darrere del mes per nosaltres, també amb Imma Moixella, parlant de història i compartint matinades a nits de ràdio. Que vagi bé, adeu-siau.

0: y 2032 y la incorporación de 49 efectivos nuevos.
1: Baleares, Patricia Segura.
2: El Gobierno Balear abre este viernes el plazo para solicitar las ayudas de 10.000 euros destinadas a jóvenes de hasta 40 años para la compra de su primera vivienda habitual. Las subvenciones, dotadas con 6 millones de euros, se concederán por orden de llegada de las solicitudes.
1: Navarra, Jorge Tirapu.
3: En Navarra, UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos, ha anunciado que va a interponer una demanda contra el Gobierno foral por los daños y perjuicios ocasionados al agro como consecuencia de las restricciones a la cosecha derivadas del actual sistema de meteoalertas. Consideran que el modelo aplicado está provocando graves pérdidas económicas al sector cerealista.
1: Y Extremadura, Rafael Salguero.
4: Casi un 42% de incremento respecto al año pasado. El aeropuerto de Badajoz cerraba junio con nuevo máximo histórico, consolidando su tendencia de crecimiento. Más de 10.000 pasajeros en lo que va de año han sido ya más de 50.000 los viajeros que han pasado por el aeropuerto pacense, estableciendo un nuevo récord.
5: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació AGAM.
7: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Impulsen projectes en residències a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
8: El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Actualment, la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre.
5: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
9: L'IBEX 35 recupera els 19.300 punts amb una pujada del 0,15%, una millora moderada, malgrat el context internacional advers amb els Estats Units atacant l'Iran. Amadeus, BBVA i Grifols lideren els números verds, mentre que Solaria, IAG i ACS són les empreses amb més pèrdues.
5: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
10: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran, amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable, amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
5: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
11: Tu ràdio.
12: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
1: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
3: Avui a la ciutat parlarem sobre un dels temes estrella d'aquesta temporada, el preu de l'habitatge. Ho farem analitzant l'informe del segon trimestre del baròmetre del lloguer del 2026 que ha elaborat l'Observatori del Lloguer.
4: Com cada divendres, en Xavi Casinos ens portarà a descobrir un secret de Barcelona, avui amagat al monestir de Pedralbes. També prepararem el nostre cap de setmana amb les propostes que ens portarà la Mercè Ruiz de la Fuente i la Clàudia ens posarà a prova amb els soniditos. Esperem que avui siguin una miqueta més fàcils que els de la setmana passada. Acabarem, com sempre, amb el dinema de Lluís Soler i escoltant els millors moments de la setmana a la ràdio que et mereixes.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
5: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
4: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
5: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
4: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
5: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària d'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
4: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
5: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe.

0: aplicació immediata. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la via L702 que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència. En aquest cas, es talla un carril de circulació a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs, tenim alguns punts amb retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, tot i que en general, doncs, de moment, força tranquil·litat. Tenim algun punt amb retenció al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt, en sentit sud, fins a l'altura de Vallebron. També a la Ronda Litoral, retencions en direcció del Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui tindrem un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent, amb màximes que arribaran als 38 graus, a Girona els 37, i a Barcelona i Tarragona els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 30 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Tant la Generalitat com els partits independentistes han aplaudit l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i han reclamat la seva aplicació immediata. Això sí, amb punts de vista diferents. El president Salvador Illa vol que Catalunya passi pàgina del procés, mentre que Esquerra i Junts veuen en la resolució un esperó a la causa sobiranista. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, juntaires i republicans veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la possibilitat que Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. Una victòria, diuen, jurídica i política que dona ales a l'independentisme. Escoltem Junqueras i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: L'amnistia no tanca el conflicte polític.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la decisió judicial obri un futur de convivència.
6: La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
3: En tot cas, un cop s'hi ha pronunciat el TJUE, ara seran els tribunals espanyols els que han d'interpretar i aplicar la sentència. El Constitucional ho farà a partir de la tarda.
0: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
7: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Catalunya nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunitat i de la divisió que tanto daño hizo nuestra tierra.
0: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
2: Más de uno Catalunya.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dijous al vespre l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. El foc estabilitzat des de dimecres a la nit ha afectat un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins l'espai protegit dels Cingles de Bertí. Les flames van obligar a confinar diverses cases, un hostal rural, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Durant aquest dijous els efectius han treballat per assegurar el perímetre i extingir els focus secundaris i el dispositiu s'ha pogut reduir aquesta nit. Ara els bombers treballen per extingir l'incendi del tot. A tot això, recordem, en un escenari de temperatures molt elevades, de fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest 2026 hem viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. La temperatura ha estat 3,8 graus superior a la mitjana. El passat dimecres es van assolir màximes d'entre 40 i 42 graus en sectors del prelitoral i també de la Catalunya central. I a tot això sapiguen que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobrirà avui després de l'incident del 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: En plan econòmic, sàpiguen que el Col·legi d'Arquitectes alerta d'un cert estancament del Pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatges protegits. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Durant els primers 6 mesos de l'any no han rebut cap visat d'obra que certifiqui la construcció de cap d'aquests immobles, un fet que genera preocupació al sector. Gerard Miquel és el cap d'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes.
9: Ara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges. Al contrari, ens estem estem estancats. El missatge és que estem estancats.
8: A més, els habitatges nous visats

0: han caigut prop d'un 40% a Barcelona i un 2,6% al conjunt de Catalunya. Tot plegat, diuen, per l'excés de regulació. Amb tot, això sí, celebren que el govern vulgui reduir els terminis de llicències d'obra d'un any a un mes.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions no afavoreix l'economia catalana. Carles Puig de Travi, de Gada, l'entitat, anomena algunes opcions.
2: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Pues, deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats.
1: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los a la societat en forma de serveis públics. Canviem de qüestió. Per primera vegada des del 2008 creix el nombre de naixements a Catalunya. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Diego Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Montse. L'augment ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. Han nascut 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. Aquest creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara, l'edat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nadons nascuts durant l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger. Un col·lectiu amb un pes important en l'augment dels naixements.
1: A tot això, sàpiguen que Júlia i Biel lideren el rànquing dels noms més posats en nadons durant el 2025. Els delictes sexuals es mantenen en màxims durant el primer semestre del 2026 i és que s'han registrat 2.254 casos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que és un fenomen preocupant i reclama abordar-ho des de la policia i també els diversos departaments. Parlon manté els jutjats especialitzats en violència contra la dona com una peça clau per poder avançar. D'altra banda, disminueix un 7,6% la criminalitat a Catalunya.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A punt d'arribar a les 7:28 als esports, José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. Lamine Yamal no va exercitar-se ahir amb la resta de companys de la selecció espanyola, però no perilla la seva participació a la final del Mundial contra Argentina de diumenge. A Frenkie de Jong li faran avui una prova mèdica per conèixer la base exacta de la lesió que pateix al genoll dret. Karim Adeyemi va passar ahir la revisió mèdica prèvia a l'oficialitat del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. Avui podria fer el seu primer entrenament a les ordres de Hansi Flick. Marc-André Ter Stegen no va exercitar-se ahir amb el grup i la seva sortida s'ha dit cap a l'Ajax cada vegada està més a prop. El base estadounidenc, amb passaport búlgar, Umoja Gibson, signa amb el Futbol Club Barcelona de bàsquet per dues temporades.
1: Gràcies, José. Doncs fins aquí els principals titulars d'aquest divendres, que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com, porque tus derechos són nostra meta.
8: Arriben els dies sense IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
9: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Antes de continuar, vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
10: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
1: Buenísima, nieto, en ABC. Una madre reprende a su hijo pequeño. ¿Le has dado un balonazo a este señor? ¿Qué se dice? El niño responde: frente a los juicios paralelos y las condenas anticipadas, el tiempo demostrará mi inocencia. Y la madre comenta: muy bien.
0: La actualidad deportiva con Félix José Casillas.
2: Y vamos con la última cita del Mundial va a ser el domingo, la última rueda de prensa previa al partido va a ser esta noche a 11:30 con Luis de la Fuente, con Rodri, el centrocampista que deseamos tome el relevo de la última foto de Morata levantando la Eurocopa, y para eso será importante ver la última versión del capitán y confirmar que Pedro Porro y Lamine Yamal están recuperados totalmente entre algodones en la última sesión de entrenamiento. Llevamos todo el Mundial esperando la aparición del futbolista del Barça, a ver si a la última va la vencida. La última decisión de la FIFA ha sido nombrar un árbitro europeo para la final, es esloveno, se apellida Vincic, la última vez que pitó a España la selección ganó a Francia en semifinales de la Eurocopa. La última y única vez que pitó a la selección argentina fue contra Arabia en el Mundial de Qatar. Esa ha sido la última derrota del equipo de Lioneles, de Messi y de Scaloni, los argentinos más españoles. Los tres hijos de Messi nacieron en Barcelona y uno de los de Scaloni en Mallorca. El resto de hijos deportivos de Messi también están en las últimas páginas. Las fotos de los bebés Lamine y Cubarsid o los 8 años de Dani Olmo. Todos estarán en la foto de la despedida, la última de Leo Messi con la camiseta argentina, la definitiva. Porque hace 10 años, en el estadio de la final, Messi también dijo que era la última vez que jugaba con Argentina. Acababa de caer en la final de la Copa América contra Chile y cansado de perder anunció su retirada, pero siempre se puede cambiar de opinión. Y hay un español que ganó un título en la última vez que se disputó un mundial en el estadio de la final, la del Mundial de Clubes del año pasado con Cucurella, con el Chelsea y dando la mano a Trump con la bandera de España en la cintura. Cucu y Trump no está mal como última.
0: Cada viernes, al menos hasta ahora, llega el repaso lírico de la semana.
1: Recreación del poeta venezolano.
0: Abigail Lozano.
1: Abigail Lozano. Cortázar de todos los fuegos, marchaste a los gallardos. Hablaron alcaldes, vecinos, guardias, el cura, hasta los nardos. El consejero Sanz los trajo, apoyados en la cadera, hacia adelante, con la lección de que la respuesta ciudadana es importante. Las rutas del silencio responde a dos historias a trasmano. Las cuenta sobre una madre y una hija, Elena Resano. Ser Alex contó lo de la verja de Gibraltar y su demolición. Buen acuerdo, dijo él, pero la soberanía quedó fuera de la cuestión. La cuestión del lawfare con el hermanísimo no existió. Lorena Iglesias hace poco su serie Millennial Mal estrenó. No pocos eclipses hay, aclaró Roberto Brasero, pero se acabarán algún día, sumidos en remoto agujero. Yo me eclipsaré en Sotogrande, ya mismo, expansión, con frenesí, para recordarte, Alcina, y comprobar que el Mediterráneo sigue allí.
0: Que tengáis todos un buen verano y un buen regreso en
1: septiembre. Igualmente, poetas liberales.
0: Toque lo que os toque.
3: Vamos a hacernos carlistas.
0: 6 minutos llegamos a las 8 en Canarias.
1: Vale, vale.
4: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
5: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Si buscas un híbrido enchufable, en MG Quadisbitis te ofrecemos el MG HSPEV desde 299 euros al mes. Más tecnología, más confort y 7 años de garantía. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en quadisbitis.es. Cada día más cerca de ti, en nuestras instalaciones de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró y Granollers. Quadisbitis.es.
7: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. La Diputació de Barcelona comença avui la primera revisió del pla zonal de la xarxa local de carreteres. És un pla que ja va ser aprovat el 2020 i que des d'aleshores ha estat en una primera fase d'execució amb una despesa de 65,8 milions a la primera fase. Pere Parés, bon dia.
9: Bon dia. Ara la Diputació comença la primera revisió després d'haver executat, o com a mínim començat, un 90% de les actuacions previstes. L'objectiu és comprovar el rol que estan fent els diferents camins, ja que això pot haver canviat amb el temps. Ho explica als micròfons d'Onda Cero el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
10: El que estem fent és augmentar la seguretat viària. Hi ha hagut canvis en les infraestructures, hi ha hagut molt de moviment de població un lloc o altre, municipis petits han crescut molt. També hem de ser conscients que hi ha moltes coses que ens fan treballar ràpid. Per exemple, també totes les emergències que hi ha hagut aquests últims mesos, tant aiguats com els focs, etc.
9: En aquest sentit, Vallès ha posat en valor que aquest pla ha permès posar-se d'acord amb els ajuntaments per tal que traspassin aquells camins que puguin fer la funció de carretera, poder teixir el territori i poder connectar els pobles. Una connexió que no només és amb les carreteres, sinó amb els serveis que s'hi poden desplegar, com la fibra òptica.
4: Molta atenció als usuaris del metro de Barcelona, i és que a partir d'avui la línia 1 del metro quedarà interrompuda entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants per obres de millora a la infraestructura. El tall afectarà les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants. El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, Transports Metropolitans de Barcelona habilitarà un servei especial d'autobús llançadora que connectarà totes les estacions afectades amb el mateix horari que el metro i freqüències d'entre 4 i 11 minuts segons la franja horària. Les obres permetran renovar la via entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, així com millorar la catenària, la senyalització i els accessos al taller de Santa Eulàlia. A més, TMB recomana utilitzar alternatives com les línies 5, 9 i 10 del metro, els ferrocarrils de la Generalitat o Rodalies per reduir les afectacions durant aquest període. Canviem de qüestió, aturats els desnonaments que estaven ahir previstos al barri de la Mina de Barcelona i també al bloc del barri de Sant Narcís de Girona. Ens ho explica en Ferran Cuixart, bon dia.
11: Bon dia, sí, pel que fa als del barri de la Mina, els desallotjaments pendents d'executar diferents blocs durant aquest estiu han quedat temporalment aturats per ordre judicial, ja que els Mossos d'Esquadra demanen agrupar-los tots per facilitar així els operatius. D'altra banda, també es va aturar ahir el macrodesnonament d'un bloc de 18 pisos al barri de Sant Narcís, a Girona, davant la incertesa dels veïns a qui se'ls ha garantit un lloguer social. Escoltem a un dels veïns, Wilson Palacios.
12: No tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testifiqui.
11: Per tant, el desnonament dels 7 immobles, que de moment no tenen vulnerabilitat, ha quedat ajornat fins a finals de setembre.
4: Els Mossos han detingut un home de 34 anys per exhibicionisme i agressió sexual. Dos delictes que hauria comès en dies diferents, però sempre en el mateix escenari, un autobús de la línia Barcelona-Igualada. Una passatgera el va denunciar per masturbar-se dins de l'autobús. La policia local d'Abrera va tramitar una denúncia administrativa, però no el va detenir. El cas és que els investigadors van descobrir que tenia una altra denúncia per una agressió sexual anterior a una dona en un autobús de la mateixa línia, un fet que ha desencadenat la seva detenció. I un últim apunt, sàpiguen que la Guàrdia Civil comissa més de 5.300 piercings, tintes de tatuatges i agulles il·legals a Lloret, Platja d'Aro i Girona. Els productes havien arribat a Catalunya sense complir la normativa sanitària ni tampoc les obligacions duaneres de la Unió Europea.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
13: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.

Amnistia i reclamen la seva aplicació immediata, mentre que PP i Vox en mantenen el rebuig. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon

0: de l'altitud. A hores d'ara, pel que fa a les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, de moment, força fluidesa, destaca amb un quilòmetre de cues i congestió en els dos sentits de la marxa a la AP7 al punt de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent, amb màximes que arribaran als 38 graus, a Girona els 37 i a Barcelona i Tarragona els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 30 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Tant la Generalitat com els partits independentistes han aplaudit l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i han reclamat la seva aplicació immediata. Això sí, amb punts de vista diferents, i és que el president Salvador Illa vol que Catalunya passi pàgina del procés, mentre que Esquerra i Junts veuen en la resolució un esperó a la causa sobiranista. Ens en dona més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, juntaires i republicans veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la possibilitat que Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. Una victòria, diuen, jurídica i política que dona ales a l'independentisme. Escoltem Junqueras i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: L'amnistia no tanca el conflicte polític.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la decisió judicial obri un futur de convivència.
6: La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
3: En tot cas, un cop s'hi ha pronunciat el TJUE, ara seran els tribunals espanyols els que han d'interpretar i aplicar la sentència. El Constitucional ho farà a partir de la tarda.
1: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat, diu, contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
7: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Catalunya nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunitat i de la divisió que tanto daño hizo a nuestra tierra.
1: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
2: Más de uno Catalunya.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dijous al vespre l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. El foc estabilitzat des de dimecres a la nit ha afectat un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins l'espai protegit dels cingles de Bertí. Les flames van obligar a confinar diverses cases, un hostal rural, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Durant aquest dijous, els efectius han treballat per assegurar el perímetre i extingir els focus secundaris. El dispositiu s'ha pogut reduir aquesta nit i els bombers ara treballen per extingir-lo del tot. Tot això, recordem, en un escenari de temperatures molt elevades. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest 2026 hem viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. La temperatura ha estat 3,8 graus superior a la mitjana i el passat dimecres es van assolir màximes d'entre 40 i 42 graus en sectors com el prelitoral i la Catalunya central. A tot això, sàpiguen que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobrirà aquest divendres després de l'incident del 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: El govern impulsa una llista d'expertes per donar més visibilitat a referents femenins a la societat. Audal Sanz, bon dia.
8: Bon dia. És una mesura que el govern anuncia per dotar de més visibilitat a dones expertes per reduir la bretxa de gènere. L'objectiu és que elles puguin aparèixer en actes i mitjans de comunicació per suplir la manca de referents. Ho va avançar la directora general de la Conselleria d'Igualtat, Sònia Guerra, al programa La Ciutat d'Onda Cero Catalunya.
9: L'Institut Català de les Dones oferirà un cercador d'expertes en els que es trobaran les expertes catalanes de tots els àmbits per poder tenir presència femenina equilibrada amb els homes en qualsevol espai o en qualsevol acte.
8: Aquesta és una de les polítiques amb què el govern vol lluitar contra la bretxa de gènere. Ara mateix, la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya baixa fins al 16,7%, però en altres aspectes el govern diu que encara queda feina per fer.
1: Gràcies, Audal. Més coses. Per primera vegada des del 2008 creix el nombre de naixements a Catalunya. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Diego Fernández, bon dia.
10: Bon dia, Montse. L'augment

0: ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. Han nascut 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. Aquest creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara, l'edat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nadons nascuts durant l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger, un col·lectiu amb un pes important en l'augment dels naixements.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
3: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
4: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. Lamin Yamal no va exercitar-se ahir amb la resta de companys de la selecció espanyola, però no perilla la seva participació a la final del Mundial contra Argentina de diumenge. A Frenkie de Jong li faran avui una prova mèdica per conèixer la base exacta de la lesió que pateix al genoll dret. Karim Adeyemi va passar ahir la revisió mèdica prèvia a l'oficialitat del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. Avui podria fer el seu primer entrenament a les ordres de Hansi Flick. Marc-André Ter Stegen no va exercitar-se ahir amb el grup i la seva sortida s'ha dit cap a l'Ajax cada vegada està més a prop. El base estadounidenc, amb passaport búlgar, Umoja Gibson, signa amb el Futbol Club Barcelona de Bàsquet per dues temporades.
4: En cultura, el Primavera Sound ha xifrat en més de 344 milions d'euros l'impacte econòmic de la seva edició del 2026 a Barcelona. Del total, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe generat per la despesa dels assistents en allotjament, restauració, transport i oci. Tot plegat en una edició que va reunir 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Igualment, tot i aquesta baixada dels assistents, el Primavera Sound ha tornat a destacar per l'impacte econòmic i cultural que suposa per a la ciutat de Barcelona. I de Barcelona passem a Girona, on continua celebrant-se el Cap Roig Festival, avui amb concert de Maya i demà de Rick Astley.

0: La veritat és que el cap de setmana està replet de cites musicals. A Barcelona avui toquen Sopa de Cabra, Rosario, Belén Sebastián i també a Salou avui comença el festival Festiuet, que comptarà amb Buós, Entol Sarmiento, La Pegatina i Detallets. Doncs al ritme de Rick Astley arribem al final d'aquest informatiu, que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Adéu.
1: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Llegad o mundiauto.com.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
3: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu i com sempre ho fem de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
4: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
3: Aquesta gran òpera Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
4: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre a tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
3: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
5: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
6: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
8: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
6: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
9: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
6: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
1: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: Onda Cero Barcelona, la radio que te escolta.
4: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
6: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compta amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del d'Altebra Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre pensada per totes les edats amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 de la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
10: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
11: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
12: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche,
11: me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea, que no podemos vivir sin la radio.
12: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
10: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
3: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: los precios sigan creciendo en el tercer trimestre, se ha reducido a la mitad. Manuel Pecino.
1: Hace tres meses el 39% creía que los precios iban a subir en el tercer trimestre de este año y ese porcentaje ahora ha bajado hasta el 23%. Esto quiere decir que la mayoría apunta que los precios se mantendrán y que las que anticipan bajadas en los próximos meses han aumentado del 6 al 16%. Además, el número de agentes que piensa que va a vender más entre julio y septiembre cae, mientras suben del 20 al 26 los que vaticinan que venderán menos. Es la misma tendencia que se ven las inmobiliarias con las viviendas que prevén captar. Esto para las ventas, pero en alquileres tampoco hay más optimismo. El 17% cree que los precios bajarán y tan solo el 27%, 10 puntos menos, esperan subidas.
0: Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en dos minutos.
3: Què tal? Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent. L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de les PAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que pugui aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial. Canviem de qüestió, Aena invertirà més de 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona, al Prat, entre els anys 2027 i 2031. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També es preveu una nova porta d'accés i la reorganització dels vials i dels recorreguts per als vianants. Segons Aena, les obres es faran sense afectar l'operativitat habitual de l'aeroport i la reforma no comportarà un increment de la capacitat de la terminal. En plana de successos, sapiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut a Arenys de Mar un home acusat de robar canonades de gas per extreure'n el coure i vendre'l posteriorment. La investigació li atribueix diversos robatoris comesos en municipis del Maresme i també al districte de l'Eixample de Barcelona. Segons la policia, l'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament i tallava les canonades per endur-se el material. Els fets generaven un risc per a la seguretat dels veïns i provocaven també interrupcions en el servei de gas. El detingut va passar a disposició judicial el 14 de juliol.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
6: Tengo preparado mi próximo viaje, el verano no espera y las últimas plazas tampoco. Con Betravel todavía puedes viajar a destinos como Tenerife, Túnez, Isla de Sal o Riviera Maya desde 452 euros. Además, sin cambio de precio por la subida del carburante. Y si reservas con Betravel Easy, disfrutarás de más flexibilidad y tranquilidad para viajar. No dejes escapar el verano, reserva ya en tu tienda Betravel o en betravel.com. Betravel, viájate la vida.
7: Más de uno. En Onda Cero.
8: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
9: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto.
11: Movistar Prosegur Alarmas.
2: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
11: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
12: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
13: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
14: Avui coneixem l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya.
15: Aquesta entitat agrupa usuaris de gossos pigall d'arreu de Catalunya per defensar els seus drets i interessos. També fa una gran tasca de divulgació i vetlla per la seguretat i el benestar dels gossos pigall. Com creieu que és el tracte per part de la societat, de la gent del carrer respecte a vosaltres?
16: Hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, no? Pues quan tu vas amb un gos pigall, que la gent que està, que es creu en tu pel carrer, doncs que no li digui res, que no el distregui, que si el vol tocar t'ho demani, sí, que no li donguin de menjar. Una mica, pues, nosaltres, la nostra feina també és fer difusió de
14: educar la gent una mica,
16: perquè la gent, doncs, tingui un comportament raonable, no?
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
17: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la Plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
18: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
19: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb variat nivell. Albert, els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
20: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
0: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
2: Bon dia. Està previst que en les properes hores el Barça anunciï el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja va passar i la revisió mèdica. Adeyemi ve procedent del Borussia Dortmund i firmarà pel club blaugrana per 5 temporades. El Barça pagarà per ell 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. A més, els alemanys es quedarien amb el 20% d'una futura plusvàlua en cas d'un traspàs posterior del futbolista. També en les properes hores es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir sota les ordres de Hansi Flick, amb permís del club, per acabar de tancar els últims serrells del seu contracte amb el club neerlandès. Per la seva banda, l'Espanyol segueix amb el seu estatge de pretemporada a Nevada. L'equip de Manolo González jugarà demà el seu primer amistós. Serà contra l'Olot, el municipal de l'equip de la Garrotxa. El centre d'esport Sabadell també jugarà demà el primer amistós, en el seu cas davant el Castelló, dins de l'estatge que està fent a Salou. Encara en futbol, David López continuarà defensant la samarreta del Girona una temporada més. El defensa barceloní, que havia finalitzat el seu contracte el passat 30 de juny, ha arribat a un acord amb el club blanquivermell per ampliar la seva vinculació fins al juny del 2027. Més futbol, passen les hores i s'apropa la final del Mundial de diumenge entre les seleccions d'Espanya i Argentina a Nova York. El combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground preparant el partit. Posteriorment, el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Aquest matí s'ha fet oficial que l'àrbitre eslovè Slavko Vincic serà l'encarregat de dirigir aquesta final del Mundial entre Argentina i Espanya. Avui es disputa la 13a etapa del Tour de França entre Doul i Belfort de 206 quilòmetres de recorregut, etapa de mitja muntanya en la que els corredors hauran de pujar dos ports, un de tercera categoria i un de primera. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard, i 4 minuts i 6 segons respecte al tercer, el belga Remco Evenepoel. I en tenis, Paula Badosa jugarà no abans de 4:45 de la tarda el partit dels quarts de final del torneig de Nordea contra l'hongaresa Pana Udvardi. La tenista de Begur va eliminar ahir a la russa Aleftina Ibragimova imposant-se en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4.
0: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
3: Avui a la ciutat parlarem sobre un dels temes estrella d'aquesta temporada, el preu de l'habitatge. Ho farem analitzant l'informe del segon trimestre del baròmetre del lloguer del 2026 que ha elaborat l'Observatori del Lloguer.
4: Com cada divendres, en Xavi Casinos ens portarà a descobrir un secret de Barcelona, avui amagat al monestir de Pedralbes. També prepararem el nostre cap de setmana amb les propostes que ens portarà la Mercè Ruiz de la Fuente i la Clàudia ens posarà a prova amb els soniditos. Esperem que avui siguin una miqueta més fàcils que els de la setmana passada. Acabarem, com sempre, amb el dinema de Lluís Soler i escoltant els millors moments de la setmana a la ràdio que et mereixes.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot acull el cicle Circ a la plaça, amb espectacles gratuïts per tota la família. Dissabte 18 de juliol, a la Masia Mas Rebell del Penedès, nit d'estrelles amb astronomia, música en directe i sopar maridatge. També al Penedès, concert del Bacareta Group a Subirats dins del Festival Música a les Vinyes amb entrades des dels 20 euros. A Lleida, Caixa Fòrum programa el cicle familiar Petits Cinèfils, Petites Heroïnes amb grans històries amb entrades a 5 euros. I a Salou, els dies 17 i 18 de juliol, torna el Festiuet amb dos dies de concerts i alguns dels noms més populars de la música catalana.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
6: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
0: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: Què pensem i el que som.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
2: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
4: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
3: sí?
4: Saps? Haces xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
3: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
4: I ara te compta les calories.
3: Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és divendres, 17 de juliol, i a la ciutat volem parlar del que, sens dubte, ha estat un dels temes estrella d'aquesta temporada, el preu de l'habitatge. Un preu cada cop més alt i amb una oferta cada cop més limitada. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat per darrer dia aquesta temporada, Gerard Sanz, bon dia.
2: Pensava que diries de darrer dia per sempre.
1: No, home, no, no, bueno, no, vull
2: esperem,
1: pensar que no.
2: Esperem que no, esperem
1: no
2: que no.
1: No marxis, eh?
2: Estic convocat per la temporada
1: sí,
2: vinent.
1: Sí, convocadíssim.
2: No? Bon dia.
1: De porter. Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Claudia Moreno, bon dia. Vosaltres us heu de quedar una miqueta més aquí al programa, eh? Vinga, va, que avui tenim molts continguts. Peter, comencem amb la cançó.
4: Doncs avui parlarem d'ases i per això he triat aquesta cançó.

0: una de les millors pel·lícules, sense dubte.
1: Sí, deu endevinar, no?
0: Evidentment.
1: Doncs es tracta de la cançó I'm a Believer, que és una versió del grup nord-americà Smash Mouth, que es va popularitzar l'any 2001 per aquesta pel·lícula que estàvem parlant de Shrek. Com tots sabeu, Shrek anava acompanyat d'un ase, però avui no vinc a parlar d'aquesta pel·lícula, sinó de dos ases que no s'han fet famosos a la pantalla, però sí a la Ronda de Dalt de Barcelona. I és que aquest dimecres es va viure una situació insòlita, quan dos ases van obligar a tallar un tram de la Ronda de Dalt. Els animals, que anaven amb un ramat de collserola, es van desorientar i van acabar menjant herba al costat de la Ronda de Dalt. La seva presència va obligar a la Guàrdia Urbana a tallar temporalment la circulació a l'alçada d'Horta per evitar qualsevol accident. Finalment, la policia va poder retirar els animals sense que resultessin ferits. I final feliç perquè van localitzar el seu propietari.
0: Imagina la conversa entre els dos ases, eh? Tu creus que anem bé per aquí? Sí, sí, tira, sí, sí, no. Això em sona. No sé,
2: no sé,
0: jo crec que no.
2: Com està la Ronda de Dalt cada dia, eh?
1: Jo crec que anàvem fent el burro, no?
2: Cada vegada sí, sí. Més cotxes.

0: Doncs que curiosa aquesta història, per sort, com diu el Peter, té final feliç, com final feliç també té el repte de la cançó de
1: calorosa. Hem arribat al final, eh? Repte superat.

0: a crema solar
1: sí,
0: i tal.
1: Vamos.
0: Doncs quan un pensa en estiu, una de les coses amb les que pensa és amb aquest duet.
2: Ya no hay nada que pueda hacerme parar. Esta noche estaremos tú y yo.
1: Son Sony y Selena.
0: Bueno, ellas mateixes.
1: ¿Qué dius?
2: Solo quiero que me hagas sentir, solo quiero que bailes pa' mi
1: Pensava que només tenien una cançó.
0: No,
1: bueno,
0: tenen vàries.
1: Més, però aquesta vàries. No l'havia escoltat.
0: Sí. A veure si diu calor. Però ja.
1: Segur que diu calor.
0: Vamos ahí.
1: I segur que ho diuen així. Calor,
0: sí, sí,
1: calor,
0: sí,
1: no?
0: Calor,
1: sense...
0: calor, no. Aquí no busquis. No intentis rascar perquè et faràs mal. És el tema Calor de Sonia i Selena, cançó que van llançar, atenció, al 2025, quan van fer... podríem dir aquell amago
1: sí.
0: de tornar, que va durar menys que un obrir.
1: Que després
0: de
1: venir aquí la Sònia,
0: sí,
1: no?
0: sí,
1: la Morena és la Sònia, per explicar-nos
0: sí.
1: una mica què havia passat.
0: Sí, doncs ja hem posat en aquesta secció a Sònia i Selena amb el Yo Quiero Bailar, el seu tema estrella, i ara repeteixen aquesta secció amb aquest tema Calor, que torna a ser un hit d'estiu, abocant doncs, aquesta època marcada per la calor i fent referència també, com no, a l'atracció física.
1: Doncs molt bé, ja sabeu qui es quedarà a la secció de repte
0: de
1: cançó de calor.
3: Crec que avui ja en sem d'aus.
1: Sí.
0: Vinga.
3: Que ara ho creu.
1: Si no me la quedo jo, eh? Oh. Tan contenta, tu. Va, què preguntes avui a l'audiència?
0: Doncs mira, pregunta clàssica dels divendres, i en el que, com bé sabeu, traslladem el dilema que ens posarà sobre la taula el Lluís Soler, en el que serà el penúltim dilema de la temporada. Avui seguirem amb temàtiques que tenen a veure amb l'estiu i, ojo, el dilema d'avui, que aquí crec que hi haurà debat de veritat. Avui la cosa té a veure amb la platja.
1: Com es nota que marxes de vacances, no pares de posar cançons de...
0: Tot de veranito,
1: marxo, marxo.
0: A la platja, evidentment, es poden tenir molts dilemes, però avui ens volem centrar en la superfície en la que ens estirem quan anem a la platja. I és que, com bé sabeu, hi ha diversos tipus de platja. Hi ha les de sorra molt fina, una sorra, diguem, intermitja, amb granets de sorra un pèl més grans que la sorra fina, i després tenim els pedruscots. Alguns semblen menhirs. Per tant, volem que ens digueu què us agrada més a vosaltres. Plantar la tovallola enmig d'una manta de sorra fina. També és veritat que després et passes una bona estona per treure-te-la del cos. O les pedres grans, que s'ha de dir, també tenen el seu públic. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Platges de sorra molt fina, de farina gairebé, o platges amb pedres grans. 676-760908.
1: Crec que a aquestes alçades ja qualsevol platja ens va bé, eh? Sí, però bueno, és un bon dilema. Montse, tu que no estaràs al dilema, què prefereixes?
3: Contra les platges a les que vaig normalment a la Costa Brava,
1: sí.
3: M'agrada més, perquè crec que m'he cansat tant de la pedra, que m'agrada més la sorra fina,
1: sí?
3: La veritat. Sí. Sé que es fica per tot arreu, és molt emprenyadora, etc, però el mal que acabes agafant d'esquena, de peus, de tot allà, les roques...
1: Però ja no parlem tant de roca, sinó d'aquesta pedreta petita.
3: Però això també se't clava i fa mal.
1: Però no fa tan mal.
3: No fa mal. Igualment...
0: Assaig tailandès.
3: No ho passo bé. No, i a sobre penso i dic... I igualment, al matí, aquelles pedretes cremen el que no està escrit.
1: I la sorra fina també.
3: Sí, la sorra fina també, sí. Que acabes tota una fila de xancletes allà davant a la vora del mar.
1: Hauríem d'inventar alguna cosa, perquè puguis arribar sense cremar-te...
3: Sí, perquè vas veient a la gent i ja saltant de pal. Ai.
1: És que és tremendo. Doncs aquest és el dilema que ens porta avui el Lluís Soler. Ho plantejarem aquí en aquesta taula d'aquí una estoneta, però volem saber què preferiu vosaltres, si la sorra més fina o aquesta sorra feta amb pedretes petites, clar, o fins i tot aquesta pedra gran, però crec que el dilema va més per sorra fina o sorra més gruixuda. Amb aquesta pedreta. Jo no entenc la gent que es posa les pedres grans, t'ho juro, o sigui, això és incomodíssim, per fer-te un banyet i així, vale, però per estar estirada prenent el sol.
3: Incòmode.
1: Portes una maca o alguna així, o no sé, una gandula.
0: En comptes
1: no
0: de tovallola t'has de portar matalàs, perquè t'estires i...
3: Una màrfaga.
1: Totalment. Doncs vinga, envieu les vostres respostes al 676-760908. Avui parlem de platges.

0: Doncs comencem aquest informatiu a Barcelona, al barri del Putxet, on 300 veïns afectats per l'esvoran provocat per les obres de l'L9 del metro continuen pendents de saber si podran tornar a casa.
1: Els residents dels 93 pisos

0: pisos afectats estan sabent ara mateix, Míriam, els resultats de les darreres inspeccions tècniques fetes als edificis de la zona.
1: Allà, al Putxet, pendent del que estan dient els tècnics, està el nostre company, el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
2: Hola, Míriam, molt bon dia. Doncs us portem bones notícies d'últimíssima hora, i és que a partir del dilluns, de forma progressiva, podran començar a tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. Concretament són els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Ens comenten des de l'Ajuntament i des de la Generalitat que encara no s'han acabat totes les tasques d'ocultació, però a l'altra banda d'on es va produir l'esvoranc sí que és segur començar a tornar de forma progressiva, i aquesta és la principal notícia. Després, sobre la resta de veïns dels 6 edificis afectats i també la resta de locals, ens comenten que no s'aventuren a dir-nos exactament quan podran fer aquest retorn parcial. Ara bé, també ens indiquen que a partir de dimarts començaran a donar ajudes específiques i directes tant a veïns, però sobretot als que regenten locals, per si no han tingut la possibilitat de facturar els diners suficients per pagar lloguers o d'altres factures que hagin de tenir al dia. Per tant, aquestes són les bones notícies que ens arriben aquí des del barri de Sant Gervasi. I d'altra banda, sí que ha parlat des de l'oposició el president de Junts per Barcelona i també alcaldable a les properes eleccions municipals del 2027, Jordi Martí, qui deia que es guardaven la possibilitat de demanar certes dimissions sense especificar quines en el cas de que aquestes ajudes directes finalment no arribin. L'escoltem.
3: Bé, nosaltres no estem demanant en aquests moments una dimissió concreta, però no, això no treu que la puguem demanar més aviat que tard si les coses continuen com ara.
2: Per tant, bones notícies després de més d'una setmana en els quals 300 veïns s'han vist afectats i obligats a dormir fora de casa per un esvoranc provocat per el perllongament de la línia 9 del metro, una tuneladora que ja està generant afectacions entre els veïns de Barcelona.
1: Doncs bones notícies per a aquests veïns. Ricard Jiménez, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, bona tarda, Míriam.
1: Més qüestions. Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i que s'allargaran fins al 2030.
0: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cares, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 92.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
0: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions, que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
1: Acabem explicant que els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars.
0: La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent. L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de l'ESPAU, i segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i bon cap de setmana.
0: A vosaltres igualment.
1: Quan entrem a qualsevol cercador immobiliari, el panorama sempre és el mateix. Pocs habitatges disponibles, preus molt alts i una competència ferotge. Per entendre com evoluciona la situació del mercat immobiliari, l'Observatori del Lloguer, impulsat per la Fundació Alquiler Seguro, publica trimestralment el Baròmetre del Lloguer, un informe on s'analitza l'oferta, la demanda i també els preus de l'habitatge a tot l'estat.
5: La darrera edició, corresponent al segon trimestre de 2026, dibuixa un escenari complicat. D'una banda, observem que el deteriorament del mercat sembla haver-se frenat lleugerament. Això ho notem en la desacceleració de la caiguda de l'oferta i la pujada continguda dels preus del lloguer. D'altra banda, la demanda continua a l'alça i arriba a un màxim històric a nivell nacional d'una mitjana de 141 persones interessades per cada habitatge de mitjana. Unes dades superades només per les de Barcelona, on la mitjana de la demanda és de 453 persones per cada habitatge i un preu mitjà del lloguer que ja supera els 1.200 euros mensuals. Els experts coincideixen en que si l'oferta no augmenta, serà molt difícil rebaixar la pressió del mercat i facilitar l'accés a l'habitatge.
1: Sergio Cardona, cap d'estudis de l'Observatori del Lloguer. Què tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Como acabamos de comentar, el informe actual del alquiler muestra

0: a una formació, que puguin tenir accés a una formació. I això és el que ens dediquem nosaltres, a donar aquestes oportunitats laborals a les persones, però que necessiten abans un entrenament i que necessiten abans l'adquisició d'algunes competències i l'adquisició de certes capacitats que les ajudaran a afrontar el mercat laboral d'una manera molt més fàcil.
1: M'ha agradat això que has dit, que el primer que necessiten és una oportunitat. No sé si com
0: Exacte.
1: a societat cada cop els hi donem més aquesta oportunitat, si anem pel bon camí.
0: Anem pel bon camí, tot i que és un camí lent, molt lent. És veritat que les oportunitats que tenen les persones amb discapacitat ha evolucionat amb els anys. Ara les persones amb discapacitat a la societat es veuen d'una altra manera. També és cert que totes les entitats i tot el sector hem picat molta pedra cap aquí, però encara queda molt camí per fer. Encara queda molt camí per recórrer i perquè les empreses incorporin persones amb discapacitats als seus equips i també perquè hi hagi suports perquè aquestes empreses puguin incorporar aquestes persones amb discapacitat, que és veritat que no sempre és fàcil, però ho hem de fer.
1: Queda molt
0: Clar.
1: camí a recórrer, però per sort hi ha
0: Molt.
1: entitats com la vostra, i ens explicaves, el vostre model posa la persona al centre i treballa l'autonomia des de les seves capacitats i també els seus interessos. Com es tradueix tot plegat en el seu dia a dia?
0: A veure, nosaltres sempre diem que posem a la persona al centre, però perquè el que intentem nosaltres és que totes les persones siguin capaces de prendre les seves pròpies decisions, no? O sigui, una persona amb discapacitat ha de prendre les seves decisions igualment, i tothom ha de poder respectar els seus desitjos. Llavors, això és el que nosaltres entenem com a posar la persona al centre, doncs que tothom sigui respectuós amb els interessos dels altres i que tothom pugui viure la vida que desitja sense que ningú pugui prendre les decisions per ells, no? O sigui, hi ha decisions tan fàcils com avui que vols una poma o una pera, o altres decisions molt més transcendentals que tenen més a veure amb la vida, no? Doncs sempre fins on podem hem de respectar al màxim que tothom pugui prendre aquestes decisions i que tothom es pugui desenvolupar això d'una manera autònoma, la vida com més autònom possible, millor.
1: Encara hi ha molts prejudicis al voltant de la discapacitat
0: Sí.
1: intel·lectual. Deies abans una frase que també m'ha agradat molt, que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats, i no sé si
0: Sí.
1: aquest és un dels principals mites que voleu trencar, que sí que tenen capacitats aquestes persones.
0: I tant. Sí. És que les persones amb discapacitat intel·lectual, o sigui, tenen moltíssimes capacitats, no? I tenen moltes... És això que he dit al principi, no? Si els donem una oportunitat,
1: Clar.
0: tenen un camp obert, per fer moltes de les coses que es proposen. I aquí està el tema. No cal que els hi posem límits. Els límits ja se'ls aniran trobant pel camí, però si som la resta de la societat que els posem aquests límits, és molt difícil que es puguin desenvolupar i que puguin participar plenament de la societat, no? Llavors, nosaltres el que hem de fer, la nostra funció com a la Fundació Pas a Pas, és intentar que els límits els posin ells i no ser nosaltres els que els estiguem posant mira, doncs això no ho podràs fer. No, no, no, no, no. Primer anem a veure-ho, que segur que poden, no? I capacitats en tenen moltíssimes, moltíssimes, de veritat.
1: Per últim, Eva, quin missatge enviaríeu a les empreses perquè apostin per la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual, perquè els hi donin aquesta oportunitat? Entenc que guanyen elles i també guanyem la societat en general.
0: Guanyen elles i guanyem nosaltres, guanya tothom, no? És a dir, nosaltres entenem, que no és fàcil incorporar en els equips perquè moltes vegades necessitaran que aquesta persona tingui un suport o necessitaran que hi hagi una mica d'adaptació del seu lloc de treball, però potser aquí és on hi ha la clau, no? És on nosaltres podem intervenir i és on les empreses poden confiar en centres com el nostre per intentar fer aquest acompanyament, no? I no només deixar que les persones amb discapacitat acabin treballant en centres

0: nostre o tinguin una oportunitat laboral en centre com el nostre, sinó que sigui només un pont. Nosaltres hauríem de ser només un pont, només un lloc on les persones es puguin venir a adquirir les competències que necessiten i després incorporar-se a un lloc de treball a l'empresa ordinària, que en diem nosaltres, no? Fora d'un entorn protegit com el nostre. Això és el que seria molt positiu per tothom.
1: Doncs esperem que a totes aquestes persones els hi arribi aquesta oportunitat que tant mereixen. Eva Calvés, directora de la Fundació Pas a Pas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: A vosaltres. A vosaltres, gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora, com esteu?
1: Mira, sorpresa, perquè avui no comences amb Mundial, avui comencem amb tres noms propis del Barça.
3: Sí, en parlarem del Mundial,
1: sí,
3: no et posis nerviosa.
1: No, ja, és que estic nerviosa ja, tu.
3: Sí, veig que vols que parli del Mundial, però la ràdio és actualitat i s'ha de parlar de coses que estan passant. I és que, bé, ni més ni menys que en les properes hores el Barça pot anunciar un fitxatge.
1: Ostres,
3: tu que estàs tot el dia, que hi fitxa el Barça, vindrà Julián, vindrà... Pausa, calma. De moment el que està gairebé segut lligat, falta només l'anunci oficial, és Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja va passar ahir la revisió mèdica de forma exitosa. Recordem que ve procedent del Borussia Dortmund, firmarà pel club blaugrana per 5 temporades i el Barça pagarà per ell només 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Per què pagar tan poc? Té una petita trampa i és que el futbolista acaba contracte amb el Dortmund la propera temporada, és a dir que d'aquí 6 mesos, al mes de gener, ja queda lliure per poder negociar amb qui vulgui. Això, doncs, evidentment, abarateix l'operació. Tot i així, els alemanys es quedarien amb el 20% d'una futura plusvàlua en cas d'un traspàs posterior del Barça. Aquest és el primer nom propi avui del club blaugrana. També en les properes hores es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir amb el grup, a les ordres de Hansi Flick, amb permís, òbviament, del club, per acabar de tancar els últims serrells del seu contracte amb el club neerlandès. El Barça, tot i així, s'haurà de fer càrrec de gran part de la fitxa, un 80-90% de la fitxa, perquè és que la xifra que cobra el senyor Ter Stegen és absolutament escandalosa. I després també està un nom que, bé, no és d'avui ni de demà, jo crec que serà de tot l'estiu fins que acabi el mercat de fitxatges, que és el de Julián Álvarez. Bé, Julián López pel president de l'Atlètic de Madrid, perquè així no sé per què li anomena. El Barça segueix esperant la resposta del club matalasseo, que si més no canvia el seu parer de no voler vendre, li va oferir 100 milions d'euros, no descarta pujar una miqueta l'oferta, però res, escolta, el Cerezo aquest, Míriam, segueix tancat en banda, que no vendo, tu, que no vendo.
4: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez, el año que viene. Yo creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿me entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? En esta vida, menos alguna cosa que vosotros habéis, todo tiene perdón.
6: Entonces, su sueño, ¿el Atlético de Madrid es igual de tajante con clubes extranjeros que con Real Madrid y Barça? ¿O 500 o nada para todo el mundo? ¿O si viene un club extranjero, la postura es diferente?
4: Te vuelvo a repetir, Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
3: Compte que hi ha un moment que li diria directament Jesús López.
1: Sí, sí.
3: O sea, ja. Ni Julián,
1: ni
3: Álvarez. Ni Álvarez. Bé, això és el que diu Miguel Ángel Gilmarín, però és que el que diu Enrique Cerezo, però és que Miguel Ángel Gilmarín aquest matí, en una entrevista als mitjans oficials del club, encara ha estat més contundent. És a dir, ara ja sí que el Barça ja pot oferir 100, 150, els que siguin, milions d'euros, jugadors, que si oferim a Casador, que si oferim a, jo què sé, a Marc Bernal, qui sigui, ells estan com la senyora aquella de l'Ariel. Te'n recordes? Que no le cambio en el detergente, mi Ariel no se lo cambio por nada, aunque me ofrezca, a la ninja Maya, aunque me ofrezca, yo mi Ariel no lo cambio, Miguel Ángel Gil tampoco cambia al Ariel ni al Lucil, tú.
7: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: Recordem que durant el Mundial Julián Álvarez va dir que el millor per totes les parts era un traspàs, ell va dir textualment una transferència, és a dir, que ja va mostrar la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid. Míriam, tinc un dilema.
1: A veure, quin? Jo també tinc un altre.
3: A l'hora de fer la rentadora.
1: Sí, ui, ara
3: que... Pastilleta de plàstic, és aquella boleta que es fica al bombo, eh?
1: Sí.
3: O el típic, els pols o aquell detergent que es posa a dalt el calaixet aquell en un departament petit.
1: Però és que això jo vam portar el dilema del divendres una vegada.
3: Bueno, però jo no hi era.
1: No, jo poso sabó líquid al calaix.
3: Jo la boleta.
1: Tu sempre jo portant-me la contrària, tu. I ara
3: boleta.
1: Què ve, això?
3: Ah, no ho sé, era per obrir una nova via de debat.
1: No, no, si vols et plantejo el dilema, però crec que hem de parlar del Mundial, no?
3: Sí, okay. Escolta, no sé, que això s'apropa,
1: que potser no vols que arribi diumenge, però jo ja estic nerviosa.
3: Para la cinta! Demà hi ha partit a les 11 de la nit, eh?
1: Bueno, sí,
3: el partit,
1: vale.
3: El partit que ningú no vol jugar, és a dir, aquest, que en aquest cas que no volen jugar Anglaterra i França, perquè és aquest nyap, aquest trunyo de partit de tercer i quart lloc.
1: No, no diguis això, pobre.
3: Home, és el partit dels perdedors, no vol jugar, ja estan cansats, volen marxar.
1: No hi ha perdedors, va.
3: Demà, home, a mi em va de meravella, perquè demà un partidet a les 11 de la nit, un dissabte, després de sopar, és perfecte, un partit del món, que sigui un tercer i quart lloc, no deixa de ser un Anglaterra-França, que és un partidàs. Això serà demà, però no és el que ens interessa, és el que se'ns ve a sobre de cara diumenge, la finalíssima, la final entre Espanya i Argentina a Nova York. Compte que hi ha incendis a Canadà, però es veu que allò s'està cremant tot i tot el fum, tota la fumera va cap a Nova York i es veu que hi ha l'aire allò que no es pot ni respirar i diuen que durant el partit els jugadors no podran respirar perquè l'estadi no és cobert. A veure, si fins i tot
1: el dic,
3: millor podria posar en perill la disputa del partit. Bueno, de moment es disputa. De fet, el combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground, quin nom més maco per entrenar, preparant el partit. Sembla un gimnàs d'aquest de darrera generació que estan obertes les 24 hores del dia, que pots anar tu a les 5 de la matina del matí a la targeta i entres al gimnàs a les 4 del matí. Bé, sigui com sigui, avui el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Ahir va estar, em sembla molt interessant aquest tema, ahir va estar al Radio Estadio Noche, Jesús Navas, que és un exfutbolista del Sevilla, del Manchester City, campió del món amb la selecció espanyola el 2010. Bé, aquest noi és d'un poble que es diu Los Palacios i Villafranca, que és un poble de Sevilla. Doncs en aquest poble també va néixer Gavi i Fabián, dos jugadors de la selecció espanyola que estan en aquest Mundial i que per tant tenen l'opció de guanyar el Mundial. Per què et dic això? A veure, Los Palacios y Villafranca son municipio español de la provincia de Sevilla en la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con una población de 38.761 habitantes. Hòstia, és molt difícil trobar tres tios que arribin, que triomfin en el futbol, que arribin, diguem-ne, al futbol professional, que siguin internacionals i que puguin guanyar un Mundial.
1: Però doncs, mira, si ahir parlàvem de la foto del Messi, Lamine Yamal, que ja no sé quan vas dir era una possibilitat entre tal, doncs mira, doncs aquesta és una altra casualitat de la vida.
3: Pues mira, tres jugadors de Los Palacios i Villafranca poden ser campions del món, això no ho pot dir qualsevol poble, qualsevol municipi. D'això en va parlar el propi Jesús Navas al Radio Estadio Noche, aquí a Onda Cero.
5: Sí, la verdad que estamos en contacto y sería increíble. Algo espectacular, un pueblo como Los Palacios que se volviera a repetir en 2010 y que tanto Gavi como Fabián pues puedan levantar la Copa Campeón del Mundo, pues sería muy grande para el pueblo y estamos muy orgullosos de todo lo que están haciendo.
3: Per tancar capítol amb el Mundial, aquest mateix s'ha fet oficial de l'àrbitre del partit, serà l'eslové Slavko Vincic, dirigirà aquesta final entre Espanya i Argentina. És un àrbitre absolutament lamentable i em fa molta por aquest tio.
1: Què dius?
3: Ja t'ho deixo anar, sí.
1: Home, si comencem així, malament, Rai, tu. Va, més notícies de l'actualitat esportiva.
3: Va, que tenim poc temps i molta informació. L'Espanyol segueix el seu estatge de pretemporada a Navata, demà primer amistós contra l'Olot, el municipal de l'equip de la Garrotxa. El Sabadell, que també jugarà demà el seu primer amistós, està d'estatge a Salou, demà jugarà contra el Castelló. El Girona, David López, continuarà defensant la samarreta del Girona una temporada més, renova, per tant, un any, finalitzava, bé, de fet va finalitzar contracte el passat 30 de juny, doncs ha arribat a un acord amb el club blanc i vermell per ampliar la seva vinculació fins al juny del 2027. En bàsquet, una altra incorporació random del Barça. Es tracta d'Agustín Ubal, que tornarà a vestir la samarreta blaugrana. Han arribat a un acord per fitxar per 3 temporades fins al juny del 2029. Ubal medeix 1,98 i recordem que farà 23 anys aquest juliol. Va arribar al Barça a l'estiu del 2019 amb 16 anys i va debutar el primer equip amb 18. Aquesta última temporada ha jugat al Kit Sanat Manresa. Jo pensava que els uruguaians només jugaven bé a futbol i fotien hòsties, però es veu que també jugaven bé a bàsquet. Avui es disputa la 3a etapa del Tour de França entre Dol i Belfort, de 206 km de recorregut. És una etapa de mitja muntanya. De fet, els corredors han de pujar 2 ports, un de tercera categoria i un de primera. Pogacar, líder, 3 minuts i 36 segons a la general sobre el segon Jonas Vingegaard i 4 minuts i 6 segons respecte al tercer, el belga Remco Evenepoel. I en tennis, la nostra Paula Badosa jugarà no abans de 4:45 de la tarda al partit de quarts de final del torneig de Nordea contra l'hongaresa Panna Udvardi. Quin nom? Panna Udvardi. La tenista de Begur va eliminar ja la russa Aleftina Ibrahimova, imposant-se en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4.
1: Víctor Lozano, ara sóc jo la que et plantejo un dilema. Quan vas a la platja, que sé que a tu t'encanta la platja, sorra fina o la sorra aquesta que, per exemple, tenim a Platja d'Aro, que té pedretes petitetes?
3: La de les pedretes, la de Calella, sí? La de Llafranc.
1: També tenim aquesta...
3: Sí, té un contra i és que acumula força pols i moltes vegades sí, et treus les pedres i tal, però després et queda la pols allà i has d'anar a la típica aixeta allà que hi ha els banys a la platja, que hi ha l'aixeta a l'obra i et remulles els pols i te la treus, però és molt més còmode, òbviament. Tot i que l'altre és molt suau, mola, i que els pauets dins de la sorra i tal... I,
1: tu el que vols és anar a la platja, sigui com sigui.
3: Sí, jo demà vaig.
1: Ah, molt bé.
3: Demà ja aniré a Sant Pol de Mar. Per si algú vol venir, farem una festa allà.
1: No diguis, que seguiran.
3: Vinga, doncs que vinguin.
1: Víctor Lozano, no et cremis. Bon cap de setmana. Tornem de seguida a la ciutat.
3: Uau, uau, uau.
8: És la 1 a mediodia en Canàries.
9: Notícies en Onda Cero.
8: Buenas tardes. En el Pirineo de Huesca se ha declarado un nuevo incendio. Afecta la zona de Libón de Plan, por lo que se ha cortado su acceso. En la comarca del Sobrarbe sigue activo a su vez el fuego en la Peña Montañesa, aunque en Aragón el incendio que más preocupa es el que afecta a la zona de Orés, en las 5 villas, que sigue fuera de control. Ha calcinado ya 12.000 hectáreas y es el más grande de los declarados en España este año. El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha mostrado preocupado por las rachas de viento.
10: Seguimos muy preocupados. Seguimos muy preocupados porque el cambio de viento va a hacer que la cabeza del incendio y que el sector 6 en este momento esté activo, esté más activo de lo que nos gustaría. Y pese a que todo lo que puede estar trabajando, está trabajando en el incendio y está trabajando en la cabeza del incendio, este cambio de viento nos preocupa especialmente.
8: En Madrid, el incendio que afecta a Lozoyuela en la Sierra Norte ha afectado a más de 700 hectáreas. Continúa en fase de estabilización, sin controlar. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado que el detenido como supuesto autor del fuego tiene antecedentes y ha agradecido la colaboración ciudadana que permitió su detención.
11: Vecinos le vieron merodeando por el entorno de donde había iniciado el fuego y cuando la Guardia Civil le localizó, pues trató de huir y se encaramó a una tapia, trató de cruzarla y la Guardia Civil tuvo que perseguirle hasta capturarle. Una vez que ya ha pasado la noche en el calabozo de la Comandancia de Tres Cantos, pues es inminente su puesta a disposición judicial.
8: En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración como imputada de la directora de la Guardia Civil en el caso Leire, algo más de 2 horas de declaración en las que Mercedes González ha explicado al juez Pedraz sus reuniones con Leire Díez, con quien supuestamente maniobró para frustrar las investigaciones abiertas al gobierno y al PSOE. Y en el Reino Unido, Andy Burnham se convierte desde hoy en el nuevo líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá también el lunes como primer ministro británico. El exalcalde del Gran Manchester pronuncia hasta ahora en Londres el discurso con el que asume el liderazgo del partido. Corresponsal en el Reino Unido, Celia Maza.
12: Tras los fracasos en las primarias de 2010 y 2015, Burnham ha logrado finalmente su objetivo. En su primer discurso como líder del Partido Laborista asegura que dirigirá un ejecutivo con el coraje para arreglar los grandes problemas que la política ha descuidado y con la convicción para defender los planes. Ha señalado que el país tomó una serie de decisiones equivocadas en los años 80 cuando el poder político, dice, se centralizó y el poder económico se privatizó y ha prometido construir una economía que funcione para todos. El lunes se trasladará oficialmente a Downing Street, convirtiéndose así en el séptimo primer ministro británico en 10 años.
8: De vuelta a casa, en Barcelona, los técnicos han confirmado que el socavón que obligó a desalojar a 300 vecinos de sus casas lo provocó la tuneladora que trabaja en la línea 9 de metro. Los vecinos de los 93 pisos afectados podrán ir volviendo a sus casas a partir del lunes. En el barrio de San Gervasi, en Barcelona, está Ricard Jiménez.
13: Se trata de los edificios número 58 y 56 de la calle San Gervasi de Casolas y de cuatro negocios, los más alejados de donde se produjo el socavón. Pilar Díaz es la delegada de la Generalitat en Barcelona.
14: Durante el fin de semana se expedirán los certificados de que todo está correcto, tanto del suelo como del edificio, como de cada una de estas viviendas, y por tanto hablamos dos de ocho edificios del 25%.
13: Para el resto de comerciantes y vecinos, la espera se puede alargar hasta semanas, aunque ya se hayan revisado todas las estructuras de los edificios afectados, hasta que los trabajos de recuperación del suelo se finalicen.
8: Y hoy se ha presentado la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que este año se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre y en la que A3 Media estará representada por tres películas. María Martínez.
15: Entre ellas se encuentra La Bola Negra, una película de Javier Calvo y Javier Ambrosi que se consolida como uno de los largometrajes más esperados del festival, tras arrasar en el Festival de Cannes, donde lograron el premio a la mejor dirección. Karateka es un largometraje que explora la historia real de Sandra Sánchez, una deportista olímpica que luchará por el oro y por convertirse en la mejor karateka del mundo. Y El mal padre, una película dirigida por Roberto Bueno que competirá por la Concha de Oro.
16: Tres películas españolas se disputarán la Concha de Oro y el resto del palmarés oficial. Miquel Gurrea regresa a la competición con Sanz. El mal padre será la primera participación de Roberto Bueso en la sección oficial. También debuta en la sección oficial Javier Ruiz Caldera, que ha contado con Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta para protagonizar Cinco minutos más.
15: Así enumeraba las películas José Luis Rebordinos, que dirige por última vez el festival y que ha recibido una cálida ovación de despedida en la Academia de Cine de Madrid.
8: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
17: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
18: Hay gente que cree en las energías.
19: Otros simplemente las crean.
20: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
21: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
1: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Ho explicava abans la Montse, Aena ha anunciat que invertirà 153 milions en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat fins al 2031.
22: El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i reformar la façana. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials. L'actuació no preveu ampliar la capacitat de les instal·lacions.
1: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar que arrencava canonades de gas per vendre'n el coure.
22: Se l'acusa d'un delicte continuat de robatori amb força i un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que podia provocar als veïns. Se li atribueixen robatoris en diversos municipis del Maresme i Barcelona.
1: També detingut un home per insultar i intimidar amb una ampolla de vidre dues persones LGTBI durant el Pride de Barcelona.
22: Els agents que participaven en un dispositiu especial de seguretat van observar que l'individu insultava dues persones del col·lectiu per la seva orientació sexual. La Guàrdia Urbana l'ha arrestat per un presumpte delicte d'odi i amenaces.
1: I acabem explicant que Ferrocarrils instal·la 280 punts lila a les estacions per garantir una atenció immediata durant un assetjament sexual.
22: S'han ubicat a les estacions de les línies Barcelona, Vallès i Llobregat-Anoia des de finals de juny. Els operadors que reben els avisos s'han format per tal de gestionar-los i donar-hi resposta. L'aplicació mòbil també incorpora una nova funcionalitat per alertar d'aquestes situacions.
1: Són notícies d'aquest divendres 17 de juliol. Com cada divendres a aquesta hora, saludo en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Bon dia.
23: Molt bon dia.
1: Com estàs?
23: Molt bé.
1: Ja a punt d'acabar la temporada, eh?
23: A punt, a punt.
1: Ens queda aquest i un altre secret i ja està.
23: Sí, a veure, estic esperant la proposta per renovar.
1: Ah, que no t'ha arribat? Sí, bueno,
23: encara no estem d'acord. Encara no estem d'acord.
1: Bueno, ara ens posem d'acord, no pateixis. On em portes avui, va?
23: Pues mira, avui anirem al monestir de Pedralbes.
1: M'encanta, que és preciós. Home, m'encanta. És espectacular.
23: Sí. Doncs bé, doncs si anem allà i anem a entrar al recinte, saps que és un arc, una sí. porta en forma d'arc, bueno, si ens hi fixem, si aixeques una mica el cap, veuràs una placa antiga que diu textualment Caserío de Pedralbes, Distrito Municipal de Sarrià, Quartel de Poniente.
1: Oh, que imponent.
23: Sí. Aquesta és l'única placa que queda en tot Sarrià que recorda quan el municipi era independent de Barcelona, és a dir, sí. abans del 1921, que aleshores tenia una distribució administrativa territorial en forma de caserío.

0: Dos i quartels.
1: Déu-n'hi-do. No, no, bé.
0: Aleshores, doncs bé, Sarrià tenia dos districtes i quatre quartels. Pedralbes corresponia al quartel de Ponent. Llavors el caserío identificava el conjunt de construccions, però també incluïa algunes masies i tal, que estaven molt vinculades a al dia a dia del monestir. Uh-huh. O sigui, tot això van decidir que era un dels caseríos. I també hi havia un habitatge, hi ha algunes forns i carnisseries, etc. Hi havia quatre caseríos. Hi havia el de Sarrià, que és el nucli històric al voltant de la plaça i l'església, única zona urbana i compacta de l'antic municipi, perquè recordem, era molt rural i molt dispers. Hi havia el caserío de les Corts, que és el que avui és el barri de les Corts, i també a un determinat, a partir del 1836, que s'havia independitzat de Sarrià, era també un municipi independent fins al 1897, que va passar a Barcelona. També teníem el caserío de Vallvidrera, que era la part de muntanya, i per últim el caserío de Pedralbes, que és el que ens ocupa. Bé, tot i així, s'ha de dir que hi havia una altra placa, fins no fa gaire, molt similar a aquesta, i a pocs metres del monestir. Ha desaparegut, va haver-hi una rehabilitació dels edificis que hi havia allà. Imagino que es va retirar o no sé què va passar amb ella. I aquí parlava d'un altre caserío, que era el caserío de la Salut, que teòricament s'articulava al voltant d'un carrer que es deia així, de la Salut. Seria un cinquè caserío, però la veritat, que documentats n'hi ha quatre,
1: no
0: els podria afegir més tard, vés a saber, bueno, però és així. I que és una ocasió per anar a veure-la i donar una volta pel monestir, que, com tu et dius, és impressionant.
1: Sí que era gran Sarrià, ara estava pensant, ostres,
0: abarcava força. Era gran, però era bàsicament un sòl rural, salvo aquesta zona urbana, que és el Sarrià d'avui, el que entenem al voltant del carrer Major, però tot a més eren masies i construccions molt disperses, igual que les Corts. Les Corts era el mateix.
1: Però les Corts sempre he pensat que estava com més integrat a Barcelona i Sarrià realment, fins i tot ara, es veu molt diferent a Barcelona.
0: Clar,
1: Algun secret ens has explicat fa poc a Sarrià.
0: Les paletes.
1: Exacte, les paletes. Que jo no sé per què no ho he vist, però bueno. Igual que aquest cartell que està a l'entrada. Però abans d'entrar...
0: Just quan entres al recinte per la part de baix, hi ha una porta en forma d'arc a sobre de l'arc. Clar, això s'ha mantingut bàsicament perquè l'arc està protegit.
1: Ja.
0: Aleshores és intocable. No, segurament on hi havia l'altre cartell, que jo no l'he vist en persona, però sí l'he vist en fotografies i no molt antigues, bastant recents, que estava molt a prop, en allà sí que imagino que la rehabilitació aquell edifici no hauria estar protegint ni res, i per tant es va poder treure la placa, que espero que van anar a taparar als arxius, a l'arxiu històric o
1: algú
0: té casa seva.
1: Bueno. El tindràs tu?
0: No, jo no.
1: Doncs vinga, aprofiteu anar al monestir de Pedralbes, que és fantàstic, així que veieu aquesta placa, sigueu més observadors del que sóc jo.
0: I si aneu a la porta contrària, a la part de dalt, la porta, al mig, hi ha una pedra que diuen que és un antic menhir i que això és només la punta del menhir.
1: Què dius? Que
0: la resta del menhir està enterrat en allà.
1: Mira, un 2x1 ens has fet. Per la porta de darrere no he entrat mai.
0: Ah, pues, vés a mirar i veuràs el menhir.
1: Haig de mirar tantes coses, mare de Déu, senyor. M'hauries d'acompanyar, tu, fer passejades amb mi per descobrir aquests secrets de Barcelona. Ja en parlarem. Mira, el contracte pot estar.
0: Molt bé.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, passa un bon cap de setmana i prepara't per la setmana que ve, que és l'última secció de la temporada.
0: Sí, sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: I Ja som divendres i encara que fa molta calor hem de fer plans per aquest cap de setmana, així que ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal?
3: Hola.
1: Com portes la calor?
3: Bé, molta calor, la veritat. Sí. És que no...

0: La Portuga irá bé, però és que és el que toca. O
1: sigui, no, intentar... és l'època que és i no hi ha més.
0: Intentar refrescar-se, una miqueta d'aire condicionat, a casa, sortir, entrar, platja, piscina i,
1: clar,
0: i poc més.
1: Això t'anava a dir, ens proposes plans una mica per fugir de la calor o què?
0: Pues mira, portem una miqueta de tot, perquè hi ha cultura, música, patrimoni, ciència, gastronomia, activitats a l'aire lliure, però tu avui...
1: Una miqueta per tots els gustos,
0: sí,
1: eh?
0: És l'última secció de la temporada,
1: sí,
0: podem dir-ho,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és l'última.
0: I jo dic, mira, dic, per fer una mica de recordatori de totes les coses que parlem durant tota la temporada,
1: molt
0: avui
1: bé.
0: Fem un mix, no?
1: Vinga, doncs comencem al MNAC, molt bé.
0: Doncs sí, mira, comencem amb una proposta que sempre val la pena. Si us agrada l'art, aquest dissabte teniu l'oportunitat de visitar gratuïtament el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és una meravella, a partir de les 3 de la tarda. Però més enllà de les seves col·leccions, el MNAC és espectacular, Míriam, perquè no només per el lloc on es troba, que està situat al Palau Nacional de Montjuïc, perquè si, a més, ofereix unes panoràmiques més boniques de Barcelona. Es considera un dels museus més importants del sud d'Europa i conserva una de les millors col·leccions d'art romànic del món, a més d'obres gòtiques, renaixentistes, barroques, modernistes i contemporànies. I un consell, quan acabeu la visita, sortiu a la terrassa perquè les vistes a la ciutat són senzillament espectaculars.
1: I dones bones vistes a unes altres, perquè ara anem al Mirador Torreglòries, que Déu-n'hi-do, n'hem parlat aquí moltes vegades, però
0: doncs
1: les vistes de la ciutat...
0: Sempre diem, no?, si coneixem la ciutat, i jo crec que hi ha llocs que jo personalment encara no l'he visitat, tinc que dir, jo no sé si tu has estat...
1: No he estat, hem
0: no
1: parlat
0: estat,
1: amb ell
0: ja
1: en alguna ocasió, però no l'hem visitat.
0: Doncs he volgut triar aquesta proposta perquè jo crec que segur que us sorprendrà. Si encara no heu pujat aquest cap de setmana, és una magnífica oportunitat per descobrir el Mirador de la Torreglòries, un dels espais més nous i espectaculars de Barcelona. Situat a 125 metres d'alçada, ofereix una vista panoràmica de 360 graus que permet contemplar Barcelona com mai abans. Des d'allà podreu reconèixer la Sagrada Família, el Mar Mediterrani, Montjuïc, Collserola, el Tibidabo o el traçat perfecte de l'Eixample. Per a aquesta vista, a més, és molt més que un mirador, perquè abans d'arribar al punt més alt, el recorregut inclou una experiència immersiva que explica com viu i evoluciona Barcelona, abordant temes com la sostenibilitat, la innovació i el futur de la ciutat. I un dels moments més espectaculars arriba amb Cloud Cities Barcelona, una impressionant instal·lació de l'artista argentí Tomás Saraceno, que està formada per plataformes i xarxes suspeses que permeten caminar dins d'una autèntica escultura. El meu consell, Míriam, és reservar la visita cap al capvespre. Veure com el sol es posa i com Barcelona es va il·luminant, la veritat, és una experiència realment màgica. Una proposta perfecta tant per als turistes com per als mateixos barcelonins, perquè moltes vegades diem això, no?
1: Sí, no
0: pensem
1: coneixem.
0: Que coneixem la nostra ciutat, però no podem dir fins que la descobrim des de les alçades.
1: Totalment. I vinga, ara una de les cites més importants que no pot faltar al calendari.
0: Sí, Barcelona està revolucionada perquè aquest cap de setmana Barcelona celebra una de les cites més importants del calendari, el Pride Barcelona. Durant diversos dies de la ciutat s'omple de concerts, espectacles, activitats familiars i cultura, culminant dissabte una gran manifestació i diverses actuacions musicals totalment gratuïtes. És una celebració de la diversitat, la igualtat i el respecte que cada any reuneix a milers de persones.
1: I vinga, ara ens vols portar al MACBA al vespre, que ja comença
0: vespre,
1: a fer
0: menys
1: calor, eh?
0: Sí, perquè sempre parlem del MACBA i parlem de les seves exposicions, però una altra proposta molt interessant són els vespres del MACBA, com bé dius, Míriam, perquè combinen música en directe, art contemporani i activitats culturals amb un ambient molt diferent dels que solem trobar dins d'un museu. És una manera excel·lent per poder començar una tarda d'estiu al barri del Raval.
1: Que xulo, eh? També també podem anar de nit al Cosmocaixa. Això
0: sí,
1: no ho sabia jo.
0: A mi m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí,
0: i de fet, jo d'aquestes propostes que estic agafant avui en faré algunes, perquè no les he fet. I el Cosmocaixa, doncs sí, una de les propostes que a mi personalment més m'ha agradat. Si us agrada la ciència, i jo sé que tu, Míriam, a tu t'agrada.
1: Bueno, aquí tenim moltes seccions de ciència i n'estic aprenent molt, eh?
0: Veus, és que s'aprèn molt.
1: I tant.
0: Doncs aquest cap de setmana no us podeu perdre els Cosmonits. El Cosmocaixa obre en horari de tarda vespre i es transforma en un espai dedicat a la biodiversitat. Hi trobareu tallers interactius, experiments en directe, activitats participatives, reptes científics, projeccions, cinema, monòlegs divulgatius i experiències immersives. A més, podeu visitar el magnífic bosc inundat.
1: Quina meravella.
0: Una recreació això té
1: que ser preciós. Sí. No, és, això sí que l'he vist i és molt xulo.
0: Pues una recreació de la selva amazònica amb vegetació tropical, peixos, caimans i una biodiversitat sorprenent. Una experiència molt recomanable per a famílies també com per a adults.
1: Doncs una bona opció per fugir de la calor, però ens portes una altra ara, eh?
0: Bueno, ara per refrescar-vos,
1: a veure,
0: eh?
1: Vinga,
0: què et sembla?
1: On ens mullem aquí a Barcelona?
0: Doncs si busqueu refrescar-vos podeu gaudir dels banys del fòrum, ideal per banyar-vos amb tranquil·litat sense sortir de Barcelona. I això és una proposta pel matí i després ja quan arribi el vespre, res millor que apropar-vos a la Font Màgica de Montjuïc que torna a oferir el seu espectacle d'aigua, llum i música.
1: Uh-huh. Mira, amb el Xavi Casinos parlàvem d'un secret de Barcelona que ens ha portat fins al monestir de Pedralbes, precisament, i tu també ens portes a...
0: Sí.
1: Haurem d'acabar anant, al final del monestir.
0: Mira, i a més, hi ha uns dies... Jo he parlat en general, per si no coneixeu aquesta joia, com és el monestir del Pedralbes, no? Fundat al segle XIV per la reina Elisenda de Montcada. Conserva els seus claustres gòtics més grans i més ben preservats d'Europa i és un espai perfecte per desconnectar el ritme de la ciutat. Però ja està llegint ara, mentre que venia cap aquí, cap a la ràdio, doncs que hi ha uns dies concrets que fan un espectacle de llum i color.
1: Home,
0: i són els dia 22, 25, 26... Mireu-lo, perquè jo crec que val molt i molt la pena, perquè si ja és bonic de per si veure el claustre...
1: És que l'entorn és una meravella.
0: Si a sobre fan un espectacle de llum i color, crec que pot ser espectacular. I és una altra de les coses que vull fer.
1: Doncs mira, mireu aquest espectacle de llum i descobriu també el secret que ens ha portat el Xavi i gaudiu del monestir, així que és un pla per passar-hi tot el dia.
0: Total.
1: T'estàs aficionant molt als tardeos.
0: Sí, em fa una mica de gràcia, perquè és veritat que a vegades ens fa una mica de mandra d'això de sortir de nit.
1: Ai,
0: no?
1: Crec que t'he dit Montse.
0: Mercè.
1: Recordo a Montse Valls, que també li agraden els tardeos.
0: Clar,
1: Mercè.
0: Perquè és que si preferiu una proposta més festiva, doncs aquest divendres, avui mateix, arriba el tardeo de Can Dragó, amb música, gastronomia, activitats a l'aire lliure i molt bon ambient.
1: Que xulo.
0: Per tant, tarde-noche, no?
1: Sí,
0: no,
1: que ja comença a baixar la calor.
0: No noche madrugada, no, tarde-noche.
1: Sí, ens hem d'anar a dormir aviat, si no, demà no hi haurà gens, així que, Mercè. Vinga, el que ens agrada a nosaltres és menjar.
0: Doncs sí.
1: A més, a aquesta hora, 13 i 20, el que tenim és
0: però
1: una
0: avui,
1: gana.
0: Però avui, Míriam, no us porto un lloc concret.
1: No?
0: Us porto una zona de Barcelona on podeu triar el lloc que
1: Vinga,
0: us agradi,
1: fantàstic.
0: Perquè n'hi ha moltíssim. I aquest cap de setmana us proposo acostar-vos fins a la Barceloneta.
1: Ah,
0: podeu triar infinitat de llocs que estan superxulos, mentre que podeu gaudir d'un bon arròs, una fideuada, peix fresc, marisc, davant del Mediterrani. I després, si voleu fer un passeig pel litoral fins a l'Hotel W, mentre es fa la posta de sol, doncs encara una proposta més xula.
1: Un planazo,
0: jo és que
1: també.
0: Soy mucho de puestas de sol, m'encanta.
1: Sí, mira, ara el 12 d'agost, que és a l'eclipsi, justament a la posta de sol, doncs mira, ho podrem gaudir.
0: A veure si ho veig.
1: Ai, sí,
0: esperem
1: estaré
0: que sí, fora de Barcelona, però sí, suposo que ens...
1: Sí, segur que sí. Que
0: podrem veure, clar que sí.
1: Veure. Vinga, anem al parc de la Ciutadella. Ara.
0: Doncs sí, perquè és un espai que jo no sé si recordo si l'hem comentat aquí, però jo crec que si us gusta, us agrada i us ve de gust la natura, doncs el parc de la Ciutadella sempre una aposta segura. Podeu navegar amb les tradicionals barquetes, visitar la cascada monumental, veure artistes de carrer, fer un pícnic o simplement relaxar-vos sota els arbres.
1: És que crec que a més que és un parc que la gent evidentment coneix, però no coneix tots els racons,
0: no.
1: Perquè vagis quan vagis sempre descobreixes alguna zona nova que dius, ui, aquí no
0: i,
1: està.
0: I és
1: no?
0: Molt curiós perquè jo crec que ha evolucionat, no? També
1: sí,
0: una mica el que és el parc de la Ciutadella, com el coneixíem els anys 80 i 70, no?
1: Sí, sí.
0: Al final, la gent és un punt de trobada, és la gent jove, es fa, doncs, això, el punt de trobada, queda per llegir llibres,
1: prendre el sol... Sí, sí, sí, es fan moltes activitats.
0: Es fan moltes activitats i crec que és això, un punt de trobada molt maco, és molt, també té unes zones molt romàntiques, molt xules, per fer fotografies, és espectacular, per tant, jo crec que ho té tot, i donar un passeig per aquí, pel parc de la Ciutadella...
1: Que no només tenim l'entrada al zoo o tenim el Parlament,
0: Hi ha moltes més coses.
1: Més coses al parc de la Ciutadella.
0: I
1: vinga, ja volem marxar de vacances.
0: Sí.
1: I potser algú diu, doncs jo no sé on anar aquestes vacances. On els envies?
0: Doncs mira, si aquest estiu disposeu d'uns dies lliures, us recomano aquesta ciutat coneguda com la Venècia del Nord. Estem parlant de Brujas, la ciutat de Brujas.
1: M'han dit que és preciosa.
0: És molt maca. Jo fa molts anys que l'he visitat. Vam fer un recorregut per tota... Era Holanda i Països Baixos, com habitualment es diu, i vam arribar fins a Brujas. I és que els seus canals, els carrers empedrats, les façanes medievals, el campanar de Belfort, al Beguinatge. I les seves xocolateries artesanes converteixen aquesta ciutat belga en una escapada inolvidable. Recórrer a peu és el més maco que podeu fer, navegar pels canals i acabar la jornada degustant doncs, un gofre o una cervesa belga. La veritat és que és un autèntic plaer.
1: Doncs ja veieu, amb tots aquests plans que ens ha portat avui la Mercè Ruiz de la Fuente, no hi ha excusa per quedar-se a casa aquest cap de setmana i tot aquest estiu.
0: Així tot aquest estiu. Bueno.

0: Oh, això ja ho poden fer una mica durant tot aquests
1: home,
0: dies de vacances, no?
1: Home, i tant, ens has portat uns planazos avui. Mercè Ruiz de la Fuente, moltíssimes gràcies per una temporada més amb nosaltres.
0: Un plaer.

Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.

0: Els soniditos de la Clàudia Moreno. Amb Clàudia Moreno.
1: Ui, ui, ui.
0: Ja, ja, Rebera, avui t'has passat,
1: eh? T'has passat, tu. Què, Clàudia?
2: Jo crec que avui bé.
1: Avui, bueno...
2: Avui, avui no he tingut l'oportunitat...
1: No me'n refio, ja.
2: No he tingut l'oportunitat de comprovar-ho amb ningú.
1: No?
2: No he fet la prova, se m'ha oblidat.
3: Quina por.
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Ni amb la teva mare, eh?
2: No.
0: Que la primera vegada...
1: Jo crec que pitjor que la setmana que ve no ho farem. Vull dir... Ai, que la setmana que ve. Que la setmana passada... No, la setmana que ve...
0: Jo la ja bola estaré... de cristall
1: sí que la faré, ho faré fatal perquè no ja estaré pensant
0: estaràs
1: en les vacances.
0: Estaràs pensant en... Clar, clar. Tovallola i xancletes.
1: Això pitjor no ho podem fer, així que
0: no.
1: Jo crec que...
0: Home, sí que es pot fer. Al final vam acabar traient que era
1: un
0: punt i pico, no?
1: Sí, sí, va ser bastant lamentable. Sí. No sé si vam arribar al 5.
0: Crec que és de les poques vegades que hem suspès, eh? Un soniditos, crec que sí. Home, normalment sí. El 5 raspadillo l'hem tret.
1: Perquè depèn de si ens tocava algú bo, ens deia, va, vinga, encara clar. Que t'hem donat pistes, us hem donat pistes.
0: Però la Clàudia o... és dolenta.
1: No, home, no. Jo crec que avui...
2: Avui...
1: Ara és quan es passa de fàcil.
0: Sí. Ara, sí, exacte. I és un passeig.
1: Bueno, a
0: vinga,
1: veure.
0: Vinga, va.
1: Va, que estem nerviosos, ja.
2: Pues amb la sèrie, primer.
1: A veure.
4: És el colmo, o sea, esto es el colmo, porque ya sé que tengo un hijo delincuente.
1: ¿Aquest és el Resines?
3: Sí.
0: Ja té pinta.
3: Sí, sí.
1: ¿Qué
0: a la quina, Siete Vidas.
1: No, Siete Vidas no.
0: No, ay, Siete Vidas.
3: Serrano.
0: Los Serrano.
3: Siete Vidas.
1: Clar, és, però és que ha fet moltes sèries. Ja, entenc sí. Que, i a més, si parla de Hijo Delincuente, no?
0: El Fran Perea, no?
1: Fran Perea. Pots, és que si no, quina altra sèrie...
0: O el Víctor Elías, com es deia? L'actor és el Víctor Elías, no me'n recordo. El Guille, no? Era el...
1: però no era el seu fill, no? Era el fill petit.
0: Era...
1: Ah, el petit.
3: Sí, a la sèrie, sí.
0: No, el petit, petit. No? Què, però aviam, torna a posar?
4: És el colmo, o sea, esto es el colmo, porque ya sé que tengo un hijo delincuente.
0: Sí, va, Resines és.
1: És que és veritat que l'he vist a moltes sèries últimament, però clar, no, potser no són tan conegudes com Los Serrano.
0: Però i no tan comèdia, no? Ara està, fa un temps crec que fa coses més, més seriotes, no? El Resines o què?
1: Potser.
0: O m'ho estic inventant.
1: Un actor tan...
0: No, sí, és un gran...
3: Ara feia una peli, sí, sí, no? Sí. També.
1: Sí, no sé, jo l'he vist últimament a molts llocs.
3: Sí.
1: No puc llegir a la Clàudia, eh? No es deixa llegir la cara.
0: No. Seria bona jugadora de pòquer.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. Jo em tiraria a la piscina i diria Los Serrano i que sigui el que deu.
0: A més, com que ho ha volgut ara posar fàcil i tal, Los Serrano és una sèrie...
1: Sí, però fa molts anys de Los Serrano. El que passa és que escoltes Resines, sembla que no hagi fet res més al pobre home que Los Serrano.
0: Sempre te'n vas a Los Serrano. Home, és que va marcar una època, aquella sèrie.
1: Home, i tant.
3: Jo estava superenganxat.
1: I quin final, eh?
0: Mare sí.
1: Tampoc puc llegir l'Isma, no em deixa llegir-li la cara avui. Que sempre em dona pistes, avui està... Has parlat amb ell.
0: Va,
1: no?
0: Què?
1: Jo em tiraria la pista.
0: Fem Los Serrano.
1: Los Serrano, perquè no tenim cap més. Va, Los Serrano.
2: Sí.
0: Ah, molt bé!
2: He dit que avui bé.
1: Sí, avui ho has posat fàcil. Sí, sí. Era o... Bueno, tu l'havies vist, Los Serrano?
2: No, la vaig veure quan va sortir, perquè va sortir el 2003 i jo no havia nascut,
1: clar.
2: Però a vegades...
1: L'han repetit mil vegades.
2: Repetit. Sencera mai. Jo al final aquest que no sé...
0: Jo al final no el vaig veure,
1: jo crec que tampoc
0: que...
1: sé com és el final,
0: sí,
1: però tu estàs més enganxat, Peter, has dit, no?
3: Sí, però ara no sé com que el final va ser tan...
0: que estava en coma i era tot un somni.
1: Era surrealista perquè clar.
2: Sí.
1: Sí, wow. Però encara li hem fet la
3: li acabem de fer spoiler.
0: Un spoiler
3: una sèrie
0: 20 anys
1: tot
0: després.
1: Tot era un somni, Clàudia
2: d'aquí?
1: D'ell. No, d'ell?
0: Sí, d'ell, del Resines.
1: I el millor era que clar, que els nens havien crescut durant no sé quan va durar la sèrie, però va durar uns quants anys, clar, els nens que eren petits havien crescut molt i quan es despertava el somni els feien passar per petits i clar, no cola. Mira, és surrealista.
3: Sí.
2: Dubtava entre si posar la cançó o un tall de veu, però dic, bueno, va.
1: Home, aquesta cançó
2: ja que la sèrie era encara és fàcil, més irregular.
3: La cançó no, hauria estat molt fàcil.
1: Sí.
3: Ho has fet molt bé.
1: Que és la cançó de Fran Perea.
0: Sí.
2: Sí, no sé si té
0: One
2: més.
0: One Hit Wonder.
2: No sé si té més, però...
1: Em cau molt bé el Fran Perea, també t'ho haig de dir, eh? Sí. Cau bé. El Gerard no té vida.
2: Sí. No,
0: no, no, sí, no, però vull dir, no sé.
1: Sí,
0: no,
1: que...
0: no tinc una opinió construïda al voltant
1: sí
0: de Fran Perea. No, sí, home, sí. Jo, qui no em cau bé o qui no m'agrada, ho dic. Però Fran Perea, bueno...
1: Jo no, jo sempre m'ho guardo per mi. Va, anem a...

0: Anem amb la peli.
1: Anem.
2: Ah, no sé quina és.
1: Bona pista. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Amélie, no?
2: No l'he vist, Amélie. No sé qui.
1: Aquest és Jan Tiersen, sí, l'artista és Jan Tiersen, que jo vaig anar a un concert a Toulon, a França, increïble d'aquest tio, és un geni, sí, sí, és boníssim.
2: Que culturetes, que...
1: Sí, sí, Jan Tiersen, increïble.
2: Clar, jo hagués dit el piano perquè ja que ens porta un piano...
1: Però clar, jo sé que Jan Tiersen ha fet la banda sonora d'Amélie...
2: Però no és una mica sèria per Amélie? És que no l'he vist, eh? Però no sé si és...
1: Sèria? El què? La cançó?
2: Sí, però Amélie no és una
1: pel·li... Però és que aquesta cançó no és la banda sonora principal d'Amélie. Llavors, no sé, o sigui, Jan Tiersen és... Jan Tiersen va fer la banda sonora d'Amélie, però aquesta cançó...
2: Saps si va fer la del piano?
1: Ta-ta-tan-ta-ta-tan... Sí, és un tamarro.
2: A veure, torna a posar.
1: Oh, i ara veu...
2: A mi no em quadra amb Amélie, vull dir,
3: a mi tampoc.
2: Però sí, per el que és la pel·lícula, però com que no l'he vist, potser sí que és, eh? O sigui, no et sé dir. Com que ha posat un piano, per això he dit el piano.
1: Clar, jo també al principi he pensat el piano, però després
2: he
1: dit,
2: ah, no, és Jan Tiersen. Amb la qual cosa anem molt malament. Vaig molt malament.
1: De Roman Polanski era el piano, crec.
2: No busquis ara, que no pots fer trampes.
1: No. Clar, ara tenia
2: no sé, guia. Alguna idea, nois? Jo vaig molt perduda.
1: Jo és que diria Amélie, però... Clar, potser el piano, eh? És que el piano...
3: Despista el piano.
2: És que per què posa un piano? Potser perquè era la banda original.
1: Potser perquè és així.
2: I punto. Què fem? Amélie, és que estàs molt convençut amb Amélie, tu.
1: Però... No, jo ho dic perquè Jan Tiersen va fer la cançó, però és que aquesta no és la banda sonora.
2: És Jan Tiersen? Clàudia? No saps ni qui
1: no
2: és.
1: No tenc idea. Qui és Jan
2: Tiersen. No t'has buscat això, eh? Vale. No. Vale. Què fem?
3: Jo me la jugaria, seguiria confiant amb en Gerard.
1: És que no ho sé, perquè el piano... Però el piano...
2: No sé, m'ho he inventat,
1: el piano crec que és prèvia a que Jan Tiersen fes aquesta cançó, diria.
2: Ostres, sí que bé,
1: tampoc seria el fan més gran, eh? Però no, però l'he escoltat molt, allà. No, és que és molt bo, de veritat.
2: Diem Amélie.
1: És que no ho sé.
2: Jo diria no saps que... quina banda sonora diria... has fet més?
1: No, només sé Amélie, pues... que és la seva gran...
2: Doncs diem Amélie, i si no, el piano. I si no, pues nada. Pues nada.
1: Vinga, va. És Amélie?
0: És Amélie.
2: Molt bé, Gerard!
1: Vamos!
2: Super, super. Doncs pues mira.
1: Oh, mira.
3: Avui et surts, eh? Oh.
2: He pensat que era una mica seriota per Amélie, però que potser l'hauria de mirar. No?
0: Aquesta és el, ojo al títol, el Content d'un autre...
1: Content d'un autre té, sí.
2: Très bien, Clàudia, però estàs parlant francès? Ah, sí? que era alemany o...
0: Que la traducció és Rima infantil d'un altre estiu, la tarda.
2: Ah, molt bé, molt bon títol.
0: Que Rima infantil m'imagino que serà algun estil de cançó.
2: Ni idea.
0: Tipo ja nana, suposo que serà...
2: No tinc ni idea. No
3: fa pinta de nana, eh?
2: No fa pinta de nana. Bueno, molt bé, Gerard.
1: Molt bé. Gràcies a Jan Tiersen.
2: Sí, sí. Haurem d'escoltar més i haurem de veure Amélie. Va, ara anem amb...
0: Cançó.
2: La cançó. Uf, la cançó. Costa molt, això. Ai, com em sona això.
1: Em sona molt a mi també, però no ho trec això, crec.
2: A veure, tornar a posar. Oh. Ostres, és que sé que quan diguis el títol el diré. Ai.
1: Bueno, el 5 ja el tenim, eh? Vull dir, ja...
0: Sí, jo, ja no, hi ha
2: no hi ha pressió,
1: jo amb els exàmens feia això, el cos. Dic, el 5 ja el tinc.
2: Ja està, ja...
1: L'altre ja...
2: Ostres... No ho veieu, el Lluís, per aquí? No ve, no? Lluís, encara?
1: Té pinta de ser artista espanyol.
2: A mi
1: no sé per què.
2: A mi no sé per què m'ha sonat Amaral, però no... Ostres, és que... És molt coneguda aquesta.
1: Sembla una guitarra rotllo Extremoduro o Robe, no? Però no crec que ho porti. No, és broma.
2: Ara, com sigui Extremoduro, menjaré les paraules, però
1: no, crec.
2: No ho veig, eh? Estàs molt fi avui, amb la qual cosa potser dic Extremoduro, eh?
1: No, però no és Extremoduro. Bueno, crec, no ho sé.
2: Ostres. Què, Peter?
3: Jo demanaria una pista, no? O què?
2: El nostre orgull.
3: Ja tenim el 5.
2: És que és molt, molt... No, sí, per molt que ens la posi.

0: sueca. Avui no la traiem.
1: He de dir que pensava que la coneixeríeu tan ràpid que no tinc quasi coses apuntades per donar la pista.
0: És espanyola.
1: Sí. De l'any 2002.
0: Ostres. Estàvem en el nostre prime, Gerard. L'hem de saber, sí, aquesta.
2: Sí, home, i tant.
0: L'hem dit, el cantant?
1: Sí.
0: L'hem dit, eh?
2: Ah, l'heu dit.
1: L'hem dit.
2: O sigui, l'hem dit.
1: L'heu dit.
0: O Amaral?
2: Doncs... O Amaral o Extremoduro,
0: o Extremoduro,
2: no?
3: Ja diria Extremoduro, eh?
0: Però jo Extremoduro no l'escolto, eh?
2: Jo és que no els he escoltat tant, però és que em sonava el punteig aquest, el tip, sí? La guitarra, sí. Però potser Amaral, eh? Amaral al 2002 estaven bastant on fire.
0: No, és que no sé per què m'ha vingut al cap, però...
2: Doncs seguim
0: no estic...
2: el teu criteri.
0: Ja, però és que tu estàs molt fi avui.
2: Bueno, però... Per ja dir sempre que ha estat la coincidència i que jo sabia que havia fet la banda sonora de Meli.
0: Què, tirem però... A... Però és que no sé la cançó, eh? Si és Amaral, no sé la cançó.
2: Bueno... Mig punt, no?
0: Ens doni unes dècimes o alguna
2: cosa. Unes decimilles, eh?
0: Diem Amaral, si no Extremoduro, i, vale. I ja està. I alguna, alguna d'aquestes dues serà. Doncs
1: pues no és Amaral.
0: No, és Extremoduro.
2: Extremoduro.
1: Extremoduro.
0: Ostres, però Gerard! Veus com és que clar.
2: És que era molt guitarra d'Extremoduro, eh?
0: Sí?
2: Sí, sí. I tampoc, ja et dic, tampoc he estat un gran oient, d'Extremoduro, però m'ha vingut. Sí, sí, sí. Però m'ha vingut, m'ha vingut.
3: Jo he escoltat mil cops Extremoduro i no havia caigut.
2: Segurament més que jo, però...
3: I després que ho has dit?
2: Aquesta guitarra...
3: Escolta que veia la llum, dic...
2: Sí, aquesta guitarra... Bueno, hem dit una de les dues.
0: Algunes
2: de 0,25, no? 0,25.
1: Sí, 0,25.
0: Bueno, bueno.
2: 2,25 de 3.
0: Jo ja callo, eh?
2: Estem on fire.
0: Ja segueixes tu, eh?
2: Vinga.
0: Aquesta. Com es nota que marxes de vacances?
2: Acabo per tot lo alto, eh? La temporada.
0: Divendres que ve et truquem, eh?
2: Sí.
0: Perquè ens ajudis.
2: Des de la platja, no?
0: El comodín de la llamada.
2: Des de la platja. Vinga.
0: Vinga, acabem amb el personatge.
1: Aquest pot ser que sigui el més difícil dels dits d'avui, però...
2: 2,25 de 4.
1: Jo he de dir que potser jo no l'hauria tret jo mateixa, però bueno.
0: Bueno, a veure.
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que em va donar la vida.
2: Ui, aquest és un futbolista. Marc Cucurella.
0: Cucurella.
2: Marc Cucurella. Aviam.
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que
2: sí,
4: em va donar la vida.
2: Marc Cucurella.
0: Confio 100% en el...
1: Sí,
0: amb...
1: sí. Molt bé.
0: Gerard és l'esperant futbol.
3: Estic flipant amb el Gerard.
1: Molt bé.
0: Mira, 13:36, pots marxar ja de vacances.
2: 4 de 4.
0: Molt bé,
1: molt bé,
0: Gerard.
1: Mira, pensava que no... Perquè així escoltar-li, sobretot en català, que normalment no fa les entrevistes en català...
0: Em sonava futbolista, no sé per què, però no hagués dit... Potser hagués dit... No, Covarsí tampoc perquè té una veu més reconeixible.
2: No, té una veu, sí, sí.
1: Oye, pobreta.
0: No, no, sí. En casa ens som molt fans, eh?
2: Un respecte al Gran Pau.
0: No, no, sí. Sant Pau
2: doncs,
0: de Covarsí.
2: Marc Cucurella.
0: Doncs ja sí, pots marxar content de
2: vinga,
0: vacances.
2: Vinga, vamos.
0: Tu,
2: i tant.
0: Avui jo crec que el millor soniditos de la temporada.
2: El millor de la meva carrera de soniditos, eh?
0: Molt
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no marxis encara.
2: No marxo?
0: No, no, no marxis.
2: Ah, no, em quedo fins al final del programa.
0: No, no, queda, home, queda un dilema que ve més que...
2: Ganes.
0: Que ni pintau, per tu que
2: vinga,
0: marxes
2: Lluís,
0: de vacances. Va, estic allargant perquè entri el Lluís que està entrant. Vinga, va.
5: Això és la ciutat.
2: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Lluís Soler, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Com esteu?
0: Bé.
6: No era divendres, eh?
0: Ah, ja està, és que ja està.
6: I a més ens queda una setmaneta.
0: Ja està.
6: No?
0: Està
6: perquè tu també t'has vacances...
0: Divendres
6: sí, que ve,
0: sí.
2: Ja tenim la platja a tocar.
6: Tenim
2: la...
6: Ai, calla, no em parlis de platja.
0: Uns més que d'altres.
6: No em parleu de platja.
0: Què t'ha passat?
6: No, perquè he d'explicar...
2: Ah, llavors marxem i no fem dilema.
6: Us he d'explicar que el dilema d'avui divendres, que a més, pels que s'estan incorporant ara, perquè ja sé, que això ho porteu ja tot el matí dient...
2: Fem bullir l'olla.
6: El dilema d'avui divendres, estimats i estimats, és... Preferiu platja amb sorra fina o platja amb pedruscos? Així també ja m'estic posicionant.
0: Home, pedruscos.
6: Bueno,
0: no.
6: Aquella pedres. Sorra que fa mal. De pedres, de...
0: La que no se t'enganxa i te l'emportes a casa.
6: Has d'anar amb paucs per caminar per aquesta platja.
0: Què dius? Quins peus més sensibles que tens,
6: jo
0: no?
6: Jo sí, sóc hipersensible.
2: Però això és exfoliant, no?
6: Aquí on veus?
0: És què?
6: Facin joc.
2: Segons com siguin els tamanys de les pedres, ojo, que és
0: bueno,
2: que...
0: Però estem parlant de pedretes, peus, rotllo Platja d'Aro.
2: Hi ha platges que tenen uns bons pedruscos, eh? Clar, jo Platja d'Aro ho considero, i part de la Costa Brava considero que és sorra gruixuda, no acaben de ser pedres.
0: Home,
2: jo, per exemple, he anat a Llavaneres, a Cadaqués,
0: ja
2: tots aquests sí que són allò pedruscots, que dius allò no és que t'emportis un massatge als peus, és que...
0: Però aleshores quin és el dilema? Pedres rotllo, el que diu el Gerard, o pedres
6: petites? Si tu prefereixes
0: petites...
6: anar a la platja de sorra, fineta, de sorra, el que és sorra, o t'agrada...

0: Mira, podem considerar si pots fer un castell de sorra o no.
1: Exacte.
2: Sí.
0: Vale? Sí. Amb les pedres no pots fer
1: amb les pedres fas la Sagrada Família. Fas la Sagrada Família. No fas castell, fas la Sagrada Família amb pedres.
0: Va, qui comença?
2: Jo sorra fina, clarament. Clarament.
0: Però si aquesta te l'emportes a casa i estàs tres dies...
2: Bueno, per això hi ha les dutxes que tenen els, per netejar els peus, les dutxes de les platges, per netejar els peus, per això existeixen.
0: Però se't queda la purpurina de la sorra.
3: Sí, vamos, no. Llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la... Ah, ja.
2: Aquest senyor es deixa els peus. Sí, va, aquests, els venedors ambulants, a les platges de pedres no te'ls trobes.
0: Van amb la cangrejera, sí que te'ls trobes, sí, a tu i jo.
1: Van amb les cangrejeres.
0: Clar,
1: te'ls recordeu? Sí.
2: Jo... sorra fina, clarament. Em sembla molt més agradable quan t'estires. Clar, és que les pedres, quan t'estires allà amb la tovallola...
0: No, perquè les has de moldejar.
2: Massatge tailandès. T'emportes un massatge tailandès?
0: Gratis,
2: cap a,
1: padril,
2: cap a
1: padril.
2: Casa.
1: Sí. Un massatge padril.
2: No, jo sorra fina.
0: Peter, tu què?
4: Jo crec que la sorra fina hauria d'estar prohibida. Jo m'agrada més les platges amb pedres. O sigui, no pedrotes aquests supergrans, però pedres així... Perquè... Amb la platja de sorra fina, com que t'has de dutxar com 5 cops per treure tota aquesta sorra.
1: Mira, hi ha gent que potser necessita aquesta excusa, saps què vull dir?
4: Bueno.
1: Que no els hi va malament.
0: Que bo.
1: Que no els hi va malament.
0: Sí, sí, sí. No,
1: i més en aquesta època.
0: I tant.
1: Mira, és una bona excusa. Quan veiem algú que això...
0: Porta sorra!
1: Sí. És una mica sorra. Passa't una aigüeta, una sí. aigüeta. Una aigüeta. Peter, Pedrusco, tu.
4: Bueno, Pedrusco no, pedres així...
0: I tu, Clàudia?
5: Sí, he de triar pedres, però...
1: Has de triar, Clàudia, dilemes.
5: Però si puc triar, no m'agrada la platja. Em molesten les pedres i em molesta la sorra. La sorra més.
0: Jo estic d'acord amb la Clàudia.
5: Jo soc partidària de la zona de banys del fòrum.
1: Que... Ah, mira-la, a la zona de banys del fòrum, tu.
0: Ah, mira.
1: Les piscines naturals, que diuen.
2: Sí. Ai, mira.
1: Que no són molt naturals.
0: Mira. Home, si hi ha un vigilante a la playa...
1: Ah, tu vas per el vigilante no. de la playa.
5: Sí. Però, o sigui, hi ha socorrista, però no...
1: No, home, aquí coneixem socorristes, aquí.
0: Sí.
1: Que han vingut
0: sí,
1: aquí.
0: Sí,
1: aquí.
2: Han passat pel programa.
1: Fa poques setmanes sí. estan asseguts a la teva cadira. Encara fa olor a crema.
0: Realment estan a l'altra banda, però no passa res.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, aquí estava el que gravava.
0: Sí.
2: Un altre tema, amb els pedruscots, no pots clavar
0: comença,
2: el parasol.
0: Ja comença a treure
1: trema. No, clar. Sí.
2: No, dic que no pots clavar el parasol.
0: Sí,
1: però s'ha definit. Avui
2: sí,
1: ha de ser
2: sí,
1: dit.
2: Sí. Per plaer teu.
1: Jefa, tu?
0: Jo és que és veritat que no m'agrada la
1: mandra,
0: platja.
1: Eh?
0: Sí, és que la platja em sembla avorrida, bruta, la gent em molesta... Massa gent, a Clàudia.
2: Va fent que sí, la Clàudia.
0: A la piscina s'està...
1: Passa l'estiu amb tu, deu ser fantàstic.
0: No, jo estic a la piscina de mar de contenta.
1: Això està molt bé.
0: No,
1: sí.
0: Però si ets anar a la platja, prefereixo pedretes.
1: Pedretes.
0: Sí, tot i que és veritat que és més còmoda la sorra fina.
2: Clar.
0: I més maca.
1: Com vas a parar?
0: I els nens ho passen millor perquè poden fer castells.
1: Per tant, tots són avantatges. Està guanyant, tots són avantatges.
0: No, si t'he dit les pedres.
1: Perquè de pedres arribes a casa sagnant.
0: Què dius? Però,
1: que sembla que hagis fet la processó del Cristo.
2: Amb els peus abollats.
0: Però ets molt exagerat. Però sou molt exagerat.
1: Jo he vist gent arribar a casa... Jo he vist gent arribar a casa i un rajolí de sang pel carrer que la gent es pensava que venia de la processió del Cristo de
0: Espanyol. Però sabeu que existeixen les sabates, vull dir...
1: Sí, els paucs i les...
0: Com es diu?
2: Home, però què et vas posant i traient les sabates tota l'estona quan vas a l'aigua, quan vas a buscar...
1: És un rotllo.
0: No, però si et poses al costat de l'aigua... Sí.
1: No hi ha res millor que la sorra fineta.
0: I a més et fas un massatge als peus.
1: La sorra fineta, que després arriba l'aigua i se'n va l'aigua...
0: I és més, no sé si us agrada a vosaltres caminar per la platja. Sou d'aquests que...
2: A mi m'agrada, sí.
0: Doncs amb les pedres no s'enfonsa tant el peu. I costa menys.
1: Ui, però saps que va millor pel cos, que se't vagi enfonsant una miqueta,
0: no? No, perquè t'activa la circulació les pedretes.
1: Bueno, fins que et deixa la circulació.
2: T'activa tot, les pedretes.
1: T'activa la circulació fins que et destrossa la sang.
0: Bueno, tu entenc que...
1: Jo soc de fineta, sí.
0: Perquè t'agrada fer castells.
1: Sí. Jo soc de sorra fina. Sorra fina, molt millor. Perquè a més fas així de seguida se'n va.
0: I el bany... És a dir, tu ets el que agafes la tovallola
1: no.
0: i em tires tota la sorra a la cara.
1: No, perquè,
0: perquè
1: no utilitzo la tovallola a la platja.
2: No utilitzes tovallola?
1: No.
5: I en què vas?
0: Què vas, amb la cadira?
1: Vaig allà, em banyo, m'assec i me'n vaig.
0: Mira, sí. L'alegria de la huerta també, no, saps?
1: Home, jo, a la que jo us he de recordar que jo em banyo a la platja de Castelldefels a les 9 del matí. A la que començo a veure algú que ja és de Barcelona, que s'apropa perquè se'ls veu de lluny que són de Barcelona, i dic, és l'hora, és l'hora de marxar.
0: Escolta, no vens tu a treballar aquí, no, no ens molestes, ja, ja. Queda't a Castelldefels a treballar amb tot.
1: Sí, sí, ja.
2: Però tu no vius a primera línia de platja, no?
1: No, és igual. El tema és...
0: No, ell vol dir que sí, però no, ha de caminar...
2: Fas tot el recorregut per anar a la platja només per fer-te un xeco-xeco i tornar.
1: Bueno, xeco no me'l faig, però sí, sí, sí.
2: Mare meva.
1: És un bany del matí, ideal, hi ha poca gent.
2: I ja està, i te'n tornes, tal com vens, te'n tornes.
1: I ja comences a veure que arriben allà amb,
0: i què?
1: Amb la Bana Vera.
0: Esteve,
1: la... Tot el dia a la platja.
0: Però Esteve, la platja, no es
1: per
0: pot
1: favor,
0: anar?
1: Per favor.
0: Jo vaig molt a la platja de Castelldefels. Mira, aquest cap de setmana aniré.
1: Menys catetos.
0: Només per tocar-te.
1: Menys catetismo tot el dia a la platja, tot el dia a la platja.
0: A quin aparat poses?
1: Ara t'ho explico.
0: No, és per posar-me ben lluny.
1: Ara t'ho explicaré, ara t'ho explicaré.
0: Home.
1: Què diu la nostra gent? Tu què creus que diran?
0: Doncs aquesta setmana no ho sé, eh?
2: Que jo crec que estarà crec que la sorra bastant... Fina, sorra fina.
0: Tu creus?
2: Sí. No,
0: jo crec que serà
2: padretes.
0: Força 50-50.
1: És que és de molt mala educació les pedrusques.
0: És mala educació emportar-se sorra de perquè, la platja, mira, perquè no és teva, l'estàs robant.
1: Si tu t'emportes una mica de sorra entre dits del peu, encara. Però un pedrusco? Sí,
0: fa un mal.
1: Hi ha gent que encara... Hi ha gent que, fa, que porta un tros allà de...
0: És el primer que has de fer, treure les pedretes.
1: Hi ha gent que té pedres d'anys passats.
0: Això és que no...
1: És que va salir otro dedo.
4: Jo col·leccionava pedres.
0: Però si surts de la platja i et... Treus totes les pedres.
1: Pedres, petxines, clar, és que...
5: Ai, a mi les petxines m'agraden anar-les col·leccionant.
1: Això sí que és delicte.
0: Això és robatori, eh?
1: Home, la natura i la fauna, i no pot ser...
2: Espècies protegides.
0: Ai, molt bé. Vols escoltar el que diu la gent? Vinga, va.
6: Bon dia, nois. Doncs jo sóc de sorra, que sigo una mica més gruixuda, tipo Costa Brava, perquè la sorra fina és que no te la treus després mai, eh? O sigui, acabes amb sorra que te dura dies. I bueno, si no, jo també el que faig és porto d'aquelles tipus sandàlies pues, per caminar, que és ideal per entrar a la platja amb roca i demés, i així no fa mal als peus. Que tingueu un bon cap de setmana, nois.
7: Hola, família, bon dia. I molt bones vacances, molt bones vacances.
8: A mi l'arena, és que si és grossa, de pedra mitjana o pedra gran, jo ja no puc caminar. I tombar-te? Sí, és que te la claves a tot arreu, és que no pots. És que és impossible, te fa mal. Llavors prefereixo la petitona, encara que es fica en tots puestos del cos, però prefereixo la petita. L'arena, petitona. Perquè les altes és que no puc ni caminar, i menys tombar-te, que et fa mal tot.
9: Hola, aviam, la sorra de Barcelona cap amunt, cap a la Costa Brava. De Barcelona cap a baix, cap a Castelldefels, Tarragona, res de res. És pura farina. Costa moltíssim treure-te dels peus. Si no hi ha una dutxa o una seta a prop. I no suporto que tingui jo els peus amb sorra quan pujo amb el cotxe o pujo en un tren, perquè tinc molta mania. I la sorra, una miqueta més gruixudeta, surt millor amb la tovallola.
10: Hola, buenos días. Asunto playas. Yo prefiero arena que piedras, porque da la casualidad que yo no sé nadar, pero cuando vamos a la playa con mis hijas, entonces lo que yo hago es andar. Me gusta caminar mucho a la orilla, y entonces pues para caminar prefiero la arena, porque con las piedras, madre mía, los dolores que te llevas. Siempre arena.
11: Bona tarda. Pues yo prefiero la arena esta gordita, con piedrecilla fina. Yo me pongo, cuando voy por allí por Tosa y de ahí para arriba, me pongo los zapatitos estos que utilizas para el río, que yo les llamo escarpines, no sé cómo se llamen, y es lo que uso, porque es que es lo mejor, para que no te estés pinchando. La arena fina, el problema es ese, que es que estás horas y horas sacándolo, te vas a casa y estás días sacando arena, y por eso no me gusta mucho, pero bueno, como me encanta la playa, me da igual, luego estar sacando la arena.
0: Veus, aquí no tenen problema.
1: No, a més, també tinc una cosa, que si no hi ha sorra, no és platja, també t'he de dir.
0: Ah. Hola?
1: És veritat, home, no existeix una platja sense sorra fina.
0: Però quina tonteria és aquesta?
1: No, home, no. A més, si és sorra fina, saps que és natural. Si és pedretes, és que ha arribat el camió amb la grava i l'ha llançat allà.
0: Clar que sí, sí. No, mira, a Platja d'Aro, per exemple, no hi havia platja, abans no hi havia mar. L'han posat, saps?
1: L'han posat.
0: Els turistes, clar que sí, carinyo.
1: Les pedretes. Tu no veus els camions que van per la P7?
0: I l'aigua també.
1: La P7 passa per allà, no?
0: Tots són de...
1: Els camions de la P7 són els que tens allà la grava, les pedres.
0: Clar. Per la C16 no passa cap, no?
1: Totes les pedres que han sobrat de la Sagrada Família estan allà, a la Platja d'Aro.
0: Però si l'han esmicolat bé, perquè són petitetes.
1: Molt, clar, perquè amb temps es van desfent.
0: Ai, de veritat, tens uns arguments tan fluixos. Es nota que arribem a final de temporada, que tens uns arguments tristots.
1: La setmana que ve veuràs. La setmana que ve farem un dilema que ens ha proporcionat un oient.
0: Ah,
1: i a més,
0: bé.
1: M'agrada molt aquest dilema.
0: Ah, molt bé.
1: Està relacionat amb la platja.
0: Ai, una altra vegada la platja.
1: Bueno, platja... No, està una mica relacionat amb la platja. No, no és tan platja, sinó és una cosa que utilitzem a l'estiu, sobretot.
0: Vale.
1: I té a veure amb el que hem, una miqueta amb el que hem parlat.
0: Banyador biquini.
1: Quasi.
0: Ah. Escolta, això però això vol dir que et vols escaquejar?
1: És que em pensava que no te'n recordaries.
0: Sí, me'n recordo, ho tinc apuntat a l'agenda.
1: Doncs sí, no? Bueno, perquè jo portaré un tema.
0: Bueno, tu portaràs un tema, jo portaré un altre.
1: Vinga.
0: Jo vull intentar veure si...
1: Es faran fora tots.
2: Doble dilema, eh?
0: Si ja deixem aquesta secció.
1: Per favor, voteu a favor de no seguir, no?
0: Ah, sí, sí.
1: Bueno, això és el que farem la setmana que ve.
0: Tots els que arribin de que no volen que segueixi el Lluís Soler...
1: Que vinguin aquí i ens ho diguin a la cara.
0: No, no, els traurem, no els posarem i ja està.
1: No, però no.
0: Així. Vale. L'any passat ho vas petar.
1: Ho vaig petar, eh?
0: Però clar, potser aquest any la gent ja està cansada.
1: No hi era, pot ser que la gent...
0: Tu. Però si no segueixes amb aquesta secció, hauràs de seguir una altra.
1: Creus que llavors s'ha de crear una altra, s'ha de crear una altra.
0: Aquesta no.
1: Bueno, veurem. Jo crec que aquesta està molt bé. Els dilemes són importants. Els dilemes mouen la societat. Els dilemes ens mouen el divendres. Què faríem sense un dilema?
0: Home, donem conversa al cap de setmana a les famílies.
1: Sí. Què faríem sense un dilema?
0: Cafè o té?
1: Seria un altre dilema, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Lluís Soler, et quedes a la ràdio que et vareix?
1: No, perquè me'n vaig a Santander, tu. Ah. Que són les festes de Santander i he d'anar perquè muntem un concert amb la Paula Cups.
0: Home,
2: Paula Cups,
0: que
2: maca. Amiga del programa.
1: Senyor, sí, senyor. Sí. Doncs marxo cap a Santander.
2: És de pedra o de sorra la platja de Santander?
1: Què m'has explicat?
0: No miris a mi!
1: Ara m'ha deixat fora de joc.
2: Ah, no, mira, no sé, per aprofitar, per fer una referència al dilema.
1: Doncs vinga, ja t'ho
2: ja descobriràs.
1: Ja també era una
2: foto. Sí, ja
0: després ho expliquem. Lluís Soler, que passis un bon cap de setmana i prepara't per la setmana que ve, que venen corbes.
1: Vindré net, per si de cas.
0: Sense pedretes.
1: Apa, amb la muda neta. Adéu.
12: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: La última ràdio que et mereixes del Gerard Sam.
2: Bueno, aquesta temporada. Sí, perquè hem d'anar confirmant, però m'has atribuït la ràdio que et mereixes de la temporada vinent, no?
0: Jo no vull conflictes amb el
2: Robert. Podem avançar.
0: Ja us barallà vosaltres amb les seccions.
2: Jugues el Robert, acaba de dir, jo això... No sé si vull fer més la ràdio que em mereixes.
0: Ara que torna a vacances ja veurem.
2: No, a mi m'agrada, és feina, però a mi m'agrada fer la ràdio
0: que
2: em mereixes.
0: És molta feina, la ràdio que et mereixes, per 2-3 minuts.
2: És una bona estona, sí, per fer 2-3 minuts, però és molt divertit. Mira, 2-3 minuts, el que duren avui cadascun dels clips. Avui són clips bastant llargs.
0: Només 2 minuts?
2: 2 i 3, l'altre. Són 5 minuts. Va, encara tenim temps.
0: Sí, tens temps per posar-ho 3 cops.
2: M'he deixat el millor pel final, que és una cosa que passa aquest cap de setmana i de la que hem parlat molt aquesta setmana, suposo que ja saps quina és, però començo pels...
0: Que marxes de vacances.
2: No. Començo pels soniditos... El que marxo de vacances passa avui, no el cap de setmana.
0: Sí.
2: Començo pels soniditos, no d'avui, que ha estat una gran triomfada. Hem estat especialment afinats.
4: Home, sobretot tu.
2: Però no va ser el mateix... L'estrena de...
0: Va ser lamentable, no pots.
2: De la Clàudia. Sí, bé,
0: no l'estrena de la Clàudia, nosaltres vam ser lamentables.
2: A la ràdio que mereixes. Els soniditos, l'estrena als soniditos.
0: Sí, no, sí.
2: La teva estrena ha estat molt bé. Rendimiento immediato. Vinga, va, escoltem, recordar una miqueta els millors moments o moments més graciosos d'aquell fracàs que va ser la nostra estrena als soniditos de la Clàudia. Som-hi.
0: Què, Clàudia? Nerviosa? Preparada?
13: Sí, jo crec que he escollit bé.
14: Sí, seguro.
0: A mi m'han dit que no.
14: No, i ara?
0: Que ho has posat molt difícil, que no encertarem ni una.
15: Y seguiremos siendo superbuenos amigos toda la vida, seguro.
13: Va, doncs comencem amb la sèrie.
2: Que és la Messias.
0: La Messias no l'he vist, amb la qual cosa no...
2: No, si jo tampoc.
16: Vale.
13: És espanyola.
0: I és actual.
13: Què considerem actual?
17: Pot acabar molt malament.
4: Va, jo vull mullar-me, a veure si és la de la monja aquesta guerrera o...
18: Però vostè què n'és?
4: Hi havia una sèrie, que era la monja guerrera.
0: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.
19: Molt bon dia.
0: Tu veus l'altre dia en una sèrie de la monja guerrera?
4: Que sí.
13: Claro que sí, guapi.
2: Venga,
13: resposta final.
2: La Messias.
13: Oh. És Vis-a-Vis.
0: Aquesta és Vis-a-Vis.
20: Os están engañando, os están estafando.
0: Però si jo he vist Vis-a-Vis i... Clar, fa molts anys que l'he vist. Clar, és veritat que jo passo les intros sempre.
21: Sí, ara!
13: No l'heu encertat, però em quedo tranquil·la que almenys la coneixíeu.
22: Com ho digues?
13: Ara ve la cançó.
0: És molt
13: he de dir que em vau dir, que també escoltàveu música
5: jove i actual.
16: Sempre con cariño y respeto.
0: Tens un problema amb l'edadisme, Clàudia.
5: Que no, que no. Sí.
19: Pues yo creo que sí, que sí.
0: Els Beatles també ho pot escoltar gent de 20 anys i no
5: sí,
0: tenen
5: sí,
0: edat.
5: No dic que no. Va, passa la cançó.
0: A veure, a veure. Sí.

0: ser, això ho he escoltat a casa.
1: Claro, claro.
0: Ni idea de qui ho canta, ni com és el títol de la cançó.
2: A saber.
3: Ella.
4: Ella, ja.
0: Ella, ja.
5: No. El títol no.
3: Mira,
0: mira, espera, espera, espera, espera, espera. Comodín d'Europa FM, Lluís Soler.
4: Hola! T'ha dit que la vaig buscar fa dos dies.
0: Doncs vinga, va.
4: Però no em sé el nom.
6: És de ser inútiles, eh?
0: I han dit que potser és l'última secció de la Clàudia.
7: Arreando, que estàs dit?
5: No, i la peli l'han tret al final.
0: Sí, la peli l'han tret.
3: Te gusta esta sección? Te gustaba. La setmana que ve ja...
8: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?
3: No, pues al final no hi ha hagut un bye bye hasta otro ratito.
4: Aquí hi havia una sèrie d'una
3: monja. Amb tot el carinyo. Segur que si ho escoltés, Sor Lucía Caram...
0: Home, riuria segur.
3: Es riuria moltíssim.
0: És un amor, sí, sí.
3: Vinga, va, anem amb això que passarà aquest cap de setmana, que és la gran final del Mundial a les 9, el diumenge, a Nova York.
0: O no?
3: O no, o no, o no, depèn, tot depèn del foc, però ja vam fer una mica una prèvia quan es va confirmar que Argentina
0: la Clàudia ha posat una cara,
3: doncs
0: què ha passat? No escoltes el programa, Clàudia?
3: Els incendis de Canadà, que pot ser que afectin a la final.
0: No hi ha foc a Nova York, no pateixis.
3: Hay que venir informado, señorita. Vinga, va, doncs després de la victòria d'Argentina, que es va confirmar la classificació pel Mundial, doncs va passar això amb el Víctor Lozano.
9: Ja la tenim!
10: ¡Vamos!
9: Crec que és la mare de totes les finals.
10: La mare que es va venir!
9: Argentina, Espanya, diumenge, 9 del vespre, Nova Jersey.
10: ¡Que me va a dar un ataque!
9: L'Espanya de la Minyamal contra l'Argentina de Leo Messi.
11: Ojo, ojo, ojo.
9: I tot perquè ahir l'albiceleste va guanyar de forma absolutament èpica a Anglaterra.
12: Que la sigan chupant.
9: Enzo Fernández va fer l'1-1 al 85 i en el minut 92 del partit, saps què va passar? Això.
10: No! Ara m'he cagat!
0: Argentina de mi vida, eh? Això no ens recorda el 2010.
10: Iniesta de mi vida!
9: Un mal plantejament de Thomas Tuchel, el seleccionador anglès.
13: Verdadera mal. Por no decir borchenoso.
9: Que va permetre ressuscitar una Argentina.
14: Y el mundo vio que Cristo venció.
3: Déu nostre senyor, Leo Messi.
9: Aconseguir aquesta victòria amb aquest gol de Lautaro Martínez que al final del partit impressionava veure'l plorar d'aquesta manera en recordança dels seus pares.
15: Para mi vieja que jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final.
16: Ai, que bonic, que bonic, que bonic.
0: Ens emocionarem aquí amb Lautaro, eh?
9: El que el futbol dona i les passions i sentiments que desperta en pocs àmbits de la vida ho pots trobar.
17: La vida puede ser maravillosa.
9: Messi, tercera final d'una Copa del Món de les últimes quatre, absolutament impressionant.
18: El mejor, sin ningún lugar a dudas. És el mejor.
9: Leo Messi, que jugarà contra Espanya, on coneix molts futbolistes, com ell mateix va reconèixer després del partit.
19: Ah, conozco a los jugadores también, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo.
7: Te quiero, vida mía, te quiero noche.
3: L'havia de posar, que l'havia de posar.
9: Que ara s'ha fet molt viral la fotografia en la que Leo Messi, l'any 2007, quan ell tenia 20 anys, estava banyant a un nadó que era Lamine Yamal.
17: Oh, ¿qué me dices? Por favor.
9: 19 anys després jugaran tots dos amb una final del Mundial. Em quedo amb un Twitter que l'estic descarregant perquè el tinc aquí. S'ha dedicat a mirar les probabilitats que hi havia perquè un tal Leo Messi banyés a un nadó en aquell moment, Lamine Yamal. Diu, la probabilidad de que este pequeño juegue contra este Goat en la final de la Copa del Mundo 19 años después es de... Una... entre 625 billones. El que s'escapa de la comprensió humana és lo de Leo Messi, com pot amb 39 anys fer el partidàs que va fer i com pot ser ell mateix tirant de la selecció per arribar a una final.
4: Y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez.
9: Així les coses. Final de la Copa del Món del 2026, diumenge, a partir de les 9 del vespre a Nova Jersey.
0: Porres per aquest partit,
3: quines
0: Gerard.
3: Ganes del partit. Com?
0: Porra per aquest partit.
3: Porra per aquest partit, eh? Ostres, no ho sé, eh? No ho sé. Pregunta-li a la resta,
0: Clàudia?
3: I jo m'ho penso.
5: Jo és que vaig molt amb Espanya, o sigui,
0: Posa-li punts a Espanya.
5: Jo a Espanya.
0: Però,
5: o sigui que guanyarà.
0: Quan guanyaran?
5: Uf, apostar números... No sé, un... 2-3?
0: Vinga,
5: Reñidito.
4: Jo anava a dir 2-3, però a favor de l'Argentina.
0: Jo 3-1 a favor d'Espanya.
3: 2-2 i penals.
0: Ai, no, que això és un patiment. Escolta, abans que marxis de vacances, el Lluís Soler ja comença a tenir fans, per la setmana que ve. Escolta.
15: No, el Lluís Soler.

0: Relájate ya, me estás cortando el rollo zen.
1: Y este domingo se cumplen 25 años del estreno de Moulin Rouge, así que con su banda sonora nos despedimos.
2: Así puntuales, a y media terminamos este rato de radio. En la realización, Gabriela Sánchez, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
5: Molt bona tarda. En un inici van dir que la tornada a casa seria qüestió d'uns dies. Després es va fixar el termini en una setmana i ara la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia L9 podran fer-ho el proper dilluns. Ara mateix, la prioritat al Putxet és la seguretat. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
6: No avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent. És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones, però en qualsevol cas, de manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.

0: I després que el TJUE ahir ho explicava, Magí ha avalat la llei d'amnistia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a obrir el meló dels pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat a Junts per frivolitzar amb una moció de censura.
2: Nos parece que es muy relevante el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
1: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que portaran al Congrés en forma d'esmena a la totalitat a la proposta pactada entre Esquerra i el PSOE.
0: Mentre administracions i tècnics acaben de perfilar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la remodelació de la terminal T2 agafa embranzida. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura. Eva Valenzuela és la seva directora.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: Segons Valenzuela, les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i es compatibilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Ja són 14 els alumnes que haurien patit tocaments per part d'un professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
3: Els Mossos l'han tornat a arrestar després de 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
0: I ens aboquem a un cap de setmana que serà marcat pels festivals musicals.
3: Sí, amb actuacions per a tots els gustos. A Barcelona, per exemple, hi ha en marxa el Bars Festival amb Bell i Sebastián, els Camins a Manresa amb el concert de Sopa de Cabra, el Festiuet a Salou amb la participació de Buos i de Tallets, i el Festival de Cap Roig a Calella arriba al seu tercer cap de setmana amb Ricky Astley com a cap de cartell.

0: Esports, titular, avançament amb el Víctor Llucia. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Diumenge, ja ho saben, la selecció espanyola buscarà abordar la segona estrella guanyant la final del Mundial contra l'Argentina de Leo Messi.
1: Sí, a poc més de 48 hores pel duel que paralitzarà el planeta Terra. Tant la selecció espanyola com l'Argentina ja es troben concentrats a Nova York per disputar aquest diumenge a les 9 de la nit la gran final de la Copa del Món. Aquesta nit, rodes de premsa oficials. Parlaran Luis de la Fuente i Rodri per part d'Espanya i Lionel Scaloni i el porter Dibu Martínez per part de l'Argentina. I mentre arriben els fitxatges al Barça de futbol, la secció de bàsquet ha anunciat la cinquena incorporació, que és l'uruguaià Agustín Ubal.
0: Repassem la previsió del temps. Sembla que les temperatures ens donen una lleugera treva. David Torres, bona tarda.
2: Bona tarda. La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera nit que s'acosta, entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona. Continuen sent temperatures molt altes durant la nit. Avui continuarem gaudint del dia assolellat amb alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i bufa la tramuntana moderada a l'Empordà, amb ponent a la Vall de l'Ebre i algun cop de sud a la resta. Demà dissabte, sol i també amb tempestes de tarda al Pirineu, poden baixar algun grau les temperatures màximes o sense canvis i bufarà la tramuntana, però anirà fluixant al llarg de la jornada i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, David. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
3: 5, 6, 7, 8, así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Noticias Migdia amb Gabriel Figueredo.
0: 9 dies després d'haver de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard?
5: Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona més propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid, on es va produir, per cert, l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines es poden allargar encara setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
6: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
5: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran reobrir portes. Són els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensen que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
7: Primer és la seguretat de les persones. Aquesta és la màxima i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar al retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
5: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
0: Ho explicàvem tot just repassant la previsió del temps. Sembla que les temperatures ens donen una treva moderada i això també es nota en el foc i en el risc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 17 comarques en aquest nivell.
5: Els municipis afectats aquest divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3, per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restricció d'accés. Continuen tancats, però, el de Ribera Salada, el de

0: Arònia de Rialb i Montmell Marmellà.
1: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
2: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
1: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal, amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal. En plena política, l'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta, ha dit, de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia. I la segona, que el govern central, Marcos, obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat.
3: Oriol Junqueras assegura a Gavi que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez no pas perquè confinen el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
4: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
3: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
1: Hores d'ara, Marcos, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela també de la negociació pressupostària.
3: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro Sánchez comenci ja la campanya electoral.
5: A partir de 2:45, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia.
1: Encara que la criminalitat baixa un 7,6% al primer semestre de 2026 respecte al mateix període de l'any passat, la xifra de delictes sexuals s'ha mantingut. El govern veu amb preocupació aquestes dades. Eudald Sanz, bona tarda.
6: Bona tarda. S'han registrat 2.254 delictes sexuals entre gener i juny, només 3 menys que el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra, però, és un 15,1% superior que la mitjana dels primers semestres entre 2022 i 2025. La consellera Parlon ha qualificat la tendència de preocupant i ha emplaçat a actuar amb polítiques transversals i d'atenció a la víctima.
7: Nosaltres volem treballar amb una millora de tot el que són les unitats de detecció de violència i agressions sexuals, que les ampliarem en breu, i sobretot en les unitats d'atenció a la víctima, que també estem amb una estratègia per poder-la ampliar al conjunt del territori, no?
6: En aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la instal·lació de 289 punts lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que podrà alertar situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
1: I els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14, Ricard, les víctimes que han denunciat el docent.
0: L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de l'ESPAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili, on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
1: En plan econòmic, Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
0: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 92.
8: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
0: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que, durant les obres, mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
1: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre els taxistes i els conductors de BTC. L'associació Enjet ha concentrat una vuitantena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Volt.
0: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquests BTC continuen operant per l'àrea metropolitana amb permissivitat i en competència deslleial.
9: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones la cual le queremos pedir explicaciones a Transport que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
0: Sesma també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament i que preveu l'eliminació progressiva del miler de BTC que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
1: I avui s'ha desconvocat també la vaga que volien fer els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se en la seu central de Pascual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment els ànims. Pere Parés, bona tarda.
10: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pascual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pascual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a final de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien en col·locar alguns treballadors a Casa Tarradellas, empresa que ha comprat la fàbrica Pascual, però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer dels primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. Al comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora, reprendran les mobilitzacions.
1: En plana local us destaquem que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha reobert avui després de l'incident del 10 de juliol quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits.
0: L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents. Paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'accident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada per compensar el temps de tancament.
1: La reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura que és emblemàtica de la ciutat. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operadors

0: és treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria el gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
1: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important, com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
0: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros finançada per l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els treballs inclouen la rehabilitació integral de la passarel·la i la construcció d'una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor futurs temporals.
2: I molta atenció també als usuaris del metro de Barcelona, i és que a partir d'avui la línia 1 queda interrompuda entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants per obres de millora a la infraestructura. El tall afectarà les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants fins al 28 d'agost. Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, TMB habilitarà un servei especial d'autobús llançadora que connectarà totes les estacions afectades.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Descubren células madre.
5: Arranca 1995.
6: Llega la inteligencia artificial.
7: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
10: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: L'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia, aquí tenim, aquí ja tenim aquí els estudis. La selecció espanyola se cita diumenge amb la història a la gran final del Mundial.
1: Sí, perquè la Copa del Món més llarga de la història, la que ha comptat amb més seleccions que mai, culminarà d'aquí a poc més de 48 hores diumenge a les 9 de la nit, amb la final entre la selecció espanyola i l'Argentina. Després d'un torneig gairebé impecable, Espanya podria abordar la segona estrella a la samarreta, mentre que l'Albiceleste, que ha superat amb patiment les quatre eliminatòries, podria reeditar el títol aconseguit ara fa 3 anys i mig al Qatar. El combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground preparant el partit de diumenge, i posteriorment el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Per part dels sud-americans prendran la paraula el seleccionador Lionel Scaloni i el porter, el Dibu Martínez. La FIFA ha designat l'eslové Slavko Vincic com a col·legiat de la final. Ni l'àrbitre, que té experiència allà a la Lliga de Campions, ni el possible joc brusc de l'Argentina preocupen a De La Fuente. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien, como se está haciendo también.
1: Abans, però, de la gran final de diumenge, demà dissabte es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra a les 11 de la nit a Miami.
0: Més enllà del Mundial, el Barça a punt ja de moure's al mercat de fitxatges, tant en l'apartat d'arribades com en les sortides.
1: Sí, perquè fa un parell de dies que ja és a la capital catalana Karim Adeyemi, un extrem alemany de 24 anys, per qui el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables. Adeyemi ja va passar ahir la revisió mèdica i signarà en les properes hores el contracte que el vinculi al Barça les següents 5 temporades. També properament es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir amb permís del club. I una operació que sembla que anirà per molt més llarg és la de Julián Álvarez. El conseller delegat de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha deixat clar que el jugador no es mourà del conjunt matalasser aquest mateix estiu. Són declaracions al club.
3: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián, y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando.

0: hablando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: I més qüestions de mercat. El Girona ha comunicat que el central David López ha renovat per una temporada i continuarà jugant a Montilivi fins al juny del 2027. El barceloní ha explicat que tenia un deute amb el club.
2: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip i alhora doncs, també a la ciutat, tant jo com la meva família estem molt a gust. Era una de les altres coses que havien posat a la balança per continuar.
1: I d'altra banda, l'Espanyol jugarà demà el primer amistós de la pretemporada contra la Unió Esportiva Olot a Terres Gironines.
3: Obrim la plana poliesportiva en bàsquet, el Barça anuncia un altre fitxatge.
1: I ja és el cinquè d'aquest mercat d'estiu. Es tracta d'Agustín Ubal, exterior uruguaià, però amb passaport italià, que ha signat per les properes tres temporades fins al juny del 2029. Ubal tornarà a posar-se la samarreta blaugrana, ja que va arribar a l'estiu del 2019, amb 16 anys, abans de passar per diversos equips de la Lliga CB, com el Breogán, el Bilbao, el Granada o el Manresa. Les seves primeres declaracions en el seu retorn.
4: Per a mi és un placer poder volver, siempre soñé con este momento, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
1: És el cinquè reforç del Barça aquest estiu. Diumenge complirà 23 anys i amb gairebé 2 metres d'alçada pot jugar en les tres posicions exteriors. Ara només falta que s'anunciï que l'eslové Alexander Sekulic serà el nou entrenador del conjunt culer. Més qüestions en ciclisme. Avui es disputa la 13a etapa del Tour de França entre Dole i Belfort, de 206 quilòmetres de recorregut i amb dos ports, un de primera categoria i un altre de tercera. L'eslové Tadej Pogačar continua el líder a la general. I en tennis, Paula Badosa jugarà no abans de 4:45 de la tarda al duel de quarts de final del torneig de Iasi a Romania contra l'hongaresa Pana Utbardi.
3: Víctor, gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana.
1: A vosaltres, igualment.
3: Doncs ja és l'hora de repassar alguns dels concerts que hi ha aquest cap de setmana. Comencem al Palau Sant Jordi de Barcelona, on arriba un dels noms més destacats de la música urbana llatina, Yandel. Ay, mi Dios,
5: quisiste el día en la batalla porque el que merece no pide. L'artista porto-riqueny presentarà el seu espectacle en una nit que repassarà els grans èxits de la seva carrera, tant en solitari com en la seva etapa amb Wisin i Yandel. El concert forma part de la seva gira internacional i preveu reunir milers de seguidors al recinte barceloní, una oportunitat per tornar a escoltar alguns dels temes més populars de la música llatina dels darrers anys.
3: També a la capital catalana, dins del cicle Nits a Barcelona, als jardins del Palau de Pedralbes, concert de Rosario. A mi me suena el rumbo.
5: L'artista madrilenya pujarà a l'escenari per oferir un espectacle marcat per la fusió de flamenc, pop i ritmes llatins que caracteritza la seva trajectòria. Rosario interpretarà alguns dels grans èxits del seu repertori en una vetllada que forma part d'un dels cicles musicals més consolidats de l'estiu barceloní. Demà, dissabte, actuarà el cantant Pablo López.
3: I el Bars Festival porta aquest cap de setmana a Barcelona una de les bandes més influents de l'indie pop europeu. Estem parlant de Bell and Sebastian.
5: La formació escocesa actuarà davant el públic barceloní amb un repertori que combinarà noves cançons i alguns dels temes més celebrats de la seva trajectòria. Amb més de 3 dècades de carrera, Bell and Sebastian continua sent una referència internacional dins l'escena independent.
3: També tenim música en català a Manresa, protagonisme per a una de les bandes més emblemàtiques del rock, Sopa de Cabra. Escut entre blanes
5: i cada que... El grup gironí actuarà dins la programació del festival Camins. La banda repassarà alguns dels grans èxits d'una trajectòria que supera les 3 dècades sobre els escenaris.
3: I a Salou arrenca una nova edició del Festiuet. Era això,
5: era això. El festival reunirà tot el cap de setmana alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana i estatal, com Búhos, Entol, Sarmiento, La Pegatina i Detallets.
3: Doncs amb la música de Detallets posem al punt final aquest temps de notícies. De seguida, resum de l'actualitat i després, por fin, aquí, Jaime Cantizano, aquí, a Onda Cero.

0: Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272.
3: Verisure.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
6: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
9: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu i com sempre ho fem de la mà de l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
10: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
9: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
10: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
9: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
11: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
13: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
12: A la província de Girona, al Museu Dalí de Figueres, obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
13: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
12: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
13: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
12: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
13: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
14: sempre va amb tu.
4: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
3: Bueno, tenemos varios asuntos. Es que no salimos de tribunales, no salimos de...
14: Por lo menos aire acondicionado en los tribunales. Sí, sí. Un juzgadito que bien se está, ¿eh?
3: Porque tenemos las palabras de la directora de la Guardia Civil, que dice sentirse víctima de Cerdán.

0: Por fin.
1: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272.
3: Verisure.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
3: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
3: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua?
7: No, no, no, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor.
6: Ya, eso pasa.
8: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
11: Esto es Repsol en Escena, tu agenda para descubrir los eventos más esperados del año. Hemos vivido desde dentro Bilbao Bebeca Live, donde el sol de Covetamendi ha alimentado el escenario solar de Repsol. Y no ha faltado Dani Fernández con su gira por España de la mano de los combustibles Nexa de Repsol. Nos quedan muchos festivales por recorrer y en Repsol en Escena te los contamos todos.
12: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en dos minutos.
13: Molt bona tarda. L'Estat ha executat més de 1.300 milions d'inversió efectiva a Catalunya el 2025, segons dades del Ministeri d'Hisenda. Es tracta d'un 8,6% del total d'inversió si es tenen en compte únicament les quantitats que es poden regionalitzar per comunitats autònomes. En termes absoluts, Catalunya va rebre menys de la meitat que Madrid, on la inversió durant el 2025 va superar els 3.200 milions. Des del govern català, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que li agradaria que el nivell d'execució fos superior i per això ha reivindicat l'impuls del Consorci d'Inversions. Des de Junts anuncien el que consideren una asfíxia premeditada de Catalunya per part de l'Estat. Més coses. Foment del Treball s'agafa a l'aval del Consell Nacional Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al 2030 per reclamar també que s'allargui la vida d'Ascó i de Vandellòs. La patronal catalana defensa que això no sigui un cas aïllat, sinó que es converteixi en un punt de partida per fer una revisió rigorosa i global del calendari nuclear espanyol. En aquest sentit, Foment del Treball insisteix que la indústria necessita aquesta energia i que les decisions polítiques s'han de prendre d'acord amb criteris tècnics, econòmics i de seguretat i no, diuen, a partir de plantejaments ideològics. I els Mossos han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys per cometre diverses agressions gratuïtes a Barcelona la matinada del 5 de juliol. La investigació es va iniciar arran de la detecció de diversos vídeos en què s'hi podia observar un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diferents persones a la via pública mentre enregistrava les accions amb telèfons mòbils. El 16 de juliol es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats. N'hi ha dos més per la seva presumpta participació en els fets. De moment, s'han acreditat 6 agressions. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
12: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. La brúixola amb Lola Sorribas.
14: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
15: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por i inseguretat i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
12: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
0: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
16: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
0: Sí, senyor.
16: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
0: Sí, senyor.
16: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
0: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
16: Bueno, trigarem una mica més, però...
0: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
17: Querido Boris, ya sabes que a las 3 preguntamos a los oyentes y luego escuchamos a las 5, a las 6 de la tarde. Hoy es muy simple, ahora que estamos terminando temporada. Wow. ¿Cómo te gusta comenzar tus vacaciones? Ese gesto, ese lugar, ese acontecimiento, una costumbre que tengas. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos cuentan.
18: ¿De cómo empezamos las vacaciones? Como yo soy oyente de radio, de mañana a noche, en cuanto puedo, estoy con la radio y me doy cuenta que se está de vacaciones porque me cambian los presentadores de los programas, porque yo permanezco siempre en el mismo sitio, sois los demás los que os vais. Y me doy cuenta cuando pongo mi radio y ya no está la Sina por la mañana, no está Jaime por la tarde, no está Rafa Latorre por la noche, en fin,

0: han cobert de dubtes els ànims dels inversors. Tot i que les energètiques han empès el parquet espanyol cap als números verds, la borsa espanyola no ha aconseguit aixecar el cap.
1: Onda Cero Catalunya, la informació.

0: Eso sí que te lo compro. No hay que detenerse. No hay que pararse. No.
1: Pero esto que ha dicho...
2: No hay que pararse porque te oxidas.
1: Esto que ha dicho Candy de que los 91 años no los tienes porque ya los has vivido, eso es como si lo hubiera dicho Marco Aurelio. O sea, suena...
2: Estoy absoluto. Bueno. A mí me parece que es verdad. Que cuando dice, es que, mira, a lo mejor voy al médico por, yo qué sé, ahora, por las que me duele esto. Y dice, ¿qué quieres, Candy? Si tienes 91 claro. años, ya se ha acabado. Le digo, mira, no vengo. Porque no sé por qué todas las cosas es por los años. No. Hay personas jóvenes, tú me estás diciendo que empieza a dolerte un poco la rodilla.
0: La rodilla.
2: Y eres joven.
0: Sí.
2: Pero a ti te atienden porque tú eres joven. Pero yo voy diciendo que me duele la rodilla y se ríen. ¿Me entiendes? Y no.
0: Bueno, eso, Candy.
2: El mismo que tienen de la edad.
0: Bueno, Candy, que eres una sala y una viajera, ¿eh? Que ya tiene planificado Sri Lanka y ¿qué más has
1: Vietnam.
0: Dicho? Y Vietnam. Que tengas buen viaje, que disfrutes de ese de ese camino, pues vale. Por el mundo. Un beso enorme, Candy
2: pues,
0: García.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta.
3: Por fin.
4: Hola, voy a recoger a los niños a música. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, por solo 4,59 euros el litro. Y también champú, que no queda. Y hay un 50% en la segunda unidad en H&S, Pantene, All Spice. Aprovechamos.
5: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
6: Onda Cero Barcelona. La Teva Radio.
7: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
8: Noms propis de l'esport català.
9: L'Oriol Antolí és un corredor ultramaratoní especialitzat en les curses anomenades Backyard Ultra. És l'actual campió d'Espanya i desè classificat del món. Són curses que només acaben quan queda un competidor en peus. Per aquest enginyer de 40 anys, la dificultat està a nivell mental.
10: A nivell mental és el més complicat. Jo crec que tot el que és a nivell de resiliència, d'aguantar moltes hores, l'entrenament ve de tota la vida, no? Del final de la teva personalitat, i després, durant un any o dos anys, estar tota l'estona donant voltes, a veure com anirà, com has d'aguantar, de ser capaç d'aguantar una volta més sense saber quan acabarà, perquè el més dur d'aquestes curses és no saber quan s'acabarà, perquè clar, no hi ha un arc de meta en un lloc concret que has d'arribar. I això és molt dur, i de fet és molt dur preparar-ho. El moment que estàs et desgasta moltíssim i després, a nivell psicològic, la recuperació també és el més complicat, la part mental, que et deixa cansat i amb molt poques ganes de tornar-hi en uns quants mesos.
9: L'Oriol Antolí és un dels noms propis de l'esport català.
11: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: ¿Quién nos lo iba a decir, Fernando Eiras? Un año más, terminando temporada y lo

0: Por fin, con Cantizano.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda. Són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Retorn sine die dels veïns i veïnes de Sant Gervasi i Bonanova afectats per l'esvoranc de l'L9. Només els veïns de dues de les vuit finques podran tornar a les seves cases dilluns vinent. La resta hauran d'esperar que es comprovi que el retorn és segur. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
1: Finca a finca, fer unes cates, unes injeccions i unes mesures particulars. Quan aquestes mesures ho recomanin, ho anirem rellotjant, com ha sigut el cas aquestes famílies que ja poden tornar a casa seva.
0: Mentrestant, els comerciants afectats respiren més tranquils després que se'ls hagi informat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona afrontaran les despeses immediates dels negocis. És el cas del Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi.
2: M'he rebut com un descans, no? De dir, bueno, ja podem com tornar a la normalitat. La setmana passada pensava que ja ens dirien que sí, ja ens van 17 dies més, i ara ja no venia en cap expectativa. Però bueno, ha sigut una alegria, sí, per la nostra part, però bueno, clar, encara hi ha molts veïns que els hi queden 2-3 setmanes o un mes.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest divendres 17 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda. Esquerra Republicana està disposada a abordar la qüestió dels pressupostos de l'Estat.
4: Així ho ha dit el líder republicà Oriol Junqueras en un dia després que el TJUE s'hagi pronunciat favorablement al voltant de l'amnistia. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat Junts per frivolitzar, diu, amb una moció de censura.
5: Nos parece

0: que es muy relevante en el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
1: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que aportaran al Congrés en forma d'esmena a la totalitat a la proposta de finançament del govern.
2: Pas endavant en la remodelació de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat.
1: Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura.
3: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolució de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
1: És Eva Valenzuela, directora de l'aeroport, que assegura que les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i que es comptabilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, que hauria fet tocaments a 14 alumnes.
1: Els Mossos l'han tornat a arrestar després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
2: La plana cultural d'aquest divendres té els festivals com a protagonistes. A mi me suena el rumbo de
1: mi corazón. Començarem parlant del 40è aniversari del Festival Peralada, que té Montserrat Caballé com una de les seves impulsores principals. Abordarem també el passat, present i futur d'aquesta cita musical catalana amb el seu director artístic Oriol Aguilar. Com cada divendres, també ens visitarà també el Juan Torres per parlar de segones parts al cinema i acabarem descobrint totes les propostes musicals dels festivals d'aquest estiu amb la Marta Lozano.
2: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. Lamine Yamal i Pedro Porro entrenen amb normalitat a la sessió preparatòria de la selecció espanyola de futbol abans de la final del Mundial del proper diumenge. L'Atlético de Madrid, en paraules del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gilmarín, descarta la venda de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona i es mostra molt crític amb Joan Laporta, el president barcelonista, i Agustín Ubal torna al Barça de bàsquet i es converteix en el cinquè fitxatge de la secció.
2: Volem conèixer ara la previsió del temps per demà. David Torres, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes o sense canvis i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produeix a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no tant de forma significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona i les mínimes de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, David. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Vicenç Armero. Nou dies després que hagin hagut de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar a les seves llars. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard Jiménez? Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid, on es va produir l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines encara es poden allargar setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
7: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
6: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi i Cassoles podran reobrir portes. Són

0: els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensa que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
1: Primer és la seguretat de les persones, aquesta és la màxima, i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
0: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts, la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats, sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
2: Gràcies, Ricard. Una notícia, la dels ajuts, que ha estat ben rebuda per als comerciants que respiren més tranquils.
3: Sí, amb l'anunci dels ajuts i el retorn esglaonat als comerciants que ja comencen a veure la llum, el gerent del local on precisament es va trobar aquest esvoranc, Domingo Finez, explica que amb aquests ajuts aturarà l'ERTO que havia començat a tramitar, diu que ara podrà pagar íntegrament les nòmines, o també la dentista Alba Barreras, que celebra, diu, el canvi de criteri del consistori.
4: Avui a la reunió, doncs, sembla que realment es faran càrrec de tot i que els hi facilitaran.
5: Estoy muy contento porque tenía montado el ERTE y de repente podemos pararlo y entonces pararemos el ERTE, abren un crédito de la Generalitat, entonces esto ya es un éxito.
3: Per tant, uns ajuts que compensaran les pèrdues als comerciants i permetran també pagar els sous als seus treballadors per tal que les seves butxaques no es vegin afectades per una situació provocada per una obra de l'administració.
2: L'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I per això, perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia, i la segona, que el govern central obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Oriol Junqueras assegura que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez a la Moncloa, no pas perquè hi confinen el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit a Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
7: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
6: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
2: Hores d'ara, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela de la negociació pressupostària, Marcos.
6: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro Sánchez comenci ja la campanya electoral.
2: Gràcies, Marcos. Per cert, un últim apunt. L'Estat va invertir 1.320 milions d'euros a Catalunya l'any passat, segons dades que avui ha publicat el Ministeri d'Hisenda. Aquesta xifra representa un creixement de gairebé 30 punts respecte al 2024, però si la comparem amb la inversió executada a la resta d'Espanya, la dada no és tan favorable, i és que Catalunya només ha rebut un 8,6%

0: les inversions que el govern central va fer al conjunt de les comunitats autònomes.
1: Des de la Generalitat reconeixen que voldrien una execució més important, però la Conselleria d'Economia prefereix veure el got mig ple. Així doncs, el departament d'Alicia Romero ha subratllat que les inversions a Catalunya s'han gairebé duplicat respecte al 2018. Més crítics s'han mostrat des de Junts, que denuncien una asfíxia premeditada de l'Estat a Catalunya.
0: Encara que la criminalitat baixa un 7,6% el primer semestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat, la xifra dels delictes sexuals s'ha mantingut. El govern veu amb preocupació aquestes dades i entitats feministes demanen més polítiques públiques per acabar amb aquesta xacra. Del Sant, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. S'han registrat 2.254 delictes sexuals entre gener i juny, només 30 menys que el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra, però, és un 15,1% superior que la mitjana dels primers semestres entre 2022 i 2025. Les entitats del tercer sector consideren que la xifra és molt preocupant i demanen que es preparin polítiques públiques de prevenció i conscienciació. També insten al govern que garanteixi l'atenció a la víctima i el finançament a les associacions que donen aquesta atenció. Ho ha dit Natxell Ibea, de l'associació ADAS, a Onda Cero Catalunya.
3: Les entitats reben moltes derivacions, però després no tenim assegurada la nostra supervivència, per exemple, i per tant, nosaltres ara mateix tenim una llista d'espera de 6-7 mesos.
2: La consellera Parlon coincideix amb les entitats i prioritza actuar amb polítiques transversals i preventives. I en aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat aquest divendres la instal·lació de 280 nous punts lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que es podrà alertar de situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
0: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments d'alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent.
1: Sí, l'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació per l'ESPAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia aquestes classes particulars. Els Mossos d'Esquadra no descarten que puguin aparèixer, diuen, noves víctimes.
0: Sembla que les temperatures ens estan donant avui una treva moderada i això també es nota pel que fa al foc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 15 comarques en aquest nivell.
1: Els municipis afectats aquests divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Sagrera, el Segrià, el Solsonès i també la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restriccions d'accés. Continuen tancats, això sí, el de Ribera Salada, el de Baronia de Rialb i el Montvell Marmellà.
0: I és que no hem de baixar la guàrdia. De fet, Protecció Civil preveu que l'entrada de la tramuntana elevi el risc d'incendi de cara a la setmana vinent.
1: Sí, per això es manté activat el pla Infocat davant la persistència d'un perill real elevat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, apunta una previsió d'una calor intensa la setmana vinent, però no tan elevada com la dels darrers dies, però aquesta forta tramuntana, com dius, és el que genera aquest possible risc.
0: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
4: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
1: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal, amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal.
0: Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la

0: Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
1: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions, diu, importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i la integració del mòdul A i l'ampliació també de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992.
2: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
1: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre taxistes i conductors de VTCs. L'associació Enjet ha concentrat una 80ena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Bolt.
1: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquestes VTC continuen operant per l'àrea metropolitana amb permissivitat i en competència, diu, deslleial.
3: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones la cual le queremos pedir explicaciones a Transport, que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
1: Sesma també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i que preveu l'eliminació progressiva del miler de VTCs que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
0: Avui s'ha desconvocat la vaga que volien fer els treballadors de la planta de l'Etxe Pasqual de Gurb, a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se davant la seu de Pasqual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment la situació. Pere Parés, bona tarda.
4: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pasqual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pasqual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a finals de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien a col·locar alguns treballadors a Casa Tarradellas, empresa que ha comprat la fàbrica a Pasqual. Però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla, també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer els primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. El comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora real, tornaran a començar les mobilitzacions.
5: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
6: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
7: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
8: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-272. Verisure.
10: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
0: Passant gairebé 22 minuts de les 7 de la tarda, la reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura emblemàtica de la ciutat. Montse Valls, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operaris

0: treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria el gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
1: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important, com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
0: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros, finançada per l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els treballs inclouen la rehabilitació integral de la passarel·la i la construcció d'una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor futurs temporals.
2: Anem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè la seva piscina municipal ha reobert avui després de l'incident del passat 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits.
3: Sí, l'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després també de les comprovacions tècniques pertinents. Paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'incident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada per compensar el temps de tancament.
2: I molta atenció als usuaris del metro de Barcelona, perquè a partir d'avui la línia 1 de metro quedarà interrompuda entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants per obres de millora a la infraestructura. El tall afectarà les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants. Montse.
0: El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i, per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, Transports Metropolitans de Barcelona habilitarà un servei especial d'autobús llançadora que connectarà totes les estacions afectades amb el mateix horari que el metro i freqüències d'entre 4 i 11 minuts segons la franja horària. Les obres permetran renovar la via entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, així com millorar la catenària, la senyalització i els accessos al taller de Santa Eulàlia. A més, TMB recomana utilitzar alternatives com les línies 5, 9 i 10 del metro, els ferrocarrils de la Generalitat o Rodalies per reduir les afectacions durant aquest període.
2: Gràcies, Montse. Foment del Treball s'agafa l'aval del Consell Nacional Nuclear a la pròrroga de la central del Maràs fins al 2030 per reclamar també que s'allargui la vida d'Escó i de Vandellòs. La patronal catalana defensa que això no sigui un cas aïllat, sinó que es converteixi en un punt de partida per fer una revisió rigorosa i global del calendari nuclear espanyol. En aquest sentit, Foment del Treball insisteix que la indústria necessita aquesta energia i que les decisions polítiques s'han de prendre d'acord amb criteris tècnics, econòmics i de seguretat, i no a partir de plantejaments ideològics. En successos, els Mossos han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys per cometre diverses agressions gratuïtes a Barcelona la matinada del 5 de juliol. Hi ha dos investigats més per la seva presumpta participació en els fets.
3: La investigació es va iniciar arran de la detecció de diversos vídeos en què s'hi podia observar un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diferents persones a la via pública mentre enregistraven les accions amb telèfons mòbils. El 16 de juliol es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats. Un quart implicat va declarar voluntàriament davant dels investigadors i un cinquè continua pendent de localització amb una ordre policial de detenció vigent. De moment, s'han acreditat 6 agressions.
2: Encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per insultar i amenaçar amb una ampolla de vidre trencada diverses persones que participaven en la celebració del Pride Barcelona.
3: La resta es va fer dijous. Els agents van observar que l'individu s'adreçava de manera intimidatòria a dues persones del col·lectiu LGTBI i les insultava també reiteradament per la seva orientació sexual. En un moment donat, l'arrestat va trencar una ampolla de vidre i va amenaçar les dues víctimes mentre empunyava el coll de l'ampolla. La policia hi va intervenir per evitar una possible agressió i va detenir-ho com a presumpte autor d'un delicte d'odi i amenaces.
2: I un operatiu policial a Castelló d'Empúries ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificada, valorades en uns 800.000 euros.
3: El material destinat a la venda al Top Manta es trobava en un magatzem de la localitat. En el marc de l'operació, els agents han detingut un home de 34 anys com a presumpte responsable de la mercaderia. La intervenció forma part del dispositiu Mocopo 2, dirigit a combatre la fabricació, distribució i venda de productes falsificats. L'home ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.
2: 3 minuts i arribem a 2:15 del vespre. Temps pels esports.

0: La brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Última vegada que sentim aquesta cançó aquí a La Brúixola, almenys

0: 82.000 espectadors de capacitat. Hi ha entrades encara.
1: Sí, eh?
0: Sí, però...
2: A quin preu? A quin preu?
0: Aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema.
2: De fet, ahir vam fer, a la redacció vam fer una porra sobre quant costava viatjar des de Barcelona fins a l'estadi.
1: Més l'entrada.
2: Més l'entrada, vols, anada, tornada i entrada a l'estadi.
1: Sí.
2: I eren preus desorbitadíssims.
1: Sí, el José ens ho explicava ahir, eren 8.900.
0: Sí, una agència de viatges assegurava, o sigui, tot, però anar i tornar sense hotel, 9.800. No, 8.900.
2: Una bogeria.
0: Sí.
1: Sí, sí, quasi res.
0: Bueno, però s'omplirà, s'omplirà.
1: Sí, sí, sí, sí, cap dubte.
0: La FIFA ha dit avui que el descans, la mitja part, que sí, deien l'altre dia que havien dit mitja hora, no, serà més curta. 17 minuts, 5 més del que és habitual. Els comptes de la FIFA són 11 minuts per les actuacions de Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per muntar i desmuntar l'escenari i regar la llespa. A mi no em surten els números.
1: No,
0: o són molt ràpids amb les actuacions i molt ràpids amb muntar i desmuntar, o a mi no me'n surten els números.
1: No, després segur que parlarem d'aquestes actuacions amb la Marta, però em sorprèn que tants artistes càpiguen en tan poc de temps, així que el diumenge això ho haurem de veure.
2: I també saber l'estat del terreny de joc, si això tindrà una afectació.
0: Un terreny de joc que ja ha estat criticat per jugadors que han passat per aquest escenari, en partits de fases prèvies i de creuaments, que està molt dur. Amb un escenari a sobre i encara que el reguis, puguis regar res.
1: I la calor.
0: Clar, tot afecta. I l'aire, que segueix amb problemes
2: De, Canadà,
0: de qualitat,
2: no?
0: pels focs i els incendis a Canadà. Bueno,
1: veurem.
0: Ja tenim àrbitre. Te'n recordes que deien no serà un europeu, no serà un sud-americà? Doncs al final, com ja va succeir a la final de fa 4 anys, un europeu. L'eslové és Slavko Vincic. Espanya mai ha perdut amb ell.
2: Mira què bé.
1: Està bé saber-ho.
2: Està bé.
1: Molt bé, sí.
0: Per cert, la porra.
1: La porra, vinga, va.
2: Comença tu, Lola, com a editora.
1: Guanya Espanya.
2: Un resultat, Lola.
0: No, no cal. No guanya cal. Campió.
2: 2-1 a la pròrroga. Campió.
0: Espanya.
2: Espanya. Va.
1: José?
0: Espanya.
1: Espanya també.
0: Va, vinga, dada curiosa. Números curiosos. La foto de la Mini i Messi, de la que vam parlar ahir, del nostre company Joan Montfort, que va publicar el 2007 al Diari Esport. Bé, 2007, la data de la foto. Fa 19 anys. Lamine té 19 anys. Al 2007, Messi portava el dorsal 19. Ara, a la selecció, Lamine porta el dorsal 19. Quin dia juga la final?
1: El 19.
0: Val.
2: 4 casuístiques.
1: Veurem, eh?
2: Oh, són 4, Lola, eh?
1: No, no, seria complicat.
0: Una altra cosa que he vist. Si tu agafes el nom de Lionel Andrés Messi... La primera lletra de cada nom, L-A-M. Si agafes la segona, I-N-E, Lamine.
1: Mare meva, això m'imagino que Twitter deu estar tan ple de tot això.
0: Està ple de friquis.
1: Segur, segur, segur.
0: Fent coses d'aquestes a les xarxes socials. Parlem ara del món a Can Barça.
1: Val, a veure.
0: L'Atlético Madrid... En paraules del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gil Marín, ha tancat les portes a la sortida de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona.
3: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: D'altra banda, el Barça ingressa 105 milions d'euros en una emissió de bons, la majoria dels inversors són internacionals, i a la secció de bàsquet, cinquena incorporació, Agustín Ubal, un jugador que va ser format al planter del Futbol Club Barcelona, 2-0-3 d'alçada, uruguaià, 22 anys.
1: Doncs José, moltes gràcies, amb ganes de saber què passa aquest diumenge i segur que el dilluns ho parlarem amb calma. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana i a gaudir.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
4: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.

0: Aquest 2026, el Festival Peralada celebra els seus 40 anys d'història, consolidat com una de les grans cites culturals d'Europa en l'àmbit de la lírica, la dansa i la música clàssica. Al capdavant d'aquest projecte hi ha Oriol Aguilar, el director artístic del festival des de fa més de 15 anys, una figura que ha estat clau en la transformació i la renovació d'un esdeveniment que ha mantingut la seva essència, però això sí, explorant nous formats, espais i llenguatges creatius. En un moment en què la cultura afronta grans reptes, el Peralada reivindica la seva identitat, el seu compromís amb la creació contemporània i també la seva vocació internacional. Ara volem abordar aquestes qüestions precisament amb l'Oriol Aguilar per parlar sobre el passat, el present i el futur d'aquest festival. Senyor Aguilar, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, un plaer compartir una estona amb vosaltres.
0: Igualment, primer de tot, enhorabona per aquests 40 anys. Què significa personalment aquesta efemèride?
1: Doncs la veritat és que és un goig compartit que a casa nostra puguem celebrar això, no? Que any rere any, des de la iniciativa privada, doncs hi ha una proposta artística d'aquesta excel·lència, perquè a l'any 1 doncs, no saps l'any següent què passarà, però portem 4 dècades i penso que col·lectivament ho hem de posar en valor, ho hem de celebrar, perquè realment, si no hagués existit Peralada, en el conjunt de l'ecosistema cultural de casa nostra hi hauria un buit important, i per tant penso que la contribució està molt rellevant en l'àmbit de l'òpera, en l'àmbit de la dansa, de les arts escèniques, al Festival de les Arts, en diàleg amb les arts visuals i plàstiques. I per tant, penso que és una efemèride per valorar, sobretot per mirar el futur també i per entendre la contribució dels festivals a la vida cultural i a la vida de les persones de casa nostra, no?
0: Precisament volia anar a aquest any 1 que comentava vostè ara per entendre una mica els inicis d'aquest festival, si ens els podria explicar, que iniciàvem aquesta entrevista escoltant Montserrat Cavaller, que està molt relacionada amb l'esperit fundacional d'aquest Peralada.
1: Efectivament, va ser Montserrat Cavaller l'inspiradora d'aquest festival, perquè ella havia cantat en unes gales prèvies, i l'alma mater del festival, Carmen Mateu, amb la Montserrat van establir aquest somni que el Mediterrà, l'Empordà, hi hagués un festival d'aquest caràcter. La Montserrat viatjava, òbviament, pels festivals de tot el món, i va pensar que un lloc com el de Peralada, amb aquests jardins, amb aquest patrimoni monumental, el castell, era un lloc únic, i així ha sigut, molt emblemàtic per construir un imaginari de futur, no? Va convèncer Carmen Mateu i així va començar. De fet, la Montserrat va estar molt vinculada, regalant moltes primícies de les seves redescobertes de repertori i patrimoni musical en el festival, i va ser la gran ambaixadora. I d'això explica aquest festival Constel·lació de Veus, en els noms més grans de la lírica i de la dansa, perquè Rudolf Nureyev, el mític ballarí, també havia ballat a Peralada, i això ha construït aquest imaginari de la màxima excel·lència artística, si és possible dir-ho així, no?
0: Què creu que diferencia el Peralada d'altres grans festivals europeus?
1: Sí, jo crec que Peralada té una personalitat única en relació als grans festivals, que és aquest esperit d'anfitrió que té la casa i que fa que els cantants, quan venen, els ballarins quan venen, els directors de teatre quan venen, senten com un quelcom que no troben enlloc més. Normalment els festivals són festivals que són promoguts per equipaments públics, administracions, amb molta cura, amb molta professionalitat, amb molta estima, però el fet de que sigui una família que fa d'anfitrió, tot aquest caràcter, i sobretot l'equip del festival, que és un equip que ho porta a l'ànima, a la samarreta, i això fa que hi hagi una mostra molt especial. Per tant, el que ha vingut a Peralada sempre en parla bé, fa d'ambaixador pel món, perquè hi ha algú molt únic que no es troba a altres espais d'altres festius.

0: Jo crec que bàsicament és això. És una cosa com molt, amb molta personalitat, amb molta proximitat, amb molt de carinyo.
1: Li volia preguntar per aquests últims 15 anys en què vostè ha estat director artístic i que s'han estat explorant nous formats, perquè s'ha fet una aposta per les produccions pròpies, per als encàrrecs també artístics. Per què? D'on sorgeix la necessitat d'obrir, no?, aquest front i per què és tan important assumir aquest risc?
0: Doncs, primer hi ha una lectura que és que els festivals, per se, festival vol dir moment de trobada, moment de festa, moment de celebració, a l'estiu és molt propici, però festival com a concepte també és la descoberta, la innovació, un camí de la mà, no espectacles que ja has vist durant la temporada, per tant, innovació, i aquí és on entra la dosi de risc necessària, no? I l'esperit de festival hauria de portar sempre aquest cuny, aquest segell, i no ser només exhibidors del que la indústria ens ofereix, diguéssim, per programar. I, per tant, aquí és on neix tot el projecte que per la ve fent des dels seus orígens de creació pròpia, de producció pròpia, d'innovació, de cridar els noms importants del teatre perquè facin òpera per primera vegada. I aquest és el corpus, el core, que ha fet que Peralada sigui tan diferent, on el públic ens ha acompanyat esperant la descoberta amb aquest punt d'aventura en comú, i hi ha vegades que surt bé, hi ha vegades que no surt tan bé, però aquí també està la gràcia d'un festival que va de la mà dels artistes i del públic per provar, per descobrir i per avançar junts, no? I amb això Peralada doncs, ha tingut una entitat pròpia important, deies les produccions Quilòmetre Zero, que a més construïm amb esperit empordà, amb esperit de proximitat, amb els industrials del territori, la internacionalització, perquè procurem doncs, sortir de casa, que se'ns conegui pel món, portar els artistes emergents de casa nostra, els compositors amb els que apostem, i els hi fem encàrrecs de nova creació, i això és el que genera un imaginari propi que fa que genera comunitat i sobretot deixa petjada. És a dir, quan baixa el teló, no tindria sentit, seria imperdonable, que hagués estat algo tan efímer. I per això és molt important doncs, les coproduccions, que giri, que es vegi pel món, que s'enregistri i que tingui una difusió molt més enllà del espectador que viu en el festival una proposta, no?
1: Li volia preguntar per al públic i per la seva evolució en els darrers anys. Les noves generacions s'interessen per la música clàssica i per l'òpera?
0: Aquest és un punt realment desafiant perquè en el cas de Peralada sí que hi ha una tradició familiar de pares a fills. Amb la dansa, per exemple, és molt més transversal, molt més comunitari, amb molta més diversitat. En el cas concret de la música clàssica i l'òpera, és un repte global que no només té Peralada i que la manera d'exhibir un concert amb un posat molt tradicional, on el públic està a una banda, l'orquestra està dalt d'un escenari, això genera una mirada molt clàssica que algunes vegades aixeca barreres, i que entre tots estem treballant perquè això se superi. És veritat que hi ha un gap o hi ha un impàs en el moment de l'adolescència i la joventut i després el públic que en projectes educatius i familiars ha provat la música clàssica, l'òpera, en la infantesa, després es reenganxa passada l'adolescència, per dir-ho d'alguna manera, o la joventut. I això és global a tot el món. Llavors el que hem de fer és veure com seduïm els joves perquè ja s'hi quedin. Hi ha moltes propostes a nivell global de nits especials per joves i en aquí tenim molt de camí a fer.
1: Com treballaran per seguir aquest camí i perquè el festival cada cop sigui més accessible, però sense perdre l'exigència artística que té el Peralada de per si?
0: Sí, amb això jo penso que és la nostra obsessió, és anar evolucionant formats, anar evolucionant comportaments, anar evolucionant el concepte de festival sempre de la mà del públic i dels

0: creadors. Per tant, no generem propostes disruptives o de ruptura, sinó que avancem amb el públic. I en aquest sentit, doncs, parlar d'aquests últims anys, s'ha reinventat moltíssim, ha generat moltes propostes amb espais diferents, amb formats de proximitat, i això ha vingut per quedar-se. Per tant, jo penso que el públic del nostre festival, que en un cert sentit era un públic molt clàssic en quant a gustos i estètiques, penso que ha evolucionat amb nosaltres cap a un punt de modernitat, de transversalitat, i que ara el públic ja espera de nosaltres que els hi fem propostes innovadores i que no es conformaria en veure propostes molt clàssiques, com potser passava abans. Per tant, bueno, penso que és un camí necessari perquè no siguem només programadors, sinó que siguem estímul a la descoberta i que junts, des de la cultura, contribuïm a això, a fer avançar la humanitat.
1: Precisament li volia preguntar per aquesta qüestió, perquè vostè en diverses ocasions ha reivindicat els valors europeus associats a la cultura. Com creu que es poden defensar precisament aquests valors a través de l'art?
0: Doncs jo penso que en un món global amb tants desafiaments, amb tants conflictes, amb un món que genera cada vegada més desigualtats, la cultura i l'educació són l'eix bàsic, perquè si no enfortim això, el diàleg cada vegada serà més complicat. I penso que totes les iniciatives d'injectar les arts a la cultura, a l'educació, són essencials, perquè fer viure en els sistemes educatius, en els programes educatius, més enllà del que és curricular, el fet transformador de les arts, penso que és essencial per a les escoles, pels instituts. Nosaltres tenim un projecte, que és el Campus Peralada, que és el que estimula la descoberta de les arts als joves de l'Alt Empordà. I això ho portem des d'escoles rurals de 5 alumnes fins a la xarxa d'instituts. I això durant l'any acadèmic i després de l'estiu amb el projecte del campus estiu, on els joves talents de l'Empordà treballen, coneixen, fan la descoberta amb els grans referents internacionals de les disciplines per les quals ells es preparen. Però això ho fem amb molta convicció perquè, per exemple, és un projecte que vam començar després de la pandèmia i que portàvem als instituts perquè hi hagués una redescoberta del contacte de les persones, un respecte pel cos, per la diversitat. I quan portem aquests projectes, la relació dels alumnes a l'aula canvia radicalment. Hi ha un abans i un després de quan generem a l'aula aquest projecte. I és una bona prova, una bona mostra de com la cultura i les arts poden canviar les relacions de les persones. I parlaves d'Europa, nosaltres el fet de ser un festival tan fronterer, per dir-ho en termes tradicionals pre-Unió Europea, és a dir, som el festival més francès, podríem dir, de casa nostra, perquè estem a tocar, sempre hem tingut aquesta mirada europeista, europea, ho fem amb molta convicció. No s'entendria Europa sense el fet festival. Europa és la cuna dels festivals, després aquest concepte s'ha extès per tot el món, però no entendríem la cultura europea sense el que ha portat els festivals. I en aquest sentit és una reivindicació permanent que fem, perquè la contribució, una de les contribucions dels valors europeus al món ve donat des dels festivals, sense dubte.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea d'Europa com a bressol dels festivals. Ja per acabar, hem fet mirada al passat i al present. A mi m'agradaria anar una miqueta cap al futur. Com s'imagina el Peralada d'aquí 10 anys, per exemple?
0: Doncs el Peralada d'aquí 10 anys jo me l'imagino com un espai de pont, de diàleg amb xarxa, amb festivals del Mediterrani, amb festivals europeus, on a través dels projectes que fem amb joves, que estimulem, que premiem, doncs cada vegada tinguem una xarxa de produccions amb el segell Peralada, doncs que siguin referents i que hagin portat a les joves compositores, als joves directors d'escena, als joves cantants, als joves ballarins de casa.

0: casa nostra, doncs arreu del món, i que Peralada sigui això, una cuna de residències artístiques, i que la nostra contribució sigui, evidentment, el goig del públic que ens acompanya, però sobretot ser la incubadora dels projectes transformadors i transcendents. M'ho imagino així.
1: I esperem que es compleixi aquest desig del director artístic del Festival Peralada, Oriol Aguilar. Moltes gràcies, molt bona tarda i bon estiu, que vagi molt bé, enhorabona.
0: Moltes gràcies, bon estiu, una abraçada.
2: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
1: Hem parlat ara de música, després tornarem a repescar el tema, però jo volia llançar la pregunta a l'aire, que és: les segones parts, sí o no? Són bones o no ho són? Juan Torres, bona tarda.
3: Doncs aquí estic jo per respondre aquesta pregunta,
1: Aquí
3: perquè
1: vaig.
3: jo, bueno, els meus col·legues i jo, mira, justament una de les pel·lis de les que parlarem avui és una segona part, i vam entrar en debat sobre si era millor que la primera o no. I llavors he fet avui un llistat de tres pel·lícules que són tres segones parts, per demostrar-vos que segones parts sí que són bones.
1: A veure, tu què opines, Ferran?
4: Estem parlant de segones parts o segones oportunitats?
3: No, no, no, no, jo aquí no entro.
1: A veure, poden ser sinònims o no, això ja ho deixem a mans de cadascú.
3: Si et serveix de consol, t'he de dir que he trigat a trobar segones parts bones.
4: Segones parts bones, exacte. Llavors, és la norma de l'excepció.
3: Exacte.
1: Exacte. A veure, anem a analitzar-ho, a veure si a nosaltres ens semblen bones o no.
4: Exacte.
1: Propostes, Juan.
3: Doncs mira, la primera és justament la pel·lícula que amb els meus col·legues vam estar debatint, perquè vam veure la 1 i llavors, de forma improvisada, cadascú ha vist la 2, perquè ens va agradar molt la 1, bueno, ja l'havíem vist, vull dir, perquè és un clàssic, i vam entrar a debat, i és una pel·li de l'any 1974, de Francis Ford Coppola, i és El Padrino. Evidentment, El Padrino 2. Jo crec que és una de les sagues on ja aquest debat està més obert, d'alguna forma, perquè, clar, jo crec que qui més qui menys pensa que la tercera és la pitjor, sent una obra mestra, evidentment, però qui més qui menys ho pensa, però clar, entre la 1 i la 2, que les dues són de les coses més espectaculars que he vist al cinema, doncs està clar que hi ha aquest debat. De fet, jo era...
1: Perdoneu el singlot.
4: Increïble. Hi haurà segona part
3: hi haurà
4: del singlot?
1: Esperem que no.
3: De fet, jo era dels que pensava que El Padrino era millor. Però ja amb el temps que l'he tornat a veure, jo crec que he madurat i he canviat la meva mentalitat i em trobo més atraient la segona part. Si a la primera part vèiem doncs, bueno, com funcionava aquesta màfia, aquesta família Corleone i la baralla entre les màfies, que és una cosa que estem acostumats a veure, en aquesta altra el que ens centrem sobretot és, Coppola ho va fer de forma magistral, hi ha un muntatge en paral·lel. Per una part tenim com arriba Don Vito a ser el padrino, i d'altra banda, és a dir, com és l'ascens de Don Vito de ser ningú, de ser un immigrant que ve d'un poble de Sicília fins a ser el capo de la màfia, i d'altra banda tenim el descens de Michael, del seu fill, des de ser el capo de la màfia fins a ser una persona paranoica que s'obsessiona amb la feina, no? D'alguna forma, el que a la pel·li es tracta és, veiem com el Vito, al ser el creador i a l'estar en contacte i haver crescut des del no-res fins a ser el jefe d'aquesta màfia, d'alguna forma es guanya la confiança dels veïns, hi ha una relació gairebé d'amistat amb tota aquesta gent a la que li fa favors. Ho veiem a l'inici de la primera pel·li, quan el bateig d'un dels seus nets, doncs tothom comença a demanar-li favors i ell els tracta d'una forma doncs gairebé paternal, d'això de padrino, doncs els diu, bueno, no et preocupis, jo et donaré això, jo t'ajudo a no sé què, o jo parlaré amb no sé qui. I en canvi veiem, en contraposició, al Michael, que no és que, vull dir, ell és que era un outsider, vull dir, és de la família perquè porta el cognom,
4: sí.
3: Però la intenció del pare i la seva pròpia era no tenir res a veure amb aquesta família. Vull dir, ell renegava d'aquesta part de la seva família. Fins i tot el seu pare li deia que volia que fos un home recte, que fos senador, que fos...
4: S'allunyés, diguéssim.
3: Exactament. Llavors,

0: jo crec que al tenir-ho des de fora ho veu més aviat com una empresa, no? D'alguna forma es converteix en un CEO en comptes d'un padrino. I és paradògic, perquè s'ho pren d'aquesta forma, com una empresa, com un objectiu, oblida...
1: El vincle...
0: Exactament, la família.
1: El vincle emocional, diguéssim.
0: Exacte, la família, que al final és el més important. En aquesta pel·li, pues, no hem d'oblidar que és la part on acaba... doncs, bueno, no faré spoilers perquè és una pel·lícula de l'any 74, em sap greu, però... acaba ordenant l'assassinat del seu germà.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és totes les normes en contra de la família, doncs ell les trenca perquè, d'alguna forma, el personatge s'ha menjat el Michael, no?
1: Ell mira pel bé de l'empresa, en aquest cas, com comentes, que no pas pel bé de la família.
0: Exacte, i de fet, hi ha algun moment en què encara ho aguanta, que li diu, mentre estem amb la viva, no t'acerques a mi. Mm-hmm. Però en el moment en què la mare mor, doncs ja no hi ha aquesta barrera.
1: No, aquesta, exacte.
0: Sí. I llavors trenca.
1: S'empodera encara més.
0: Exacte, i trenca també el cap. Vull dir, és que es queda sol. L'última imatge és un flashback de quan estan al sopar, de quan eren joves i ell encara estava fora, és un flashback, i quan ell estava encara fora de la família i es queda sol al sopar familiar, i realment és la definició del que està passant, perquè es queda sol dintre de la seva família. Vull dir, té un munt de gent al seu voltant, però ningú és el seu germà, perquè en realitat o estan morts o l'odien. Uh-huh. Llavors, fins i tot la seva dona acaba abandonant-li. Sí, sí, sí, o sigui, és un descens als inferns. I en comptes de veure el seu germà Fredo com el que és un tio dèbil, en el sentit de que no és el Sonny, que era el que anava a heretar la família, ni és ell que té aquesta mentalitat, sinó que el Fredo és un tio dèbil en el sentit mental, sinó que es deixa enganyar, que...
1: Manipulable.
0: Exacte, és un tio manipulable, i el Michael, en comptes de veure'l d'aquesta manera, el mira amb despreci, que és com una cosa horrible dins de la pròpia màfia. I llavors, tal. A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és que ens permet entrar dins del cap del Michael més, i no centrar-nos tant en les històries que hi ha de baralles de màfies, de bandes, que també existeixen,
1: sí, sí,
0: però que queden en un segon pla comparades amb, doncs, els moments de drama familiar o de drama interior que pateix el Michael. És una pel·lícula que jo estic segur que el 60-70% de la gent que ens escolta ja l'ha vist, però que de veritat jo crec que l'haurem de tornar a veure de tant en tant, perquè, com a mínim a mi m'ha passat, quan la tornes a veure i tu has canviat, la pel·li canvia amb tu, no? I clar, jo recomano molt revisar aquesta pel·lícula.
1: Primer per veure-la una segona o una tercera vegada, i després per la maduresa que tu has agafat a la vida.
0: Exacte.
1: També canvia la teva perspectiva de certes coses i certs ítems de la pel·lícula, i maneres d'actuar i de pensar, i de com ell interpreta la família o no.
2: Clar, sobretot és el que anava a dir, quan es toquen temes com són la família, que és una qüestió sobre la qual segur que la nostra mirada evolucionarà sí o sí, perquè durant la vida anem passant per la família assumint rols diferents en funció de l'etapa vital en què ens trobem. I és una mica el contrast entre una família que es desfà i aquesta idea de la família italiana, la gran taula, el cap de taula i aquella unió. No? El Padrino 2 és la primera, segona part que ens proposes. En tens dues més.
0: Ara anem a la segona part, i és una pel·li de l'any 1991 dirigida per James Cameron, i és Terminator 2. Hem canviat de música absolutament,
2: sí, sí.
0: L'altre dia em passava amb un amic que justament estàvem parlant d'aquest tema de segones parts, i jo estava buscant pel·lis per portar aquí, i de cop vaig pensar, clar, Terminator 2, i li vaig dir, què et sembla Terminator 2? I em va dir, és que jo quan penso en Terminator em ve al cap la 2, no recordo la 1. I crec que és una cosa bastant habitual, perquè Terminator 2 desbanca absolutament Terminator 1, sent que Terminator 1 és una pel·lícula bastant normaleta. El que passa és que hi ha un salt qualitatiu incommensurable. Vull dir, si Terminator 1 és gairebé una pel·li de sèrie B molt ben feta per James Cameron, Terminator 2 en aquell moment va ser la pel·lícula més cara de la història. Estem parlant de 100 milions de dòlars. Per fer-nos una idea, l'Odissea de Christopher Nolan,
1: que
0: ara mateix...
1: Que s'estrena avui.
0: Que sí, s'estrena avui, són 250 milions. Vull dir, perquè veiem una mica com han canviat...
1: Home, és que Christopher no s'està per tonteries.
0: Sí, però d'alguna forma James Cameron va ser el Christopher Nolan de l'època, perquè era aquell tio que era capaç de moure produccions tetramilionàries i que fossin rentables, perquè després venia de fer, si no m'equivoco, Alien 2, que també és molt bona... després va fer Titanic, Avatar, vull dir, és aquest home que s'enfrontava a aquests gegants, sí,

0: aquestes produccions increïbles. Doncs és superinteressant que aquest director comencés fent una pel·lícula de baix pressupost i sapigués adaptar-se i adaptar la pròpia pel·li al que una pel·li de 100 milions demana, no? Uh-huh. Ell va entendre que en aquell moment, als anys 90, el que estava en auge era el CGI i les com es diu? Les efectes especials, uh-huh. i va apostar una milionada en portar els millors efectes especials. Fins i tot va crear tècniques noves que s'han utilitzat després. Vull dir, el morphing, que és això de que una cara es transforma en una altra, que ara ho tenim tan assumit,
1: uh-huh. sí.
0: Ho va crear James Cameron per fer aquesta pel·lícula. Vull dir,
2: al final el temps li va donar la raó.
0: Absolutament.
2: Va apostar
0: absolutament.
2: I va guanyar.
0: I ja també entrant en la pròpia pel·lícula, el que fa és una segona part que no nega la primera, però que alhora amplia l'univers. Si a la primera teníem la clàssica història de l'home contra les màquines, en aquesta el que trobem és que el dolent de la primera pel·lícula es transforma en el bo d'aquesta, perquè tenim el John Connors, que és aquesta persona que en un futur doncs serà el líder dels humans contra les màquines, i les màquines han enviat el T-1000, que és un robot per matar-lo quan és petit i així que no pugui liderar la rebel·lió, i els humans envien el T-800, que és el Schwarzenegger, per protegir-lo. No? I és un argument que realment, tot i ser original, no és una cosa que no haguem vist mai, vull dir, clàssica història de viatges en el temps, però que en realitat està superben fet, perquè si us hi fixeu, el John Connor, que és aquest nen, no ha tingut mai figura paterna, i en el moment en què apareix el Schwarzenegger, gairebé es converteix en un pare, però hi ha una relació dual entre ells, de la qual un aprèn de l'altre i l'altre aprèn de l'un, perquè el John l'està ensenyant al robot, al Terminator, a ser un humà, i li ensenya a xocar la mà, el famós Hasta la vista, baby, que diu al final, doncs li ensenya el John Connor, tot això. I d'altra banda tenim el procés invers que està fent la mare obsessionada amb que ha de cuidar el seu fill, poc a poc va perdent la humanitat i es va transformant gairebé més en un robot que el propi Terminator, no? I aquesta història de creixement entre les tres parts, que és supercomplicada de fer, perquè trobar aquest balanç sense quedar passat, perquè no pots transformar el Schwarzenegger en un humà
2: amb sentiments, emocions, no.
0: Sense passar per la casilla de salida, vull dir, no és possible.
2: No.
0: Igual que no pots transformar a la Linda Hamilton en un robot, a una mare sense sentiments, perquè té sentiments pel seu fill. Però llavors aquestes inversions de papers estan fets, vull dir, estan cuidades fins a l'últim detall, no? Mm-hmm. I com en realitat tota la peli, la banda sonora que estàvem escoltant de Guns N' Roses va ser una petició de James Cameron, que no estava aconseguint que li deixessin els drets, fins que va intervenir el propi Arnold Schwarzenegger, mm-hmm. que va parlar amb Axl Rose i li va dir: mira, si us plau, m'agradaria que se'n poguéssiu deixar els drets d'aquesta cançó. I
1: llavors sí.
0: Evidentment, a mi
2: menys mal que ho va aconseguir per les bones, perquè
0: per
2: les males, jo...
0: A mi si Schwarzenegger em diu...
2: Em demana qualsevol cosa, jo...
0: Dame tu moto i tu chupa de cuero, jo... Tot teu, nen, tot
1: totalment.
0: Teu. I la pel·lícula està cuidada fins a l'últim detall. És una pena que després la peli, o sigui, la saga acabés on va acabar i desbarrés fins als punts on han acabat aquesta peli. Però Terminator 2 jo crec que ja ha entrat en aquest Olimp de pel·lis que es van marcar una època, perquè al final quan pensem en pel·lis d'acció, de ciència-ficció, de viatges en el temps, Terminator ve, i no ve Terminator, ve Terminator 2.
2: Exacte,
0: vull
2: sí.
0: dir, ja és una millora substancial de la primera. Jo, de fet, tenia dubtes sobre incloure o no aquesta peli, però és que, no sé, jo crec que tothom d'aquí, quan pensa en Terminator, pensa en Terminator 2.
2: Sí, totalment.
1: I l'última, en vam parlar fa relativament poc de la primera, mm-hmm. diria, però és que és veritat que la segona és bona.
0: Jo he tingut debat amb això, però per mi no hi ha debat possible. Estem parlant d'una pel·li de 2004 de DreamWorks i és Rectos.

0: la meva banda sonora preferida de la història, Accidental in Love, de Counting Crows. L'any passat a l'Spotify va ser la de les cançons que més vaig escoltar.
1: Hòstia, Juan.
0: És que està molt bé.
1: No, és un temazo, és un temazo.
0: Per posar-te la dutxa de bon matí i et aixeques amb, clar, aixeques amb una cara... No,
1: de banda sonora de Rex, vale, que és de la U, la de I'm a Believer.
0: Sí, també,
2: boníssima,
0: també.
2: Sí, sí.
0: És que aquesta pel·lícula...

0: base generacional és una cosa espectacular.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a més, és una cosa que intentem parlar a vegades quan parlem de pel·lis d'animació, que la gent pensa que és una pel·li de nens.
2: Sí.
1: Tot pent, no, eh?
0: Clar, és una pel·li que agrada als nens, és evident, sí, perquè sí. Al final nosaltres, quan jo el 2004 tenia 7 anys, pues,
2: la miràvem i ens agradava.
0: I ens encantava. Però... ara d'adult la puc tornar a veure i de fet l'he tornat a veure,
1: sí, sí.
0: I és un espectacle.
1: No ens amaguem.
0: És un espectacle. Aquesta pel·li m'encanta. M'encanta perquè fa una cosa que és que si ja la primera el que feia era subvertir aquestes històries d'amor i els contes clàssics i aquestes fàbules, aquesta fa una cosa diferent i és, jo crec que respon a la pregunta de què passa després del Fueron felices y comieron perdices, no? Perquè, d'alguna forma, quan troben l'amor és la part fàcil. La part difícil és mantenir-lo. I jo crec que aquesta pel·li tracta d'això, de coses tan mundanes com quan et presenten a la família de la teva xicota i no us porteu bé.
1: Sí, sí.
0: O que apareix un ex de fa 30 anys. Vull dir, és aquestes coses que passen. I que, evidentment, també passen a muy, muy lejano.
1: Clar.
0: I d'alguna, a mi m'agrada, perquè vaig tenir una reflexió pensant en això, i és que si realment els contes el que servien era per explicar doncs perills i per aconsellar a la gent jove i als nens de no t'hi fiquis al bosc a les 12 de la nit, compte que els jocs són dolents, coses d'aquestes, que ara no tenen sentit, en realitat és res que el que està fent és reconvertir aquesta fórmula i dir, vale, pues està molt bé que trobis l'amor, però el difícil és mantenir-lo. Vull dir que d'alguna forma la part clau del conte es manté, que és els xavals que en un futur seran adults explicar-li els perills i les pors que poden tenir. O sigui, em sembla més conte això que no pas Caperucita Roja, perquè ara mateix doncs potser no té tant sentit aquestes coses, no?
2: Sí, que et parlen de coses que no són tan probables, que trobis un llop a tal lloc i que vingui a vestir-se de la teva àvia, no?
0: Escolta, que està molt bé, i ara si em passa ja sé què fer. Però és més probable doncs, que quan estigui en una relació de cop apareixi un ex de fa anys o que no em porti del tot bé amb la meva família política o coses aquestes. I em sembla supervàlida. I d'altra banda, la pel·li està superben feta perquè aconsegueix, primer de tot, està ple de referències a altres pel·lícules, a la vida real, a coses increïbles que, evidentment, als nens ni clar. Els hi va ni els hi ve, però que tu flipes.
1: Clar, clar, clar, és això, t'anava a dir.
0: I també té l'humor de nens, de l'asno actua com aquesta alivio còmico que jo sí, quan era sí. Un nen doncs, m'encantava, i a més el doblatge en espanyol està superben
1: fet.
0: Està superben fet. I llavors aconsegueix aquest balanç d'agradar als adults i agradar als nens, no sé com ho veieu vosaltres.
2: Sí, no, és una pel·lícula que es gaudeix moltíssim, com deies, vista després, com d'altres que has comentat també durant la temporada, que la pots veure amb ulls de nen i després amb ulls d'adult i descobreixes moltes coses i que et fa reflexionar però que també et deixa amb un bon cos i això també s'agraeix.
1: I a més és una pel·lícula que sí que té la continuació de les RECU, diguéssim, REC 2 té la continuació de les RECU, però són trames totalment diferents, és a dir, ho has comentat tu. La primera és diguéssim, treure el mite d'això, de les fàbules, dels contes, i la segona part, més enllà d'això, de com mantenir tot això.
0: Sí, sí, sí.
1: És que són dues pel·lícules que tenen la continuació, però són totalment diferents una de l'altra, i això fa que puguis veure la 1 i puguis veure la 2, pensar que són pel·lícules diferents, tot i que sigui la mateixa producció.
0: Sí, sí, sí, i al final, és que si us hi fixeu, és una trama adulta envoltada d'un envoltori d'infantil, però que l'amor és una... o la parella, l'amor en parella és un treball constant, és una feina constant, vull dir, això és una cosa que és un argument realment adult, i el que està DreamWorks és donar-t'ho amb el gato con botes i...
1: I el tema de l'amistat aquí també. La fidelitat de l'asno amb Rex, l'aparició del gato con botes, un amic que pot aparèixer més d'edat adulta i també t'ajuda, et fa un cop de mà...
0: El no encaixar en una realitat social, perquè tots... Vull dir, són coses super...
1: El prejudici que tenen tothom a la primera pel·lícula, en aquest cas... cap a rec, vull dir, són...
0: Fixeu-vos la quantitat de coses que estem traient d'aquesta pel·lícula i podríem entrar també en els canvis...
2: Els aspectes físics...
0: Exacte, que fa la Fiona per estar amb l'Esrec i l'Esrec li torna sent que ella no ho ha demanat, aquests conflictes interns, vull dir, és que és una trama adulta que als nens els hi flipa i que a mi em va flipar i que per això jo crec que la 1 està molt bé, inclús la 3 et podria argumentar que és salvable, però per mi, com la 2, és que no hi ha una pel·li igual.
1: Sí que és veritat que després ja van començar a baixar.
0: Sí,
1: Navidad, totes aquestes subtrames.
0: Per mi la 3 encara aguanta, però però la 1 i la 2...
1: Home, és que és realment és difícil aguantar tres pel·lícules i que les tres siguin exitoses. És
2: sí, és un perill
1: complicat,
2: també,
1: eh? A no ser

0: Que sigui una saga,
1: sí, sí, jo l'única que ho he
0: Harry
1: vist...
0: Potter, bueno, Harry Potter ja ni t'explico,
1: sí, l'única però... que ho he vist així de saga que s'aguanta les tres pel·lis, jo crec que és Toy Story, que
0: Story,
1: les tres aguanten molt bé.
0: Pirates del Caribe, potser.
1: Pirates del Caribe, potser. Indiana Jones aguanta molt bé, jo
0: Jones
1: crec que sí.
0: Bé.
1: Però fixeu-vos que hi ha un moment en què desbarren totes aquestes, perquè, perquè Indiana Jones, la partida de la tercera, està, o sigui, les tres primeres estan molt bé, la quarta, bueno, i la cinquena ja ni te digo.
0: S'acaben les idees també, clar. Clar, ja saps com acabarà...
1: Toy Story ara ha tornat, però va tenir moments de que bueno, aquello era tal. La mateixa Terminator que hem dit, la, les dues primeres estan molt bé, la tercera...
0: El Padrino igual.
1: El Padrino, la tercera és una mica pitjor, però sí que és veritat que s'aguanta molt bé, però jo crec que si haguéssim tret una quarta o una cinquena, que no li van, no vindria el cas, però no aguantarien el nivell. No,
0: la gent aniria a veure-la,
1: evidentment,
0: però sortiria amb mal sabor de boca.
1: I aquest és una mica el problema del cinema actual, i és que no sabem deixar anar. No sabem deixar anar les sagues quan les hem de deixar anar. Però espero que alguna d'aquestes pel·lis us hagi entrat ganes de veure-la. Jo, evidentment, si no heu vist alguna d'elles, les heu de veure. Però...
0: A mi em sap greu, però la següent pel·lícula que veuré és Odissea.
1: Bueno, doncs està molt bé. Vull dir, jo també tinc moltes ganes de veure-la.
0: Amb el reparto que tenen...
1: 250 milions, eh?
2: Ha de ser bona.
1: 250 quilos. Bueno, o no, eh? Ens hem menjat... ens hem menjat pel·lis dolentes amb més pressupost, eh? Però...
0: Ja. Ara s'ha de tirar un bon cinema on veure-la.
1: Sí, és que només hi ha 40 al món on es pot veure exactament.
0: Exacte,
1: com ell vol, eh?
0: L'Ola i jo abans ho parlàvem a redacció, amb altres companys també de redacció, que aquesta pel·lícula està dissenyada per certes pantalles i Espanya crec que no té cap.
1: No, sí, a l'IMAX. A l'IMAX de, del...
0: Però també té els mil·límetres de pantalla.
1: En principi crec que sí, que és una d'aquestes que,
0: sí,
1: que entra.
0: Ostres.
1: Jo és el que havia sentit, que de fet a Espanya no sé si és la única o... Bueno, igual m'equivoco, eh? Jo estic... Ara
0: jo
1: parlo
0: havia llegit el França, però almenys el proper, diguéssim, de Barcelona era França. Però bueno,
1: pues
0: igual
1: tampoc tinc tantes ganes, t'he de dir. Ja me la veuré retallada. Però...
2: Això cadascú ho haurà de veure i si no, les plataformes que facin el que
1: puguin.
2: El que puguin després. Doncs repassem, El Padrino 2, Terminator 2 i Shrek 2. Les tres opcions d'avui del Juan amb les segones parts. Última part d'aquesta brúixola serà Juan el divendres vinent.
1: El divendres vinent.
2: Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
1: Cap de setmana.
3: Vigor, gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
7: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama al 900-272-272. Medishore.
8: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
8: Entra a OndaCero.es
9: /Catalunya.
8: Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: Aquests dies ja anem acomiadant algunes de les persones que ens acompanyen durant la temporada, perquè la brúixola s'acaba en una setmana, és a dir, la setmana vinent encara tenim programa, però clar, les vacances de tothom es van ja accelerant. Una d'elles és la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta ja.
0: Et veig preparadíssima.
1: Sí,
0: ja,
1: sí, les vacances trampolí. A prop. La veritat que sí.
0: Molt bé, a veure, última secció de la temporada.
1: Sí.
0: Què ens portes?
1: Clar, com que ja no tornem a fer agenda gairebé fins setembre, doncs sí, he pensat, va, anem a fer una mica de repàs d'alguns dels festivals que són així com que acumulen els concerts que tenim les pròximes setmanes, i així doncs els oients poden escoltar les propostes que tenim pensades.

0: cantante i actriz.
1: Ja ho diem sempre, que l'estiu és temporada de festivals, sí. I doncs això, parlarem de tres festivals diferents. Comencem amb el Festival Bards, del qual ja hem parlat en alguna ocasió, perquè fins al dia 25 d'aquest mes de juliol doncs passaran pel poble espanyol de Barcelona artistes i grups com Ojete Calor, que és que jo escolto aquesta cançó i ja començo a riure. Ja, el nom del grup tela, però també la cançó, bé.

També estaran per allà la Maria Becerra, Rubén Blades o Morrissey, entre d'altres artistes. Per tant, doncs, com dèiem, tenim unes quantes setmanes plenes de concerts. Molt bé. I un altre festival interessant és el Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

0: m'encanta The Corrs, eh?
1: Sí, ja t'he vist aquí donant-ho tot, m'agrada eh? Molt. Ferran, a tu t'agrada The Corrs? O aquesta cançó com a mi?
2: La cançó aquesta és increïble.
1: Sí, la més mítica
2: sí,
1: del grup,
2: sí, sí,
1: al final.
2: Sí, 100%.
1: Doncs bé, aquest festival que dèiem, el Portaferrada, va començar fa unes setmanes i estarà en marxa fins a finals del mes d'agost. Aquest dura una miqueta més. Uh-huh. En aquest període doncs, passaran pels escenaris del festival Sopa de Cabra, The Corrs, Siloé, David Bisbal, Mónica Naranjo, Rigoberta Bandini i molts més. Per Home. Tant, també un cartell molt interessant.
0: Sí, molts noms. Jo no havia vist mai Mónica Naranjo en directe perquè... Potser mai m'havia creat l'atenció, però va compartir escenari amb Laura Pausini en el concert que sí. va fer el mes d'abril i la veritat és que és una dona espectacular, té una veu increïble, de veritat,
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: que no necessita res més, perquè ella sola, amb la seva veu al mig de l'escenari, ja s'ho fa tot.
1: Realment un duo de divas, eh?
0: Sí.
1: Vull dir,
0: sí, sí, sí.
1: No sé quina té la veu més impressionant, però...
0: Exacte. Però sí, sí, sí, sí. Doncs això, que si hi ha gent que té l'oportunitat de veure-la, crec que Mónica Naranjo val la pena, llavors... David Bisbal és d'aquests que sempre et dona bon rotllo.
1: Jo tenia ganes, eh? Perquè ho vaig estar mirant per veure si quedaven entrades i tal, i dic, jo, m'agradaria anar a veure David Bisbal perquè mai l'he vist en directe. I és això,
0: bé.
1: Que té moltes cançons que dius, sí. me les sé,
2: està fent una gira ara, no, David Bisbal? Una gira o...
1: Bueno, en realitat va fent, eh? Bueno, sí. També
0: no
1: està
0: para.
1: Participant a Operación Triunfo, però d'Amèrica, no sé si heu vist.
2: No.
1: O sigui, realment
2: no
1: para, no para.
2: Bueno,
1: sí.
2: Té cartell.
0: Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí. Clar, entenc llavors que això s'ha d'anar concert a concert i anar veient si hi ha entrades o
1: sí.
0: si no. D'acord.
1: Sí, sí, que és això, que quedaven entrades, però jo com estic de vacances ja estava en un altre lloc i dic, jope, no puc anar-hi, però bé, a veure en una altra ocasió, la veritat.
0: Molt bé, i per aquells que potser no els acaba d'encaixar ni el Festival Bars ni el Portaferrada, en tenim una altra, més cap a Girona.
1: Sí, una tercera opció, que és el Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell.

0: potser ho sona aquest festival perquè també en vam parlar fa unes setmanes, perquè ja s'han celebrat uns quants concerts molt interessants. Queden uns quants més, també és veritat, fins al 18 d'agost també estaran en marxa i participaran artistes com aquest que escoltem, Antonio Orozco, Luz Casal, Mica, Rosario, Valeria Castro, Malú, Ana Torroja, i no segueixo perquè queden molts més, realment fins al 18 d'agost doncs passaran molts artistes i gairebé cada dia tenen concerts. És un d'aquests festivals que també fan com cada un, dos dies doncs un artista diferent.
1: M'agrada molt que dins d'aquest cartell hi hagi Valeria Castro, hem parlat d'ella en diverses ocasions aquesta temporada i per no qüestions gaire bones, podríem dir, tema nervis, salut mental, sobre l'escenari, es va criticar molt una actuació concreta que va fer, arran d'això ella va veure que no estava bé, perquè evidentment se la veia a l'escenari que no estava bé, es va retirar un període de temps, tampoc molt, però descansar una miqueta i llavors tornar amb més força, i jo crec que és que Valeria Castro és una persona que val molt la pena, té una sensibilitat molt especial, ella amb el micròfon i el piano és màgica, i hi ha versions, hi ha cançons històriques, podríem parlar de Sabina, per exemple, que jo he estimat més gràcies a que l'has sentit a la veu de la Valeria Castro, o sigui que sí. I llavors Luz Casal també...
0: Sí, són noms potents, de veritat.
1: I Ana Torroja, que també és la música d'ara, però revisitant també el que són els èxits, podríem dir, de Mecano.
0: Sí, que en aquests formats al final funciona molt també, clar. No? Perquè sí que és cert que, tot i ser un festival, no és com deies un festival d'aquests de estic 5 hores i veig a tothom alhora, no? Sí que és com cada dia un, però jo crec que si no formen part d'una gira molt concreta, la gent agraeix el dir, vale, escolto cançons noves, però també una mica més cap enrere.
1: Sí, és el que permeten els festivals, en aquest sentit. Molt bé, doncs tenim el Bars, el Portaferrada i el Cap Roig com a festivals amb agenda musical, podríem dir múltiple, perquè a cada festival hi ha moltes opcions. I ara passem a l'actualitat musical. Segur que aquest estiu ens en deixarà molta, però especialment aquest diumenge.
0: Sí. Die, die, Ico, die, die, let's go. Les últimes setmanes n'hem parlat molt d'aquest Mundial, sobretot del show de la mitja part d'aquesta final del Mundial, que com deia serà aquest diumenge, en el qual actuaran molts artistes. Teníem dubtes, no? Ho vam comentar aquí a la Brúixola sobre com hi hauria temps de que cantessin tots, perquè dius, si no, no hi ha tant de temps. Doncs ara ja sabem com ho faran. La FIFA allargarà el descans dels habituals 15 minuts fins a aproximadament 30, Han dit entre 20 i 30, doncs quedem potser amb 25.
2: Jo, acabaran sent més de 30.
0: Tu creus que més de 30? Sí.
2: Estil nord-americà.
0: Ja. Però bé, és una cosa que ha sorprès, perquè és per primera vegada que es fa aquest espectacle.
2: Sí, és la primera vegada. De fet, la FIFA, que s'ha saltat la normativa, la normativa per aquesta ocasió, i veurem si és algú que s'implementa o no.
1: Sí, clar, a mi m'ha agradat molt la música i m'agrada aquesta part d'espectacle, no? La Super Bowl, tots l'esperem. Però és veritat que al final el Mundial... anem al que anem, no? I
2: bueno, el Mundial és un esdeveniment esportiu, no és un festival, com venim comentant en la secció anterior, però això quin efecte tindrà també
1: en els jugadors,
2: en el partit. Els aficionats potser és algú més positiu, tenen espectacle, tenen música, diferents cantants, i ara la Marta els comentarà molt bons tots, però a nivell físic com pot afectar això?
1: Exacte.
2: Jo, mira, que al final l'espectacle és futbolístic, és esportiu.
0: Clar, és el que diu vosaltres, no? Al final estem veient futbol. Que ahir vaig estar llegint una mica el debat que hi havia a xarxes de gent que deia, sobretot el joc d'Espanya, no? De la selecció espanyola, és molt de cansar el rival.
2: Exacte.
0: I els hi dones el doble de temps perquè es recuperin.
2: I més contra Argentina, que és un equip que en principi futbolísticament no proposa un joc molt vistós, per tant és un joc més de desgast físic.
1: Però ja vam veure què va passar a la semifinal.
2: De pulmó, exacte. Semifinal, quarts, vuitens, setcents, fase de grups. Sí, sí. Argentina té un joc molt diferent d'Espanya i Espanya això en aquest cas potser quedarà perjudicada. Clar. Però bueno, som-hi.
0: Sí, no, doncs és això que s'ha creat aquest debat, no? De gent que diu, ai, m'encanta, perquè podré veure a Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay, no? Que dius, genial.
2: Home, disfrutar, gaudir, ho gaudirem segur.
0: Sí, però d'altres que diuen, bé, bueno, ja ho vam dir, no? El Noel Gallagher va dir, al final, no són gent de futbol, el futbol no ha necessitat mai aquest tipus d'espectacle.
2: I ho va dir Noel Gallagher.
0: Sí, per això. Jo crec que li va fer ràbia que no el van trucar per cantar ell, no? Però...
1: Al final, ahir parlàvem amb el José, tot això és un tema publicitari i un tema dels diners que mou aquesta mitja part.
2: I també una forma de Donald Trump de demostrar aquí estic jo. Sí. I quan estic jo les coses es fan diferent, ja vam veure.
0: Home.
2: Sense entrar en temes esportius, la vermella que van retirar el jugador nord-americà.
0: Mm. Escandalós, eh?
2: Ara canviant la normativa de la FIFA perquè hi hagi 30 minuts de mitja part amb un concert, amb diversos concerts de diferents artistes. Mm. Bueno.
1: Un Donald Trump que si guanya Espanya segur que molta gràcia no li farà.
0: Exacte. Jo ahir estava pensant, dic, potser no ens deixa guanyar, saps? Que té ja l'àrbitre comprat i diu, igual que vas treure la vermella, no? Sí. Doncs treus això.
2: O augmentes la despesa en defensa o no guanyes.
0: Ja, exacte. En fi, però sí, tornant una mica a aquest show, a aquest esdeveniment, una cosa també important a dir és que tindrà una finalitat solidària, ja que servirà per donar suport al Fons d'Educació Global Citizen de la FIFA. I bé, doncs això, com dèiem, seran 11 minuts que podrem veure Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay. Això només a la mitja part.
1: També em semblen molt poc, 11 minuts.
0: A mi també. Però és més per muntar i desmuntar.
2: Seran
1: sí, ja
2: dos cançons
1: però...
2: per grup. Més o menys.
0: Bé, jo el que he estat mirant... Clar, això,
2: no,
0: suposicions
2: saps,
0: també.
2: Saps més que jo,
0: no, però deien com que cantaran una miqueta cadascun i després com que acabaran tots junts.
2: Ah, un tràiler de cada cançó, no?
0: Sí, podríem potser dir... sí. Jo espero que la Shakira canti aquesta.
2: I el tema de muntar i desmuntar l'escenari també, quin efecte tindrà la gespa?
0: És que jo ho he pensat també.
2: A la gespa, perquè clar...
1: Totalment.
2: I a més amb la calor que està fotent a...
1: Sí.
2: Joan, a Nova Jersey, Nova York, crec.
0: Crec que és a Nova Jersey.
2: A Nova Jersey?
0: Sí.
2: Fa una calda increïble.
0: Sí, sí, però bé. Com, és el format de la Super Bowl, no? Com vam veure en Bad Bunny, de ràpid, monta, desmunta i que facin aquest espectacle. Sí que és cert que l'altre dia veient el partit, el comentarista ho deia, no? Diu, bueno, potser ara esteu veient que, no, que falta gent a l'estadi, però és que aquesta gent té una altra cultura, que és més la cultura de surto i sopo torno.
2: Sí.
0: I
2: això es
0: més...
2: veu molt en els partits de bàsquet de l'NBA, que durant 4 quarts, 10 minuts cada... 12 minuts cada quart, i hi ha molts aficionats que arriben a la mitja part. És a dir, que els 24 primers minuts no els veuen.
0: Sí, perquè potser no li donen tanta importància, no?, al partit, sinó més a tot...
2: El show, sí, menjar...
0: El que ho envolta.
2: El que hi ha fora, sí. Exacte.
0: Però bé, doncs això, aquest serà l'espectacle de la mitja part, i també hi haurà una nova incorporació, que dèiem, Laura Pausini i Robbie Williams, i ara aquesta setmana s'ha dit també Post Malone.
1: I això, això serà quan surten els jugadors.
0: Sí,
1: a l'entrada, perquè és l'himne.
0: Sí. Bueno, més que l'himne, jo crec que la Laura Pausini i el Robbie Williams faran l'himne i que després hi haurà també com una altra actuació.
1: D'acord.

0: Bé, estarà
1: l'estadi...
2: L'himne nord-americà. Sí,
1: no, l'himne de la FIFA, que és una cançó que tenen la Laura Pausini i el Robbie Williams. Però bé, molta música, molt de futbol, veurem com surt
3: què passa, i Espanya... Sí.
2: Gairebé la mateixa música que futbol.
1: Sí, t'anava a dir, d'artistes sí, i de jugadors.
2: Perquè entre la pausa d'hidratació i demés, bueno...
1: Doncs sí, sí, sí.
3: Sí, que amb un artista espanyol, ara que hi som, ja posats... No?
1: Bé, l'Aitana va dir públicament que volia que vingués la Rosalía.
2: Clar, ara que ho dius, l'ideal seria un artista argentí i un artista espanyol.
3: Per exemple, sí. Penso que sí, sí, sí. Hauria estat molt bé. Mm-hmm. Ja que donem veu a la música, doncs donem-la bé.
2: Exacte.
3: Doncs mira, precisament ara parlaves que Aitana deia que Rosalía...
1: Que s'hi hauria d'apropar, sí.
3: Doncs a veure, què dius de Rosalía?
1: Doncs sí, parlem d'ella, però no exactament d'ella, sinó d'un tema relacionat amb l'artista. Sovint

0: Bé, hem escollit aquesta cançó Sauvignon en Blanc molt tranquil·la perquè és una notícia molt trista. Després de diversos dies de recerca, arran de la seva desaparició a Miami, el ballarí Mikey Moves, que tenia 28 anys i conegut per haver format part del Motomami World Tour, doncs ha aparegut mort. Un ballarí de Rosalía. Tant ella com la seva exparella, el Rauw Alejandro, havien fet una crida a les xarxes socials per ajudar a localitzar-lo i perquè, com us dic, portava 12 dies desaparegut. I bé, doncs la notícia ha causat una gran commoció entre artistes del món de la dansa i les autoritats continuen investigant les circumstàncies de la seva mort. Mm-hmm. Hi havia qui deia que potser s'havia suïcidat, però també aquesta desaparició fa que no tingui molt de sentit. Per tant, està com molt en l'aire, tot mm-hmm. i s'està investigant.
1: Home, sempre és una llàstima quan hi ha algú de l'equip que a més passen tant i tant de temps junts. Mm-hmm. Que passi això i que després tu has d'estar donant la cara a l'escenari, la Rosalía i tot l'equip, com si aquí no estigués passant res, i això també és un tema, sí. un tema delicat, amb la feina, evidentment, no?
0: Però... Sí, sí, però és això, per això tots dos havien posat aquesta imatge, no?, de dient, mira, porta uns quants dies desaparegut, si algú l'ha vist, vull dir que s'hi van involucrar en intentar ajudar, i bé, doncs finalment el desenllaç ha estat aquest.
1: D'acord, no sé si podem acabar amb una notícia més alegre.
0: Una mica més amable.
1: A veure.
0: Sí, sí, i amb una altra artista catalana, que és Aitana.

0: Bé, la notícia és que Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitania de Barcelona per impulsar un projecte cultural conjunt. Jo vaig veure el vídeo i dic, però bueno, què fan aquests dos junts? Doncs mira, s'han comprat un teatre. Aquest espai va ser la seu de la Filmoteca de Catalunya entre els anys 1991 i 2011 i després va reobrir com a teatre el 2013. I ara, doncs, bé, iniciarà una nova etapa amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per creadors de diferents disciplines artístiques, podríem dir, i donar-li una nova vida al recinte.
1: És hora de veure aquesta nova vida que li donen i si donen també espai, doncs això, disciplines de nous creadors, per personatges artistes emergents o es centraran més en algun target més específic. Ja ho veurem. De totes maneres, és interessant, no?, perquè s'uneixen dues disciplines molt diferents, com són la música i la màgia, i de dues persones que ara mateix estan a l'ordre del dia, Aitana i també el Mago Pop, que més enllà del seu espectacle ha comprat el Teatre Victòria, ha comprat els drets també de Maricel, que durant aquesta temporada hi ha mostres de Goll de Gom, Marxa, tal, doncs al final ho recupera el Mago Pop, una cosa que en alguns... per alguns ha estat una bona notícia, per d'altres potser no ho han llegit de la mateixa manera. Això
2: clar, exacte. Al final, quan una persona compra diversos teatres, doncs, a veure, en principi li ha donat un bon ús, perquè és una persona que ve del món de l'espectacle, i Tana també, evidentment, són dues persones que en principi tenen una connexió molt forta amb el món de l'espectacle i de l'oci, i li han de donar un bon ús. Però clar, té un punt de perillositat el fet de que les persones amb cert èxit es facin amb els teatres, perquè acaben tenint un oligopoli del que és l'oci català.
0: Sí, estava pensant, em recorda el joc del Monopoly, no?
1: Però... Sí, exacte. Doncs ho anirem veient, al final és una notícia que coneixíem fa poc, per tant encara tampoc no,

0: tenim els, exacte, els detalls. No?
1: Però a mi també m'ha sobtat, quan em va sortir el vídeo a la plataforma X de les dues persones, sí, no? Mago Pop i Aitana Junts, dic...
2: Què fan, no?
1: Què fan, aquests
0: dos? Sí, sí, sí, sí. Doncs res, nosaltres, Marta, ho deixem.

0: I us sembla el programa. Marta, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. A partir del setembre tornem. Encara estareu aquest cap de setmana, per això,
1: sí,
0: a Europa FM.
1: Sí, em queden dos dies encara de feina, però us dic adeu i això fins setembre. I de veritat que m'ho passo sempre superbé aquí a La Brúixola amb aquesta secció de música.
0: Encantats de tenir-te, que vagi molt bé. Una abraçada, Marta.
1: Igualment.
0: Gràcies. I nosaltres tanquem aquesta setmana de Brúixola, la penúltima ja, amb aquest Dai Dai de Shakira obrint boca de cara a aquest Mundial, la final entre Espanya i Argentina, que es disputarà a Nova Jersey aquest diumenge, d'aquí res, 48 hores, i també coneixerem doncs, tots aquests detalls musicals que ara ens explicava la Marta Lozano. Tornem dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
0: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: Tanquem aquest divendres la setmana a la brúixola d'estiu i ho fem amb un equip campió del món. I no, no ens referim encara al Mundial de Futbol que es disputarà aquest diumenge entre Espanya i Argentina, sinó que parlem de Robotech, campions del món de la First Lego League, que aquest any, a finals del mes d'abril, es va celebrar a Houston, als Estats Units. Un equip format per 6 nois i noies de Mollerussa, al Pla d'Urgell, que fa alguns anys que competeixen junts en aquest certamen i després d'assolir molts èxits en la seva trajectòria, doncs aquest any han conquerit el món. En parlarem amb algun dels seus membres, en Julià Domingo, en Marc Pereira, l'Oriol Raurem i el Sergi Civit. En els minuts literaris ens acompanyarà Anna Monjo per parlar-nos del llibre Que et plori el tigris, de Emilien Malfatto. I la Clàudia Moreno ens explicarà per què hi ha tanta tendència i tanta afició amb els llibres de pintar que els estem trobant pràcticament per tot arreu. Tancarem la brúixola a les Valls d'Àneu, a punt per celebrar la setmana vinent la 35a edició del Dansàneu, i en Joan Ramon Zaballos ens porta una nova proposta de viatge, en aquesta ocasió a Alemanya, al Land de Saxònia. Un programa que és possible gràcies a l'equip tècnic d'aquesta casa, al suport en la producció de Gerard Sanz i de Clàudia Moreno. Comencem!
0: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim!
1: Avui comencem amb els protagonistes més joves que ens acompanyen aquests vespres de juliol aquí a Onda Cero Catalunya. Aquesta temporada han aconseguit una fita que molts pocs equips segurament poden explicar, proclamar-se campions del món de la First Lego League, que s'ha celebrat a Houston, als Estats Units, la competició de robòtica educativa més important del món. Són de Mollerussa, del Pla d'Urgell, formen part de l'equip Robotech i després d'anys de feina, d'hores de programació, moltes segurament, de proves, d'errors i també, sobretot, de molta constància, doncs han aconseguit el premi més prestigiós perquè reconeix l'excel·lència en tots els àmbits, el robot, el projecte d'innovació, el treball en equip i els valors. L'any 2022 es van començar a posar en marxa, durant aquest temps han anat superant reptes i tornejos. Com a particularitat, és important destacar que no estan associats ni a cap centre educatiu ni a cap associació, s'autogestionen entre ells, entre amics. Als Estats Units ja hi van ser l'any passat i tampoc en van marxar amb les mans buides, però aquest any han fet el ple. És un equip que està integrat per Abril Armengol, per Sergi Civit, per Julià Domingo, Marc Pereira, Oriol Roure i Àneu Tarragó. Avui, com a portaveus, doncs, quatre dels membres de l'equip són els que ens acompanyen. En Julià, en Marc, l'Oriol i en Sergi. Què tal, nois? Molt bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
1: Benvinguts. Abans d'entrar una mica a conèixer el camí que heu recorregut durant aquest temps i arribar a aquest moment culminant, que imagino que va ser proclamar-vos campions a Houston, ens situem a finals d'abril, principis de maig. Torneu a ser a Houston i vau estar l'any passat. Com recordeu el moment aquell en què esteu esperant

0: a escoltar el veredicte i són els segons aquells previs abans de sentir el nom del vostre equip. Què és el que us passa pel cap en aquell moment, en aquells segons d'espera?
1: Doncs la veritat que aquell moment va ser molt emocionant per nosaltres, ja que en la competició, no? Al final van ser 4 dies de competició on vam estar competint contra els 160 millors equips de tot el món i veure com al final anàvem donant els premis i que ens aprovàvem més cap al premi guanyador, que era com el nostre objectiu que ens va marcar des de principi de temporada. Doncs a poc els nervis anàvem pujant i finalment quan anuncien el premi fan una petita descripció de l'equip explicant una mica què han fet aquesta temporada i per què han destacat i després diuen el guanyador. I en aquest cas, mentre anaven explicant el nostre equip, no? Deien algunes paraules clau que havien utilitzat nosaltres a la presentació, la veritat és que ens anàvem cada cop emocionant més i finalment vam aconseguir el repte que ens havíem posat.
0: Clar, a mesura que anaven dient, ja diu, això va per nosaltres, no?
2: Sí, exactament. Veure que tot l'esforç i el treball que has fet durant tota la temporada, durant tot l'any, finalment dona els seus fruits, és un orgull per nosaltres.
0: Us ho esperàveu?
3: Els premis es van donant d'una forma progressiva, llavors comencen pels menys importants i acaben pel del guanyador. I arribats a aquell moment de podríem anar a casa sense res, o el del guanyador és com un extrem i l'altre, llavors, bé, sabíem que era possible, però jo, per exemple, no m'ho esperava, o sigui, pensava que ja, bueno, tornàvem a casa amb un premi al robot, que estava molt bé, i bé, a seguir treballant.
0: Que t'he interromput abans, que anaves a parlar.
4: Ah, no, bueno. És això, que ens ho podíem esperar perquè portàvem doncs, tota la temporada treballant molt dur, compartint un munt d'hores per poder aconseguir aquest objectiu i veure que al final el vam poder aconseguir però realment t'omple.
1: Sí, és el que comentava, no? Que al principi de la temporada ens marquem un repte, un objectiu. El primer any érem més aprendre, el segon any ja era guanyar el campionat de Lleida, però accedir a Nacional, ho vam aconseguir. L'any passat el repte era arribar a Houston, i ho vam aconseguir. D'aquest any, el repte, tot i que era una mica encara més emocionant i més impossible, era guanyar la final mundial. Llavors, sí que anàvem amb intenció de guanyar-la, però sempre hi ha el petit dubte que comentava l'Oriol, però amb il·lusió sempre.
0: Clar, com us organitzeu? Perquè, clar, aquí estem parlant d'aquest cap de setmana com si fos, mira, una cosa de 4 dies, al darrere hi ha una feinada de poc, a més, com deies també, doncs veiem la trajectòria dels anys anteriors d'aquests reptes propis que us heu anat posant vosaltres. No sé si cada membre de l'equip té una mica un rol o us ajudeu entre tots perquè després entrarem a conèixer quin és el repte que teníeu aquest any, però és un procés llarg, no? És només construir el robot, hi ha tota la prèvia, també.
2: Sí, possiblement l'organització és una de les tasques més difícils i més importants que hem hagut de gestionar durant aquests anys. Hem après durant totes les temporades, millorant les coses que anàvem fent, però principalment ens gestionem mitjançant eines com el WhatsApp, el Drive, i compartim totes les idees setmanalment. A més, cadascú té les seves extraescolars, fa els seus esports, llavors intentem quedar mínim 2 cops per setmana, més els temps lliures que tenim el cap de setmana.
0: Clar, una agenda allà mil·limètrica per quadrar-ho tot, perquè al final també esteu en centres educatius diferents i tot això ho heu de fer doncs, en les hores que teniu lliures del vostre dia a dia.
4: Sí, sí, és això, que cadascú juga el seu esport, fa extraescolars, i és això, haver-nos d'organitzar és el primer que fem i quan ja tenim això fet, doncs comencem a treballar de valent per poder arribar doncs, amb aquestes alçades.
0: La First Lego presenta cada any un repte, una temàtica. Quina era la d'aquest any?
3: Bé, aquest any la temàtica era sobre l'arqueologia. Havíem de trobar un problema que afectés als arqueòlegs i una manera de solucionar-lo. Ja pot ser amb una idea innovadora, millorar alguna que ja existeix. Llavors, bé, vam decidir crear Arqueodents.
1: Sí, bàsicament Arqueodents és una màquina que vam crear per ajudar els arqueòlegs, que agilitza un dels processos en els quals inverteixen més temps, que és la separació dels sediments, la separació de les terres arqueològiques.
0: Val, destriar, no?
1: Sí, sí. Uh-huh. Perquè volen separar alguns petits fragments, com les llavors o altres restes orgàniques, que els hi permet datar millor informació sobre el jaciment. Llavors, aquesta màquina automàticament, amb diferents líquids, diferents densitats, i el seu mecanisme que vam implementar, separa aquestes mostres molt més eficaçment.
0: Uh-huh. I quan vosaltres penseu quin és el problema que poden tenir els arqueòlegs, imagino que aneu a preguntar als arqueòlegs, no? Com és aquest procés de documentació que feu per detectar, doncs, amb què els podem ajudar, no? Quina solució podem aportar?
2: Sí, realment una de les primeres fases que fem a l'hora de treballar és la investigació. Parlem amb molts experts. Aquest any hem parlat amb més de 490 experts de diferents àmbits per detectar un problema. A més, quan ja tenim detectat el problema i comencem a crear la solució, tornem a contactar amb els experts per aplicar-li millores.
0: 490 experts. I com que analitzeu tot aquest volum d'informació per a veure com ho treballem, com destriem també aquí, què és el que ens serveix i què no?
3: Bé, nosaltres anàvem anotant els possibles problemes que tenien i llavors, un cop amb tota aquesta informació, agafàvem i buscàvem de solucionar aquests problemes amb una solució molt bàsica, una explicació, i llavors amb tots els membres ens sentàvem a decidir mitjançant paràmetres quina podia ser la millor. I llavors, bé, ens vam centrar en unes quatre solucions que les vam desenvolupar una mica per veure el seu potencial, les que ens semblaven més bones, i llavors vam arribar a la solució final.
1: Sí, realment aquest any, més enllà de la competició, buscàvem que la solució que estem plantejant pogués ser realment útil i que es pogués implementar al dia a dia de les persones. És per això que vam dedicar, com ha explicat el Sergi, no, molt temps a dissenyar el nostre pla, a investigar moltíssimes idees i parlar amb experts, com deia l'Oriol, per així poder triar millor la solució. De fet, ara actualment ja tenim una patent per a poder-la tirar més endavant.
0: Clar, llavors podríem dir que durant tot aquest procés així previ d'investigació, en realitat estàveu treballant com amb diferents fronts, no? Diferents problemes, diferents solucions, i veure a partir d'aquí quina era la més viable per vosaltres per desenvolupar-la.
4: Sí, bàsicament. Com ha dit l'Oriol, vam aconseguir arribar a quatre solucions totalment diferents que solucionaven diferents problemes, i aquestes quatre solucions les vam exposar al grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida. I allà ja ens vam poder començar a encarar a la que era més factible i la que els hi podia ajudar més. I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a treballar només centrant-nos en la que ens havíem quedat.
0: I les altres tres, les teniu encara en ment per seguir desenvolupant-les o ara mateix estan apartades?
2: Doncs realment, actualment, les tenim apartades, ja que ens volem centrar al projecte que hem fet aquest any i portar-lo més enllà. Com ha dit el Marc, tenim fins i tot una patent en camí i estem fent quedades normalment amb el grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida per portar-lo més enllà.
0: Clar, perquè això ho comenceu a treballar per diferents fases, en el sentit de dins de lo que són els tornejos, a Lleida, després al Nacional, i després ja feu el salt a Internacional, o quines són una mica les fases per les que aneu passant?
4: Sí, bàsicament comencem per províncies, llavors vam fer aquí la regional a Lleida, allà ho vam presentar, vam poder aconseguir el premi al guanyador, i vam poder passar a la Nacional. Allí vam fer les mateixes presentacions, les mateixes rondes del robot, i vam aconseguir un premi que ens va portar l'accés a la final mundial, aquesta internacional. I allà també vam tenir 4 dies per presentar el nostre robot, el nostre projecte, i fer les tirades del robot, el joc del robot. I d'aquesta manera, doncs, vam aconseguir guanyar el premi als guanyadors de la competició.
0: I què passa durant aquests 4 dies que esteu a Houston? No sé si ho teniu tot supercalculat, superpreparat, o també hi ha marge, un cop estàs allà, doncs, a incorporar canvis, esteu parlant, hi ha altres equips i altres professionals que potser us poden aportar idees, o no, o ho senyiu realment amb el que heu estat treballant?
3: Bé, normalment, quan estem allí, ja és una cosa que hem treballat molt i acostumem a no fer canvis, però, per exemple, al robot, bé, cada taulell és diferent i quan estàs allí fent les oficials sempre pot passar alguna cosa dolenta o que no t'esperaves, perquè quan és l'hora de la veritat passa tot el que pot passar. Llavors, és allí que hi ha unes taules de pràctica on pots fer petites modificacions i bé, no vam canviar gaire cosa, però ens va ajudar a millorar les primeres tirades que no van ser gaire bones.
0: I us ha passat durant el desenvolupament de dir, ostres, estem arribant aquí amb un punt que a veure com ho desenrosquem això, algun moment així de crisi, per on tirem?
1: Una mica sí que ens hem anat trobant petites situacions, no?, on teníem algun dubte per saber cap on continuem, però al final bueno, ens posàvem junts en equip i decidíem junts cap on afrontar-ho i hem anat superant les diferents dificultats. I també un dels principis potser que tenim a l'equip és que busquem una mica la perfecció, no? Fer la forma ideal en cada un dels aspectes de competició. És per això que sempre ho portem tot ben planificat, perquè després del dia de la competició no surtin sorpreses. per exemple, a l'hora d'accedir a la sala de presentació, que nosaltres portem uns materials, doncs mirem imatges per internet i tot per saber si realment ens hi cabrà el que podem portar. I diferents paràmetres que semblen que no, però realment ens influencien a l'hora de la competició.
0: Clar, i a més suposo que també partíeu amb l'avantatge de ja sabem on anem, perquè l'any passat ja havíeu estat

0: coneixia una mica doncs, el terreny, no? Això ajuda també a tenir certa tranquil·litat de saber on vas.
1: Sí, exactament. Coneixem una miqueta com era la zona, on hauríem de presentar, on practicàvem el robot, però realment cada any canvien petites coses, llavors intentem planificar-ho tot, com ha dit bé el Marc, abans.
0: I també haureu fet un munt de contactes, no? De l'any passat, que us coneixíeu d'abans, d'altres experiències, us haureu trobat amb altres equips, en altres competicions. Això també ajuda a crear una mica doncs, de connexions o de sinergies entre un equip i un altre, ajudar-vos a col·laborar, a demanar consell mentre pots esteu amb el projecte, parlar entre les persones que heu anat coneixent.
2: Sí, la First Level League és una competició que impulsa molt aquestes relacions entre els equips, una part són els valors de com et comportes amb el teu equip i amb els altres, i bé, fent diverses videotrucades, preguntes que teníem als altres equips, durant aquests dos últims anys hem intentat retornar tot allò que ens va ajudar, que ens van ajudar aquells equips, i intentant que impulsar aquesta competició no només a Lleida, sinó també a tot el món.
0: A més, una de les particularitats que dèiem és que vosaltres us autogestioneu, no formeu cap part de cap associació, no esteu associats tampoc amb cap centre educatiu. Això vol dir que també hi ha hagut una feina aquí de portes en fora, de donar-vos a conèixer i d'obtenir una mica el suport i els recursos per poder que aconseguir que aquests reptes també vagin més enllà, no? I portar-vos fins a Estats Units. Quina és la resposta que heu obtingut quan heu anat a demanar una mica l'ajuda i a presentar-vos també com a futurs talents que tenim?
3: Sí, és això. Una part molt important doncs, són aquests recursos que nosaltres no tenim. Per això és fonamental l'ajuda dels pares, que ens busquen sponsors. D'aquesta manera doncs, podem aconseguir arribar fins a aquestes competicions amb aquestes ajudes d'aquestes empreses que ens han rebut amb les mans obertes perquè bueno, som el futur i ens volen cuidar. Sí.
0: Uh-huh. I s'ha donat el cas ja, perquè estàveu comentant que esteu aquí a l'espera d'una patent. Què vol dir que esteu a l'espera d'una patent? Què pot passar a partir d'ara?
4: Doncs la veritat, un dels futurs a l'hora de l'equip, no? Perquè aquesta ja ha sigut l'última temporada, per temes d'edat,
0: sí.
4: La quarta i última temporada. Doncs la veritat que, com vam comentar al principi, el projecte volíem fer que realment es pogués dur a terme i per això ja vam crear una patent per portar-ho més en sèrio, tenir-ho protegit. I ara estem mirant, de fet demà ens reunirem amb la Universitat de Lleida per a posar en comú la nostra idea i veure quina seria la possibilitat de desenvolupar o fer una investigació sobre aquesta temàtica. I a veure si realment podem començar a produir més unitats i convertir-se no, en un producte real.
0: I a partir d'ara, què? Què teniu pensat fer? Perquè és el que deies, ha estat l'última participació no, que teniu a la First Lego League. No sé si tots o alguns encara sí i altres encara no.
4: Bueno, principalment a nivell d'equip potser ja hem acabat. Ja vam dir una mica al principi de la temporada, no? De dedicar el màxim esforç, la màxima dedicació. Per això queden moltíssimes hores aquesta temporada per realment aconseguir l'objectiu i finalment ha donat els seus fruits. No? I ara de cara al que estem fent actualment, no? És una mica el retorn que explicava l'Oriol. Volem que tot el que hem après durant aquests anys, els contactes que hem fet amb altres equips, realment pugui tornar a la competició i pugui que inspirar més equips i que més equips a tot el món i també a la nostra província i tota Catalunya puguin participar en aquesta competició, ja que realment a nosaltres ens ha canviat una mica no, el nostre dia a dia i trobem que pot ser molt útil. I per això també hem creat molts recursos digitals i alguna plataforma i actualment ja estem arribant al miler d'usuaris que utilitzen aquesta plataforma.
0: L'estàveu comentant que també us ha canviat en el vostre dia a dia. En quina manera us ha canviat o creieu que pot influir aquesta trajectòria, aquesta experiència que heu tingut en el vostre futur, que teniu tot el camí encara per recórrer? És a dir, esteu acabant ara d'estudiar i teniu encara totes les portes obertes.
1: Sí, principalment la First Lego League ens ha donat unes habilitats que no tindríem si solament haguéssim anat a l'escola i a l'institut, ja que, per exemple, a l'hora de parlar, la comunicació és una part molt essencial en aquesta competició, llavors l'hem hagut d'anar millorant durant aquests anys. També a l'hora d'organitzar i ser més responsables als treballs per un futur, ja que cada vegada que et fas més gran, els treballs és una part més important dels teus estudis. I la First Lego League ens ha donat aquestes habilitats per realment fer projectes viables.
0: Uh-huh. I en el vostre cas, Julià Oriol, com creieu que us pot ajudar doncs, tota aquesta experiència que heu adquirit en el vostre futur?
3: Pues, realment, el que hem après també és una metodologia de treball que ens pot ajudar tant als estudis com en un futur a l'hora de treballar, ja que realment això de saber-nos organitzar, gestionar bé el temps i saber com treballar d'una forma més eficient, doncs ens ajudarà molt en un futur i realment també en l'educació.
2: Sobretot fixar-se objectius i anar complint petits passos que et poses per no desencaminar-te d'aquí, del que vols arribar.
0: Doncs enhorabona per tota la feina feta, per aquesta trajectòria, per aquests èxits que heu aconseguit i per tot aquest camí que teniu per endavant. Seguirem de ben a prop les vostres trajectòries, que de ben segur donaran per parlar, i molt, que vagi molt bé, fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: La brúixola d'estiu, amb Núria Mora.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
8: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
9: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia, y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
10: Aleshores, quan tornem?
11: El dilluns 17 d'agost.
10: Però si potser hi ha partits de Lliga.
11: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
10: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
11: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
10: I si hi ha partits de Lliga?
11: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
10: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
11: Sí.
10: I amb tertúlia?
11: Sí.
10: I amb entrevistes?
11: Sí.
10: I també amb seccions?
11: Sí.
10: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
11: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
10: I quina temporada serà?
11: La 23.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
10: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
11: Va, prou!
12: El próximo 19 de julio, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar con Julia Otero de la alianza que la asociación ha hecho con A3 Media y sus servicios informativos. El cáncer afecta a 2,3 millones de personas en España, por eso esta alianza, llamada Contra el Cáncer con Todo, tiene más sentido que nunca. Además, Ramón Reyes nos contará por qué el cáncer es el problema de salud pública número uno en España. El 19 de julio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
5: La brúixola d'estiu, amb Núria Mora.
0: Seguim parlant de llibres amb el Club Saudade. Avui ens acompanya l'Anna Monjo per parlar-nos d'un llibre breu, de lectura ràpida, de frases curtes, directes, de sentències pràcticament, i per això també doncs, es du per la claredat amb la que escriu, donant veu a diversos personatges i fins i tot doncs, a un element natural com és un riu. Estem parlant que Plori el Tigris, d'Emilien Malfatto, una autora francesa que ens transporta a l'Iraq contemporani. Què tal, Anna?
13: Hola, Núria, contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també contentes de tenir-te aquí. Nosaltres ja pràcticament, abans de començar, ja hem fet una mica la síntesi del que volíem explicar i del que volíem comentar d'aquest llibre, i és el que comentàvem. És una lectura molt breu, està escrita d'una forma molt directa, que et deixa al lector doncs, amb allò de, mira, jo et deixo tot això que està passant i tu ara gestiona-ho com puguis una mica, no?
13: Correcte. És el clar genogi de ser intens.
0: Total.
13: És a dir, hi ha llibres de 400 pàgines que et poden deixar totalment indiferent, i aquest, en menys de 100 pàgines, bueno, en aquesta edició que tinc jo, és una edició en castellà, són menys de 100 pàgines, però en un format molt petit. O sigui, jo crec que el vaig llegir en un viatge de tren. És molt curt, o sigui que tots la gent que ens escolta que no li agrada gaire llegir o que tot el que és molt llarg no s'hi volen afrontar, és un bon llibre perquè en 100 pàgines et fa pensar molt, perquè és com tu dius, és molt directe, però el missatge és molt potent.
0: Explica'ns, què et va remoure després d'aquesta lectura?
13: Doncs mira, el que em va remoure més és pensar que és una història contemporània. És a dir, per nosaltres ara desvetllarem el que passa, perquè realment a la primera pàgina del llibre tu ja saps el que passa.
0: I saps el que passarà.
13: I saps el que passarà. Mm. Estem parlant de l'Iraq contemporani, en una zona rural, on hi ha una dona que queda embarassada fora del matrimoni. Per diferents circumstàncies, però queda embarassada fora del matrimoni i això li marca un destí. no deixa de ser una tragèdia grega moderna portada a un altre territori.

0: però tu ja saps en les dues primeres pàgines quin serà el destí d'aquesta dona.
1: Un destí que, d'altra banda, ella també el té completament assumit.
0: Absolutament. O sigui, ella sap quin és el seu destí, com dins li naix doncs, la vida i la mort. Perquè ella ja al començament diu jo tinc dins la vida i aquesta vida em portarà la mort. I sap perfectament que serà una víctima, que serà una víctima del sistema, que serà una víctima d'una societat que no permet l'embaràs fora del matrimoni. I ella és la primera víctima del llibre, però no l'única.
1: Perquè a més anem veient també que hi ha diferents veus que ens van parlant i que ens van donant una mica la seva perspectiva, no?
0: Sí, és un llibre plural, cada capítol parla d'una persona diferent, o sigui, tot va al voltant d'aquesta història, però hi ha la perspectiva doncs, de la pròpia protagonista, la que es queda embarassada, dels seus germans, de la seva cunyada, de la seva mare, de la seva parella, de l'home que la deixa embarassada, perquè al final el tema és que ells han de casar-se, però ell mor, i fins i tot ell des de la mort fa la seva perspectiva del que està passant, no? I hi ha un personatge més en aquest llibre que està en tots els capítols, que és el riu, el Tigris, no? Aquell personatge constant que va fluint al voltant d'aquesta societat i que s'ha mantingut constant durant tota la història de l'Iraq rural i que continuarà allí quan aquesta història acabi.
1: Uns personatges també que deies van oferint la seva pròpia versió també des d'un punt d'assumir una realitat que no té cap altra alternativa. No,
0: viuen en una societat que els oprimeix i que saben que té unes normes molt estrictes. I aquestes normes tan estrictes, amb ella sap des del primer moment que li portarà la mort, altres dones de la seva família saben que els hi portarà a subjugar-se a una realitat que, bueno, és la que és i és la de servir a l'home, casar-se i tenir fills i no tenir cap més esperança de fer res més en la teva vida. I els homes del seu voltant, ella no té pare i llavors el seu germà gran, amb qui crec que diu el llibre que es porten 5 o 6 anys, és el cap de la família i és qui ha d'executar la sentència. I per tant, quan llegeixes el punt de vista d'ell, o d'ella també té un germà petit, com ells es veuen obligats a evolucionar cap a una masculinitat, cap a una posició en la societat que potser tampoc voldrien, però què fan? És a dir, què és millor, no? I crec que és el més interessant d'aquest llibre, com et fa veure, que després parlem del llenguatge del llibre, si vols, però com et fa veure que la víctima principal és ella, i això segur, però tots són víctimes d'un sistema, no? I com sortir-ne? Perquè un, des del punt de vista occidental, des de la societat en la que vivim nosaltres, tu penses, no matis a ta germana. O sigui, no agafis aquest rol i no matis a ta germana. Però no mataràs la seva germana amb aquesta família que l'implica. És la mort dintre de la societat. És no tenir feina, és no tenir entorn, és que tota la gent que hi ha al seu poble els aïlli, és no menjar. O sigui, no condemnar a la mort a la teua germana és condemnar a la mort de la teva família i dels teus fills futurs, perquè ell està a punt de tenir un fill també. I per tant, quina possibilitat d'elecció tens aquí? No? I això és superdur.
1: Comentaves també que hi ha un moment en què aquesta dona, que no sabem en realitat ni el seu nom...
0: Ni el seu nom, no té nom.
1: No té nom. Aquesta dona va a un metge, no?
0: Sí.
1: I li explica, doncs, bueno, veu quina és la situació i ell sí que vol mirar d'oferir-li una alternativa.
0: Sí. De fet, ella... clar, ella, bueno, al final, el que et deia és una tragèdia clàssica, ella realment sol té una relació sexual en tota la seva vida i queda embarassada, i quan la seva parella mor a la guerra, ella amb els mesos es va donant que està embarassada, no? I llavors demana ajuda a la seva cunyada i li diu, crec que tinc un problema, i la seva cunyada la porta a l'hospital. Llavors, quan arriba a l'hospital, amb ella li fan reconeixement, evidentment s'adonen que està embarassada i a la seva fitxa surt que és soltera. I tant l'enfermera com el metge se la queden mirant, i clar, per nosaltres aquell capítol és un moment en el que el sistema t'hauria de protegir. O sigui, nosaltres aquí dius, ostres, hi ha un sistema social que t'hauria de protegir, ells saben que aquesta dona està condemnada a la mort. I des del sistema ho saben, i saben que aquesta dona tornarà al seu poble i quan sigui evident que està embarassada, està condemnada a la mort. Llavors el metge, des del seu punt de vista, se planteja

0: Llegir, d'acord. Tu tens algú que pugui fer-se càrrec de tu a Bagdad, pot ser? Sortir de l'Iraq rural i marxar a la ciutat on pot ser una mica més anònima i viure una vida que no serà fàcil, però almenys viure la teva vida. I ella li diu, no ens queda ningú, perquè degut a que vivim en un sistema violent constant, ja no sol per la violència social, però sinó per la guerra endèmica que hem viscut, no hi ha ningú de la meva família fora de la família que tinc al poble. I per tant, ja no és que la societat no et deixi escapar, sinó que la violència sistèmica que ha viscut aquell propi país no la deixa escapar, perquè és evident que no és una opció que marxi sola. Llavors ella en aquell moment sap que té la sentència de mort, el metge també ho sap, l'infermera també ho sap, la seva cunyada també ho sap, en aquella habitació tothom sap
1: Tothom ho sap.
0: que estan veient un cadàver, però la deixen marxar.
1: I a nivell d'estar llegint, és això el que sobta una mica, no? Que no hi ha cap alternativa, que no hi ha cap altra solució i la resignació amb què s'assumeix quin és el destí, no? Que és el que et fa doncs, pensar, ostres, això està passant a dia d'avui a uns milers de quilòmetres de distància i és una realitat que és constant, no? I que ens trenca una mica els esquemes.
0: I ens trenca, a mi em trencava molt l'esquema també, perquè al final tothom ho sap i tu, al ser un llibre que és plural i que cadascú dona el seu punt de vista, tu estàs veient el punt de vista del seu pensament, però no del que diuen. És a dir, quan ella parla, quan parla el seu germà, des del llibre, quan parla la seva mare, tots tenen aquest pensament de això no és just, això no hauria d'estar passant, però ningú ho verbalitza.
1: Clar.
0: I el silenci que es desprèn d'aquest llibre és tan dolorós. És tan dolorós veure com hi ha una consciència comuna, però són incapaços de trencar les dinàmiques que els envolten, que és molt trist perquè veus que aquest silenci el portaran dintre per sempre i aquest dolor el portaran dintre per sempre, perquè a part ella és conscient, i això ho mencionen diferents personatges en el llibre, que quan ella desaparegui, quan ella mori, quan amb ella l'assassinin, no se'n tornarà a parlar mai més. Ella desapareixerà per sempre d'aquella família, perquè és un atac al seu honor i no la podran ni tan sols tornar a esmentar. I això, clar, bueno, és que no ens ho podem imaginar, crec que no entra dintre dels nostres esquemes en el món en el que vivim tu i jo, per sort, Núria.
1: Parlaves del llenguatge també que ja parla per si sol, no? És un llibre, el que dèiem, és molt curt, són unes frases molt directes, molt sentenciadores també en el context en el que estan parlant i que te transmet fins i tot com el que dèiem abans, no? Com una fredor del que està comunicant amb com ho reps tu com a lector, no? Un fet tan greu i li falta com el punt aquest d'emoció, però precisament no n'hi ha perquè està tot dit i està tot clar.
0: Jo crec que és un llibre que emociona perquè no mostra emoció. O sigui, ella, l'Emilienne Malfatto, que a part és una dona jove, vull dir, l'Emilienne Malfatto és del 1989, per tant, és una dona nascuda i crescuda en un entorn on, evidentment, ella té una crítica al voltant de tot això, però no expressa la seva opinió. En cap moment té un estil molt fred, molt contingut, sense sentimentalismes, que fa que t'impacti més. Perquè al final ella una mica crec que vol explicar-te uns fets i ella està molt documentada, ha estat durant molts anys corresponsal a l'Iraq i coneix molt bé la societat i per tant crec que el seu objectiu amb aquest llibre era mostrar una realitat i deixar-te tu que pensis. Ja pensaràs tu, ja veurà. I que no jutgis una realitat que potser no coneixem prou bé i una realitat en la que si ens hi posem a nosaltres mateixos, què faríem? I aquesta, ella és una pregunta, és una llavor que et posa al cap i dir, bueno, però i què faries tu?
1: Clar.
0: Perquè des d'aquí és molt fàcil dir-ho,
1: Sí.
0: però no estem en aquella
1: No, no,
0: societat.
1: debatir, clar. A més, és la primera novel·la que publicava, també?
0: És la primera novel·la i li van donar el Goncourt a primera novel·la per al 2021, crec que, sí, el 2021 la van escriure. I sí, és una primera novel·la valenta, curta, directa, i jo crec que ella tenia molt clar quin era el missatge que volia enviar i com ho volia fer. És un llibre que te genera molta tristesa, però
1: Impotència, no?
0: impotència,
1: Sí, perquè
0: sí.
1: és això, és el que dius, o sigui, és una cosa que està tan allunyada de la teva realitat que no ho conceps de cap manera que pugui ser així.
0: Moltes vegades jutgem les altres cultures des d'un punt de vista que no és el seu, no? O que no podem arribar a entendre els demés si no ens fiquem en la seva pell. I aquest llibre

0: t'ajude a posar-te en la teva pell d'un Iraq rural que ens queda molt llunyà, però que ens és contemporani. Hi havia un personatge que abans t'ho comentava també, que és el de la cunyada, i la cunyada està embarassada, ella és la dona, de, diguéssim, el que ha de ser el seu el botxí, i ella està embarassada, està a punt de tenir una criatura, i ella també, durant un capítol, parla de que, bueno, que ella s'ha convertit en una ombra de la família. Està una mica, com ella és, diguéssim, l'hereu de la casa, i la mare està ja gran, ella s'ha convertit en la dona de la família, i és una ombra, està allí, i ella ho diu, estic aquí únicament per servir els homes, per servir el que ells vulguin, i si ho faig bé, potser seré la més feliç de tots. Perquè el meu personatge és tan secundari i sóc tan algo del voltant, m'he convertit com en un moble.
1: Clar, és i com invisible, final, sí. Però al final també és necessària,
0: sí.
1: Perquè la necessiten pel dia a dia i la necessiten per procrear.
0: Per procrear, per cuinar, per ocupar-se del dia a dia, però ella una mica és com l'única que diu jo, en certa manera puc guardar distància, no? I la figura d'aquesta dona ens va crear, recordo, bastanta... bueno, bastanta discussió, i també la del germà petit, que el germà petit encara pues, està una mica fora de tot això perquè és petit, és el germà preferit de la germana que morirà, i ell és com, no acaba d'entendre, ell i la germana, hi ha una altra germana petita també, que no acaben d'entendre què passa, però ell ja és prou gran com per adonar-se quin serà el seu destí. I ell es pregunta també moltes coses, o la mare que... ho diu al començament de la seva descripció al llibre, la mare diu, soc una dona que s'ha fet gran però que no soc tan gran. O sigui, estic... ella es descriu a si mateixa com una dona sense dents per culpa dels embarassos. Per dir, al final he donat el meu cos i la meva vida als demés, als meus fills, al meu marit, i jo estic envellida per la realitat que m'ha tocat viure. Ja et dic, toca molts temes i ens va donar uf, per molt, molt debat. 100 pàgines de molt debat.
1: Clar, és que ara estava pensant amb la mare i no, no sé si en algun moment diu l'edat, però jo tinc la sensació que era una dona de 50 i algo, que tampoc no és allò una padrina de 70-80 anys, ni molt menys, ja?
0: Totalment.
1: Sí, que dins del que és el nostre sistema... és una dona amb una edat correcta que podria estar treballant, que podria tenir una vida totalment activa, però que, si la traslladem en aquest altre context, doncs ja és una altra fase.
0: És una altra fase, és una altra salut, està envellida i, de fet, t'adones, tant en el cas de la mare com en el cas de la cunyada, que et dic que ella mateixa se defineix gairebé com un moble d'aquella casa, com evidentment en el cas d'ella, que ella és la víctima principal de tot això, com el cos femení és el camp de batalla, com la mare és ja la derrota de dir no tinc dents perquè se m'han portat els embarassos, no tinc força perquè he treballat tota la meva vida per pujar aquesta família i no podré impedir la mort de la meva filla perquè la societat me portarà cap aquí. La cunyada, que encara és jove i encara està procreant, i com ella mateixa diu, jo pues, sóc un personatge secundari, sóc un moble, sóc una cosa sense la que no podem viure, però que tampoc compte, i ella com a protagonista, que és un mort en vida. I com el camp de batalla és el cos de la dona tota l'estona, no? Com l'honor, com la societat les necessita, però alhora les castigue molt més de lo que castigue o porte als homes també a un lloc com aquest, no? Tot i que els homes també surt bastant en aquest llibre la seva obligatorietat d'anar a la guerra. I això també és algo que els persegueix i els fa patir molt. La realitat és aquesta, anar a la guerra no és, bueno, no és fàcil absolutament per ningú. I els homes també és una cosa que pateixen molt i que potser caldrien més llibres al voltant del patiment dels homes que van a la guerra i com s'utilitzen també els seus cossos com a llançadera, no? com a armes.
1: I entremig de tot això, doncs, aquest riu que travessa l'Iraq, que malgrat tot doncs, continuarà allà.
0: Exacte. El Tigris és el testimoni silenciós d'aquest llibre. Ell ho ha vist tot i ell ho sap tot. I, de fet, el títol a mi m'hi porta perquè diu... Bueno, jo m'he llegit la versió en castellà i es diu que por ti llore el tigris, perdó, que por ti llore el tigris, perquè una mica el que et ve a dir és que és l'únic que la plorarà, el riu que continuarà allí, perquè els altres no tindran dret ni tan sols a plorar-la, sinó que tindran l'obligació d'oblidar-la. I això és trist de veure com el riu és testimoni del que va passant i de com no s'ha evolucionat prou, no?
1: Ho deies, 100 pàgines no havien donat mai per tant debat, per tanta consciència també, que et plori el tigris, d'Emilien Malfatto. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos doncs, també aquest llibre que, com dèiem, ens fa reflexionar sobre moltes qüestions d'una manera així molt, molt directa en aquest relat coral. Fins aviat.
0: Fins aviat. Moltes gràcies, Núria.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
3: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno. Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, expressions o fenòmens dels que tothom opina, però que potser no coneixem tan bé com ens pensem. Perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un fenomen que s'està posant molt de moda. Bé, si és cert que és una cosa que ha existit tota la vida, aquest passatemps ara està canviant de públic. A veure, quants de nosaltres ens hem posat a pintar els típics dibuixos que ja venen fets, que no has de fer tu? A restaurants, al col·le, a casa un dia de pluja... Se m'acudeixen mil escenaris on hem pogut seure a pintar. Sembla una activitat molt enfocada pels nens petits, oi? Doncs, com deia, l'edat del públic ha canviat una mica. Ara molts adults dediquen part del seu temps lliure a relaxar-se pintant. És clar que sí, parlem dels mítics Bobby Goods. Treballar, estudiar, cuidar de la casa... Totes aquestes rutines de la vida adulta sovint poden ser una mica sufocants i angoixants. I tothom necessita relaxar-se. Hi ha qui fa esport, qui surt a passejar per la platja... Però el que està molt de moda són precisament aquests Bobby Goods, els llibres plens de dibuixos d'animalons fent diverses tasques en diversos escenaris. I per què precisament aquests? Doncs bé, com pràcticament tot el que està de moda avui dia, gràcies a les xarxes socials. TikTok i Instagram estan plens de vídeos de gent pintant aquests llibres amb rotuladors, bolis de purpurina, colors de fusta, el que sigui. Jo els he vist i he d'admetre que el vídeo és molt, molt relaxant. Jo no sé si us agrada pintar de petits, jo no era gaire fan, la veritat, hi havia altres activitats que preferia fer, però sí que ara he d'admetre que trobo certa pau en agafar un llibre d'aquests, uns rotuladors, una bona playlist i relaxar-me pintant. Ara que fa tanta calor, que gairebé no es pot ni sortir de casa, quedar-se refugiat fresquet amb l'aire condicionat, a mi em sembla un planazo. I és que a més de relaxar, és divertit. Pensar el disseny, triar els colors, és molt guai. I a més hi ha una cosa com hipnòtica, pràcticament. I és que realment pintar pot ajudar a baixar els nivells de cortisol i aliviar l'ansietat i fomentar la concentració. A mi em semblen uns bons beneficis, no? I això és precisament el que triomfa dels Bobby Goods, que a vegades coses tan simples com posar-se a pintar ens poden ajudar a trobar una mica de calma en la rapidesa de la vida. Això és el que té a tanta gent enganxada a desconnectar mitjançant aquests llibrets. Però clar, com tot el que es posa de moda a les xarxes socials, sempre hi ha gent que està en contra. Que si és infantil, que si estressa més del que relaxa, que si no té sentit... En fi, el que algú li salva la vida, una altra persona se la pot trastocar totalment. Però més enllà del debat, el que realment em pregunto és si simplement s'han posat de moda perquè els dibuixets dels animalons són molt graciosos o perquè realment té beneficis per la nostra salut mental. Avui ens preguntem per què tothom parla dels Bobby Goods i qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquest fenomen que una professional de la salut mental. Avui tenim amb nosaltres la Eva Llàster, psicòloga. Eva, benvinguda.
4: Hola.
3: Bé, Eva, sovint sentim parlar de que pintar ens ajuda a reduir l'estrès o fins i tot el cortisol. Primer de tot, jo et vull preguntar, què és el cortisol i quin paper té a la nostra salut mental?
4: Doncs mira, el cortisol comúment s'anomena la hormona de l'estrès i és una hormona esteroidea que és essencial, que està produïda per les glàndules suprarrenals. I per què és essencial? Doncs perquè la seva funció principal és la supervivència, és a dir, actua en situacions d'emergència, no? S'augmenta el cortisol doncs, davant d'una amenaça o davant d'una situació de tensió tant física o mental. Llavors, quin és el problema d'aquesta hormona? Doncs que en aquest sistema de vida o en funció de les activitats que tenim o de com afrontem els problemes de la vida, doncs tenim el cortisol permanentment elevat, que s'anomena estrès crònic, i és aquí on ens afecta tant a la nostra salut física com mental com emocional.
3: Llavors, què hi ha de cert darrere d'aquesta afirmació de que pintar baixa els nivells de cortisol?
4: Doncs és certa, és 100% cert, doncs perquè quan pintes s'activen de manera simultània diferents àrees del cervell que l'exercici o l'activitat de pintar fa que s'alliberi dopamina, que és una altra hormona que redueix aquest cortisol i redueix l'estrès. Per tant, és una activitat que ajuda a alliberar una altra hormona que fa que redueixi aquest cortisol.
3: En quins moments pot ser especialment útil pintar? Per exemple, després d'un dia estressant, abans d'anar a dormir, enmig d'un moment de molta ansietat, on pot ser més beneficiós?
4: Doncs, mira, jo, si voleu que ho sigui sincera, totes les persones que ens escolten, jo agafaria aquesta pràctica com una rutina diària, una estoneta cada dia, l'estoneta que tinguem, 10 minuts, 15 minuts... Per què? Perquè és un espai d'autocura i tenir aquest espai doncs, és un hàbit i és una rutina que prevé, no? És a dir, i ja ho tens incorporat i ja genera, te condiciones, no? Però en positiu, de que aquella activitat que tu fas, cada vegada que la fas, et relaxes. Per tant, si la tens com a rutina diària, quan hi hagi moments doncs, de crisi, no? Pues un dia superestressant o t'has enfadat per alguna cosa o sents molta ràbia, molta ira o estàs en un moment doncs, més complicat, què passa? Que si tu t'has condicionat de forma positiva amb aquesta activitat, un pic la fas de forma estressant, que és l'operació rescat, no? que en diem, doncs és molt, els efectes són molt més ràpids perquè t'has condicionat, no? És com quan algú té una experiència negativa, no? Puja en un ascensor i se queda allí enganxat. Després, no? Genera, no tothom, òbviament, però hi ha gent doncs, que genera doncs, certa fòbia o cada vegada que entra en un ascensor doncs, es posa nerviós, sudora. Doncs seria el mateix aquest condicionament, però en lloc d'en una situació negativa, en una situació positiva. Llavors ho transformem com una eina de prevenció i després una eina que funciona en moments puntuals, no? De, vinga, avui he tingut un mal dia, doncs me fico a pintar, que sé que em va superbé. I com que jo ja m'he condicionat, els efectes apareixen molt més ràpid.
3: Clar, amb l'estrès i el ritme de vida que portem avui dia, ens falta dedicar més temps a activitats sense pantalles i sense objectius de productivitat, oi?
4: Sens dubte, òbviament, no? És el que deia, no? És l'autocura, el jo que vull, jo que necessito, escoltar-te molt, no? Tant el cos... El cos ens parla moltes vegades i anem tirant amb aquell mal de cap latent o amb aquell dolor d'esquena latent i llavors és, vinga, què puc fer jo per parar? I una miqueta cada dia, no? Jo penso que amb el ritme de vida que portem, doncs és bo afegir en aquest dia a dia aquests moments d'autocura i tant, sens dubte.
3: Clar, però hi ha gent que potser li posa més bé nerviosa, està molta estona asseguda i que li costa mantenir la concentració. Aquests llibres de pintar també poden produir l'efecte contrari, angoixar més que relaxar?
4: A veure, quan et dediques amb una activitat amb atenció plena, 100% atenció plena, el cervell es relaxa. Per tant, a les persones que li posen nerviosa és perquè no, en aquesta activitat no són capaces de posar aquesta tensió plena i de relaxar-se. Estan pensant en una altra cosa, tenen, no, la ment amb molts focus i no estan en aquesta activitat. És cert que no tothom li serveix el mateix tipus d'activitat per relaxar-se. Llavors, jo què és el que suggeriria i el que proposo, no? És provar-ho, perquè hi ha gent que li encanta, per exemple, pintar, fantàstic.

0: fantàstic, però hi ha gent que potser és la cuina, o d'altres és el caminar, o d'altres és fer mitja, per exemple, no? O un altre tipus d'activitat. Llavors, o ballar, no? Tot i que sí, a casa teva tu pots ballar, no? Hi ha gent que és més física, no? I necessita aquest espai. I el ballar, per exemple, és molt bo perquè té el component aquest de físic i de matemàtic, no? Per tant, és aquest gimnàs neuronal que utilitzem també en la pintura, no? Que s'activa, doncs, tot el que és la part de la memòria, motriu, visual. Llavors, és prestar atenció amb això i sempre relaxa, però és obvi que cadascú, segons la seva forma de ser i els seus gustos, ha de trobar aquella activitat que més li resulti aplacentera en aquest sentit.
1: Per què creus que aquest tipus de llibres han explotat ara i no fa, no sé, 10 anys?
0: Doncs perquè la societat està canviant i l'activitat i la quotidianitat és diferent de fa 10 anys i no en parlem quan tirem una miqueta més endarrere, no? Llavors, som una societat més estressada, som una societat més de molts inputs alhora, de molta informació, i abans el nostre cervell s'ha hiperestressa, no? És hiperactiva, per dir-ho d'una manera. Llavors, abans les activitats eren més pausades, la pròpia societat tenia un ritme una mica més lent, no? Dius, només amb 10 anys? Sí, amb 10 anys ha canviat aquest ritme de la societat, no? Ara ho podem tenir tot ja instantani, i no només una única cosa, en poder tenir de forma instantània moltíssimes, no? Infinits reels, a la sèrie que tu vols en el moment, amb tots els capítols seguits els vols veure. Llavors, ara, doncs, bueno, perquè s'ha vist que és una activitat que en la nostra quotidianitat no està si no la busques i no la trobes, i llavors per això han sortit, no, aquests llibres, com pot ser altres exercicis, com poden ser sudokus, crucigrames i tal. Abans, en el nostre dia a dia, hi havia activitats que eren més de parar, no? I sobretot molts anys més endarrere, no? La vida al camp, la vida als pobles, no? Ara també la gent sembla, no?, que comencin a tornar una miqueta amb aquell contacte amb la natura, no? Doncs ja hi havia en el nostre dia a dia aquesta presència, no? Cosa que actualment la societat ens aboca a estar molt informats però poc presents.
1: Llavors, per tancar, més enllà d'aquest tipus d'activitats, quins consells ens pots donar per millorar una mica el nostre benestar emocional, baixar una mica els nivells d'estrès?
0: Doncs, l'aquí i l'ara. És a dir, que amb qualsevol activitat que puguem fer de la vida quotidiana, doncs, les fem amb seqüència, no totes alhora. Durant molt de temps s'ha fet apologia o s'ha parlat sobre el multitask, no? El multitask en el fons no existeix. És a dir, el multitask és que el cervell s'hiperactiva i tu pots fer moltes coses alhora però de forma superficial. No, potser estàs parlant per telèfon i fiques una rentadora, o parles per telèfon i estàs enviant un correu electrònic, i en el fons després dius, ostres, no sé què m'ha dit, o no sé si li he dit allò que li volia dir, o ara no me'n recordo si he ficat amb còpia aquí en el mail. Llavors, el cervell et descansa quan fa una única tasca. Llavors, he d'enviar un correu electrònic, doncs em centro en el correu electrònic, i després faig la trucada de telèfon, i després fico una rentadora, i després cuino, però intentant no fer moltes coses alhora. I després el que deia abans, no? Incorporar algun moment d'autocura diària. Del verb badar, no? Que s'està perdent, no? Del nostre vocabulari, que no deixa de ser aquest contemplar, el no fer res, el gaudir de la sensació d'estar present.
1: Doncs, Eva Llàster, psicòloga, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor com aquestes activitats i quins són els seus veritables beneficis per a la nostra salut mental.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies. Avui hem descobert el que hi ha darrere d'un dels passatemps més virals del moment i del que tothom parla. Hem vist els beneficis que pot aportar per la nostra salut mental i com aquest tipus d'activitats que requereixen concentració poden ajudar-nos a baixar els nivells de cortisol al nostre cervell i millorar una miqueta la nostra salut mental. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla dels bobiguts, ja sigui pel benestar emocional que poden generar els beneficis o el simple plaer del que és l'activitat en si mateixa. També genera l'etern debat de si és una activitat infantil o no, però aquest llibret sembla que es quedarà en els nostres vocabularis una bona temporada. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot per avui per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
4: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
7: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-272-272. Medishore.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: En verano es tiempo de soñar. Como cuando haces la maleta y parece que llevas más ilusión que ropa. Con todo lo que está por venir y sobre todo con las personas que lo compartiremos.
11: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
12: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
13: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
12: home,
13: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya.
14: Seguim avançant amb la brúixola d'estiu aquesta nit de juliol. Parlem del Festival d'Ansaneu, que aquest estiu està arribant a la seva 35a edició. Ho farà a partir de la setmana vinent, del 24 de juliol al 2 d'agost. Les Valls d'Aneu tornaran a convertir-se en un gran escenari de cultura, de patrimoni i de creació contemporània. Un festival que va néixer com una escola d'estiu de dansa tradicional i que avui és un referent cultural del país, reconegut per la seva capacitat de connectar les arts amb el territori, la memòria, el paisatge i la comunitat. Enguany, a més, el Ansaneu també fa un pas més

0: l'oportunitat per fer una mica de balanç i una mica l'alegria també de veure que és un projecte, com molt bé explicaves, no? que ha mutat, que ha modulat, no? que també s'ha sabut reinventar i ajustar a una realitat que és canviant, no? Per tant, són ja 12 anys des del 2015, no? d'aquest nou format, i la veritat és que és una alegria veure, doncs, com el públic, tant el públic local, la gent del territori, de les Valls d'Àneu, com també la gent que ens visita, doncs, se'l fa seu i realment esperen la programació amb molta il·lusió, no? És una mica el que aquest miratge que intentem que ens mantingui amatents els 365 dies de l'any.
1: Clar, parlem d'aquestes 35 edicions, però d'aquesta nova etapa, com deies, des de l'any 2015. Com ha anat evolucionant el projecte des del 2015 fins ara per a convertir-se en aquest festival de cultures del Pirineu, tal com el coneixem avui, i amb els passos a més endavant que fa aquest any?
0: Doncs la veritat és que ja la idea, no, de passar, diguem, d'això d'un model més de formació, més participatiu, el que és un festival que evidentment aposta per l'exhibició, és a dir, per ensenyar els espectacles acabats, però que també posa l'accent en els processos, en els mentrestants, en allò que passa, no, abans que una proposta cultural estigui acabada. Això jo crec que ho hem anat, com et deia, modulant, no? s'ha anat construint, i la gent ara ho espera i ho entén, no? Veure que realment quan parlem de propostes artístiques, de creació, d'estar al costat dels artistes, hem de donar-los aquests espais, diguem, de confort en els quals puguin crear, puguin, diguem, dialogar amb els entorns, amb aquest patrimoni que en el nostre cas és esplendorós, no? Un patrimoni que és arquitectònic, que és monumental, però que també és natural, uns espais naturals bellíssims i naturalment també immaterial, no? Tot el valor que té la transmissió oral, els blocs que fem de memòria, com tota la col·laboració amb Memorial Democràtic, és a dir, tot aquest llegat, no? Que esdevé el peu per fer noves creacions artístiques. Hem de vetllar, hem de procurar que hi hagi aquests marcs, aquests espais com els d'en Sàneu, en el qual els artistes puguin dialogar amb tot aquest bagatge i, per tant, que tot això després tingui una traducció en el que són estrictament els espectacles. Això no passa d'un dia per l'altre, Això és una cosa que hem anat aprenent i que hem anat construint, sobretot amb la gent del territori, i jo crec que la resposta és el que veiem ara, no? Que és un festival més musculat en relació a la programació, molt clarament intergeneracional. És un festival on trobes propostes per públics molt diverses i segur que encara ens en deixem i n'hem de treballar més, però sí que és veritat que no, que et trobes les padrines amb la gent jove barrejats d'una manera totalment natural, i després on també la interdisciplina i és molt clara, no? Hi ha vasos comunicants entre totes les arts escèniques, entre també el pensament, entre els moments, no? aquest espai, aquest recés per pensar on som i cap on volem anar, i crec que tot això es connecta d'alguna manera en aquesta programació de 10 dies tan intensa també en el que és el ritme de les activitats, no?
1: Clar, i d'aquí també, doncs, aquesta importància que deies, no?, d'un públic molt intergeneracional, que estiguem parlant de drets culturals que té la ciutadania, i més a més quan ens referim a un territori que és rural com són les Valls d'Àneu, on a vegades l'accés a la cultura o l'accés a la cultura que tenim coneguda de les grans àrees metropolitanes, doncs, no hi acaba d'arribar.
0: Clar, realment ara se'n comença a parlar, no?, dels drets culturals, però és una cosa que primer, com la majoria de drets, que ens sembla que són conquerits i que ja els tenim, no, això
1: són de batalla.
0: Hem de continuar preservant i exercint-los per consolidar-los i perquè no ens els prenguin. Això és importantíssim. I després, és clar, per nosaltres, que som el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, hi ha una part de dir d'emoció, diguem, no?, de pensar, no, nosaltres, encara que no tinguem grans teatres i auditoris, perquè la inversió en totxo cultural, per entendre'ns, a les Valls d'Àneu ha estat mínima, afortunada, hi ha institucions importantíssimes com la biblioteca o com l'Ecomuseu, però la resta, diem, sobretot quan pensem en espais escènics, per entendre'ns, no hi és. Per tant, per nosaltres és importantíssim dir, si fem dansa, portem la Veronal, si podem, i portem la Venidera, si podem, i portem la Mabel Olea, i portem la Lorena Nogal, i portem el Víctor Pérez Armedes, i hi ha aquest punt, diguem, no, de buscar les millors propostes a les quals puguem accedir, i aquí és evident que ho fem amb la complicitat dels artistes. Aquests artistes, evidentment, que moltes vegades estan en gires, estan a tots els escenaris nacionals i internacionals, doncs venir fins allà

0: tal, potser no els ve de pas. Per tant, jo vull agrair públicament que sense els artistes que vulguin venir, evidentment no tindríem el festival, podríem dir, la purpurina que té aquests últims anys i molt singularment en aquest 35è aniversari. Això d'una banda. I després t'adones, no?, tot aquesta, aquests eixos que hem introduït de paraula, de teatre, per què funcionen tan bé? Doncs perquè és molt complicat veure produccions de teatre, encara que siguin petites, encara que siguin formats adaptats, lectures dramatitzades, per això és tan important, no?, la col·laboració que fem amb altres productors i altres marcs de producció en aquest àmbit específic, però clar, la gent doncs vol veure l'Àngels Bunyolós, clar que sí, dient la Víctor Català, no?, perquè són gent que has vist tota la vida, són referents culturals que no has tingut l'oportunitat de veure'ls al territori.
1: Clar, i amb la proximitat també que suposa de tenir-los a tocar pràcticament.
0: Clar, són aforaments petits, petitíssims, si ens ho mirem des d'una perspectiva, diguem, de gran ciutat, barcelonina, ja, per entendre'ns, o fins i tot lleidatana, no? Clar, els aforaments més grans que podem tenir són, no sé, són una plaça major de Borén, que són 300 persones, o Santa Maria d'Àneu, que per fi la recuperem després d'un any de pausa, i són 200 persones. Clar, és poca gent, però molta gent també dimensionada en l'espai, en el context cultural on estem programant.
1: Parlaves de buscar les millors propostes, les millors produccions, però també de crear-les, perquè una de les novetats d'aquesta edició és aquesta aposta per la creació pròpia. Quatre produccions, dues coproduccions, què en podem avançar? Com s'ha estat treballant?
0: Doncs era aquesta voluntat de en aquest any d'aniversari de fem un pas endavant i intentem aixecar sempre amb complicitat d'altres, no?, d'altres companys de viatge que tenim produccions, perquè creiem que també és un acte de responsabilitat, diguem, que les produccions no neixin i morin en un dia, no? Hi ha un treball dels artistes que ha de, diguem, buscar aquest rodatge, i és el que hem fet amb propostes com, per exemple, aquests drames rurals i altres contes que et comentava, que farem amb clàssics, de fet també la Medea que veurem aquest any també és amb clàssics, en aquest cas amb el CCCB, però després també vinculat a tot aquest eix, aquesta commemoració que farem sobre la figura de Joaquim Murelló, sí, que és un viu home nauenc il·lustre que centra la nostra atenció aquest any i l'any que ve, doncs fem una producció amb el Xavier Albert i la Laura Obert, que tindrà un format molt curiós de diàleg, de conferència performàtica, que anirà, diguem, enganxat a l'exposició commemorativa que estem treballant i que de fet inaugurarà el festival i que després es podrà veure a Barcelona i abans, naturalment, a Lleida, a l'IEI, no?, l'Institut d'Estudis Inardencs. Per tant, ja en aquest rodatge hi haurà sempre aquesta acció performativa artística enganxada. Després veure també què s'esdevé en el territori, quins són els aniversaris rellevants. Aquest any és l'any Pau Casals, 150 aniversari del naixement del mestre, doncs fem aquesta proposta amb text original de Jordi Lara, amb el mateix Jordi Lara i Xavier Albertí com a intèrpret, en els papers d'Enric i Pau Casals, els dos germans, i en una producció que ens fa moltíssima il·lusió, perquè es podrà veure també a la tardor, a finals de la tardor a Barcelona, al Petit Palau, al Palau de la Música, i és un homenatge, diguem, a tot l'entorn de Casals, i en aquest cas molt singularment a la relació que va tenir amb el seu germà Enric, i s'escoltarà música que forma part, moltes vegades desconeguda, del nostre patrimoni musical català, no? I després també aquesta possibilitat que et dona el Danceneu de posar l'accent en coses, diguem, que creus que tenen valor i que escapen al context resultadista en el qual ens trobem, no? Que és el tancament d'aquest acompanyament que hem fet a 3 anys vista a la coreògrafa i ballarina Magdalena Garzón, que ha fet un treball i fa un treball importantíssim, fet amb molta cura, molt ben treballat, i aquest any acabem aquest acompanyament amb una obra d'encàrrec, amb un solo d'encàrrec de dansa, i estem en un espai meravellós com és l'església de Sant Joan Vigil, és aquest martiri de Sant Sebastià, un solo de dansa amb Víctor Pérez Armedo, que també ens porta a pensar i a parlar de l'obra pictòrica de Toni Catany, del fotògraf mallorquí. Fem venir la gent de la Fundació per parlar del que ha significat l'obra de Catany i de com ha inspirat a la Magdalena en treballs precedents com el Cas Profans. I bé, doncs ho fem amb una obra de nova creació, no?, en aquest cas.
1: Clar, estem parlant de noves creacions, de produccions, de coproduccions, però és que, a més, a part d'aquests 35 anys del Dansaneu, tenim altres aniversaris, com són el 30è del Centre d'Art i Natura de Farrera o el 25è aniversari de les colònies de l'Escola Folk del Pirineu, una mica l'origen de tot plegat. De quina manera col·laborareu en aquests actes, també?
0: Bueno, importantíssim també aquest treball que et deia en xarxa, no? No s'entendria que no veiéssim què estan fent els nostres companys i, a més, anys rodons que no, que no hi participéssim i no ens hi suméssim, no? A més, amb la gent del cant, ja era en època d'en Lluís, però amb l'Albert Baldomà actualment, que també va treballar al Festival d'Ensani, que és una persona, en fi, que coincidim moltíssim a nivell de gustos, et diria, i d'interessos estètics i estilístics. Per tant, està molt fàcil d'escoltar. Fem un petit eix sobre, no, de prescripció comuna, conjunta, i tenim dos espectacles preciosos que venen amb el segell del cant, i com et deia, de fet ens costava veure en la programació on no podríem subscriure conjuntament, perquè hi ha moltes coses que ells fan que a nosaltres ens encanten i a la inversa, no? Ens hem centrat en aquest concert de l'Anna Roig, no?, que és una cantautora que seguim des de fa molts anys, ho farà presentant, diguem, el format de concert, concert-espectacle, que és aquesta vigília, i després una tarda vespre amb un espai molt bonic, que és la Plaça Major de Sorte, en el qual el Pol Guasch i la Clara Peia dialogaran sobre un, si em permets el col·loquialisme, un temazo com és el comiat, no? Què vol dir quan ens acomiadem, què associem al comiat, si és una pèrdua, si és un alliberament. Bé, parlarem de tot això i ho farem naturalment amb dos artistes de primera, no?
1: I el 25è aniversari de les colònies de l'Escola de Folk, aquests 25 anys també, doncs, lligats amb aquesta tradició i amb aquest patrimoni del qual també en bebeu, el Dansaneu.
0: Aquí estem intentant una cosa que espero que ens surti, que ens fa molta il·lusió, que és que les gairebé 50 persones que vindran a tocar puguin recrear aquest esperit de les colònies. Per tant, estem buscant quin és el millor emplaçament perquè puguin, de fet, acompanyar-los ja des de la vigília i, per tant, fer colònies 25 anys després. Molts d'ells han continuat anant i ara són músics que veiem a l'escena vinculada, no?, al folk, naturalment, i també a d'altres gèneres, és a dir, molta gent que parteix del món del folk, que és la porta d'entrada, diguem, no?, a d'altres tipus de gèneres musicals, i per tant ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració amb el CAT, no només, si m'ho permets, en aquesta producció, sinó també en aquest homenatge merescut a en Jordi Fàbregas, que fa 5 anys que ens va deixar, i per tant també en Jordi, que era molt bon amic del festival, el vam tenir en diverses ocasions, i per nosaltres encara el Pont d'Arcalís és una referència total, no?
1: Doncs tenim 35 edicions del Dansaneu per celebrar aquest estiu a les Valls d'Àneu, del 24 de juliol al 2 d'agost. Una àmplia programació amb molts més fills, molts més espectacles que podem anar consultant. Ruth Martínez, moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: A vosaltres, ens veiem a les Valls d'Àneu.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: Seguim viatjant, seguim obrint noves finestres al món, una finestra que avui ens porta fins a Alemanya, en concret a Land de Saxònia, i en aquest viatge, doncs, com sempre, el fem en companyia d'una persona que precisament aquest país el coneix molt bé i de molt a prop. Joan Ramon Zaballos, què tal?
3: Molt bones, aquí estem, per parlar de viatges una altra vegada.
1: Doncs vinga, parlar de viatges i en un país que coneixes molt bé, com és Alemanya, i suposo que també, doncs, com és Saxònia, que és el cas que ens ocupa avui.
3: Parlem de Saxònia, que és un land molt peculiar. Abans de visitar-lo, que el recomano molt perquè, diguem-ne, turísticament hi va poca gent. És potser un land, no diria maltractat, però que sí té una història passada i recent que no l'ajuda massa a ser un destí turístic com pugui ser, per exemple, Baviera, no? O el cas de Berlín com a tal, o fins i tot Hamburg, no? Per tant, Saxònia, que té una identitat molt marcada, un dialecte molt marcat, de fet hi ha estudis, i a més jo quan donava classes d'alemany ho havia explicat posant exemples en vídeos on s'havien fet en càmera oculta exemples d'això, el dialecte o l'accent de Saxònia no agrada a gran part d'Alemanya. I quan senten parlar amb aquest accent de Saxònia, diguem-ne, la gent es rebota bastant.
1: I què té de diferent aquest accent?
3: Bueno, sembla ser, primer un tema fonètic, però després sembla ser que també hi ha un tema històric, que és que van haver-hi alguns dictadors, alguns personatges polítics que eren nascuts a Saxònia doncs que eren molt impopulars. I quan els sentien per les teles i per les ràdios amb aquell accent...
1: La gent era rebuig.
3: Sí, una mica aquest era una barreja entre tema fonètic, per entendre'ns, que també té el seu, pot tindre la seva incidència, però jo crec que hi ha l'aspecte més històric on acabes associant un tipus d'accent o d'entonació amb un personatge que no t'agrada. No? Per tant, això és una realitat que és curiosa però que s'ha d'explicar, perquè també fa doncs, que bueno, t'entenguis que hi vagi menys gent.

0: no, que passin aquestes coses. I després una altra molt tràgica, que és que la nit del 13 al 14 de febrer de 1945, és a dir, pocs mesos abans que acabés la Segona Guerra Mundial, quan a Dresden hi havia molta gent que estava fugint de l'abans de l'Exèrcit Roig, i per tant hi havia molta població desplaçada, va haver-hi un bombardeig brutal per part dels anglesos i van arrasar la ciutat. La ciutat va pràcticament destruïda pràcticament al 100% i ho va fer amb bombes incendiàries, amb el qual van matar a més de 30.000 persones, bàsicament tot població civil. I això en el seu moment es va defensar, després històricament que s'ha analitzat, se sabia que estratègicament ja no tenia cap incidència, ni per temes perquè hi haguessin soldats i això, sinó que hi havia població civil, i des d'aleshores va quedar a la població alemanya, i després els mateixos aliats han reconegut que el bombarder responsable d'això, que se li havien donat una sèrie de mèrits, després es va considerar que havia sigut més una mala decisió que no un reconeixement, una feina diguem-ne militar ben feta, sinó que va ser realment una sangria sense sentit, no? I això va marcar molt la ciutat, és a dir, de tal manera que un dels llocs més emblemàtics de Dresden, com és la Frauenkirche, que va quedar absolutament destrossada, només quedaven cascots, quedaven doncs, trossos de pedra. A posteriori, estic parlant de fa molts pocs anys, va haver-hi la voluntat de tornar a reconstruir. Hem de tenir en compte que Saxònia era un dels lands que havia quedat amb el sector comunista, d'acord? Per tant, sota la influència dels russos durant molt de temps. I, per tant, doncs, és un land que això també queda marcat, vull dir, aquesta presència russa.
1: És una història
0: russa, recent, encara. Exacte. I va ser ja després de la caiguda del mur de Berlín on es va començar doncs, a invertir i a modernitzar i actualitzar les dues grans ciutats, que són Dresden, que és la capital, i després Leipzig, que és l'altra, no? I aquesta Frauenkirche va ser, bàsicament, a través de donacions particulars de la gent, que es van aconseguir 130 milions d'euros per reconstruir, i quan vas allà hi ha com una nau central, no hi ha més, i veus la diferència, perquè han fet que els maons originaris es veuen, s'han mantingut els que han pogut recuperar i els altres són els nous, i per tant veus una església que dius, sembla que sigui la façana, dius, què passa aquí, no? Sembla com si un mecano, no? Peces de diferents colors. No, és que de les totxanes són les originals i l'altre són les de la reconstrucció, no? I a dins ara s'hi fan concerts, etc, i s'ha reconstruït molt en part gràcies a la voluntat popular. I, de fet, dos edificis emblemàtics, com és la Semperoper, una òpera d'allà que també va quedar construïda. La gran sort és que es van salvar els plànols originaris de l'òpera, i per tant a posteriori es van recuperar i es va poder reconstruir l'òpera, que ara està en funcionament, és un dels edificis per visitar molt emblemàtic, una de les òperes famoses, edificis d'òpera famosos d'Alemanya, la Semperoper, gràcies a que s'havien pogut preservar els plànols originals de l'edifici i es va poder reconstruir pràcticament doncs, idèntic. El que passa és que una reconstrucció nova, amb planos antics, però el nou edifici. I després el Zwillinger, que és un palau barroc, tot això està en el centre, també molt, molt bonic, que també es va tenir que recuperar. Per tant, molt de Dresden que encara s'està recuperant de doncs, la ciutat que va quedar arrasada. Una ciutat que passa pel riu Elba pel costat, recomano doncs, fer un creuer pel riu Elba, on veus doncs, la ciutat i els paisatges del voltant, que són molt bonics, a través d'un creuer pel riu Elba. I una altra cosa que hi ha, que és molt popular també a Dresden, és un mosaic, la desfilada dels prínceps, de 102 metres de llargada, que es pot veure des del carrer, perquè està en una part d'un palau, no s'ha de pagar entrada, és gratis, i el pots veure des del carrer. Aquests 102 metres de mosaic, que està conformat per més de 25.000 peces de ceràmica, que fan doncs, aquesta desfilada, monumental desfilada dels prínceps. Després, si ens anem de Dresden, tenim llocs molt, molt importants i coneguts. Per una part està Meissen. Meissen és molt popular a Alemanya, a part que la ciutat és molt bonica, té una catedral i un castell molt, molt interessants, és perquè és el lloc de procedència de la famosa porcellana de Meissen, que la mitjana i posteriors, i encara ara, és un món de referència. La porcellana de Meissen està molt, molt apreciada i durant molt de temps va ser doncs, una marca de referència per les cases reals, per emperadors, etc. Tindre coses, vaixelles, encara és caríssim, eh? Si tens alguna cosa de Meissen, amb el segell, és molt, molt valuós, perquè es manté els sistemes de producció, etc. S'ha d'anar molt cuidat perquè es trenca, com tota la porcellana bona. I allà doncs pots...

0: més greu.
1: Sí, exacte, vull dir, has de vigilar on la poses. Es pot visitar, hi ha el Museu de la Porcellana, la fàbrica, per tant, Meissen, pel tema de la porcellana, a part de que la ciutat, em repeteixo, que també és molt, molt bonica. I després, una altra cosa que és molt interessant, sobretot pels amants de la natura, és el Parc Nacional del que se'n diu la Suïssa Saxona. Està relativament a prop de Dresden i és un parc nacional on té una cosa la més emblemàtica, que és el famós pont de Bastai, que és un pont de 76 metres de llargada i amb un barranc de 40 metres. I aquest es va fer fa molt de temps i dona pas, i des d'allà hi ha unes vistes molt espectaculars, sobretot el tema de les muntanyes del voltant i també molt a prop sobre el riu Elba, perquè està bastant alt, doncs tens una vista de tot un tram fluvial del riu Elba. Estem parlant de que en aquest parc hi ha 755 roques que es poden escalar, la qual fa que ja es puguin fer més de 12.000 rutes d'escalada.
0: Que no te les acabes amb la vida,
1: això. Exacte, vull dir que et pots passar tota la vida escalant en aquell parc i encara et quedaran muntanyes per pujar. I si vols fer excursions, que també l'escalada no, però caminar sí, tens més de 400 quilòmetres marcats per caminar a través d'aquestes diferents roques que hi ha en el Parc Nacional. Per tant, un lloc, diguem-ne, de vista, perquè és un paisatge particular, i que el pots gaudir de moltes maneres, és a dir, des de la comoditat, perquè hi ha en algunes zones hi ha restaurants, alguns hotels situats en llocs estratègics, i després si vols caminar, ja dic, no t'ho acabes, i després la possibilitat aquesta, si ets escalador, de poder, amb diferents graus de dificultat, doncs, escalar aquestes muntanyes. De fet, allà antigament hi havien viscut persones en aquesta zona perquè era tan laberíntic i de tan difícil accés que pràcticament qui vivia allà vivia pràcticament aïllat
0: del món
1: pràcticament. I hi ha unes parts que es poden, bueno, que recorden com es vivia amb aquesta la gent antigament amb aquesta zona. Molt a prop d'allà també tenim un castell impressionant a dalt de tot d'una roca, d'un penya-segat molt gran, que també dona vistes a l'Elba, que és Königstein. És un castell espectacular. S'ha de pujar amb un ascensor i després tot el que és la part de dalt d'aquesta gran roca, allà es va amurallar i es va fer tot el castell. És un castell, crec recordar que inexponable, mai es va aconseguir ser ocupat per ningú. I les vistes des d'allà són espectaculars de tot el voltant, i el castell és una passada, és un dels castells d'aquests, vull dir, que diria que val la pena fer el viatge per veure el castell de Königstein. És poc conegut, bueno, poc conegut, a veure, per la gent d'allà molt conegut, però vull dir, segurament que sí que el nom molta gent no li sonarà de res. Doncs, si algú li agrada els castells, diria, apuntis al castell de Königstein, perquè és un dels que s'ha de visitar si li agraden els castells. I l'altra cosa també interessant i curiosa, el que els agraden els rellotges. Els rellotges suïssos, sí, sí. Però a més també fan rellotges. I molts d'ells, i els millors, diria, es fan en una població molt petita que se'n diu Glashütte, on allà hi ha com 4 o 5 cases de rellotges i el Museu dels Rellotges. És un poblet petit i especialitzat en el món dels rellotges des de fa molt temps. I allà hi ha una de les famoses marques de rellotges a Alemanya, que és Lange und Söhne, que potser els amants dels rellotges segur que saben de quin rellotge parlo, qui no ho sàpiguen, doncs estaríem parlant de que és un rellotge que el rellotge més barat està al voltant de 20.000 euros.
0: No, hi ha molta gent que no sap, aquests doncs preus ja s'escapen.
1: Estem parlant de rellotges que el més barat va cap a 20.000 euros i em sembla que l'últim més car que han fet puja als 800.000. Fan només 5.500 rellotges anuals. Hi ha unes llistes d'espera increïbles per aconseguir un rellotge d'aquests. I vaig llegir una entrevista perquè em vaig interessar, clar, perquè dic, és molt curiós, no? I van dir que ja els sembla bé que hi hagi llista d'espera, perquè aconseguir un rellotge d'aquests és una experiència que necessita el seu temps d'espera. Per tant, cap ganes de produir el doble o triple.
0: Clar, si vostè, no, és que no els hi cal, tampoc.
1: Sí, però, bueno, podria fer-ne amb el doble o el triple i en vendrien molts més, doncs no fa falta. Ja al ritme que anem tenim suficient.
0: Rellotges és la gràcia també, no? L'exclusivitat.
1: L'exclusivitat.
0: Si no, tampoc no podríem posar els preus.
1: Exacte. Lange und Söhne. Doncs ja ho saben. Si un dia volen fer un regal i quedar bé, comencen a estalviar, que els hi costarà una mica de diners. Després, dues altres ciutats importants d'allà, de la zona de Saxònia, Leipzig i Chemnitz. Leipzig va començar, és una ciutat també molt bonica la part antiga, i és molt coneguda i també per ser històricament, perquè va ser

0: un dels llocs on la caiguda del mur de Berlín va començar abans i va tenir especial incidència, sobretot a dos llocs emblemàtics que ara es poden visitar, la Nikolaikirche, on es reunien i allà es feien les primeres trobades per anar en contra del règim comunista, i ara es pot visitar, i després la Runde Ecke, que és la central de la Stasi, on allà ara és un museu, on van estar a punt de passar una sèrie de coses molt dramàtiques i per sort no van acabar passant, però quan després va caure el mur de Berlín, la població va entrar a la Runde Ecke, que t'antic, perquè Runde Ecke significa cantonada rodona, i perquè és un edifici en un lloc molt cèntric que feia tot el xaflà rodó, no? Va entrar la població per intentar que no destruïssin tots els arxius i totes les coses que estaven allà, i algunes es van poder preservar, no? I ara és un, diguem, un lloc de memòria històrica on recorden el temps de la Stasi i el que feien, no? I per tant és molt recomanable visitar-ho per fer-te una idea d'unes coses que van passar fa dos dies i com va anar. Per tant, aquests dos temes. Cal recordar també, quan parlava de Saxònia, que és un lloc especialment peculiar dins Alemanya, és també que l'extrema dreta, un dels seus feus i on va començar la importància de l'extrema dreta, de l'AfD alemany, va ser precisament a l'Holanda Saxònia. I per tant, ciutats com, precisament com Leipzig i Dresden han sigut llocs on l'extrema dreta alemanya ha tingut millors resultats, en tot l'any en general. Per tant, això també... i com des de fa temps també marca una mica la tendència quan deia que els alemanys tenen una certa... Yeah, els altres sí. Llocs d'Alemanya una certa...
1: Sí, més esquivança, no?
0: Sí, de que no els hi va massa bé els de Saxònia. També suposo que aquí també hi ha algun aspecte en aquest sentit, no? Però bueno, estic explicant doncs històries que es vinculen a aquesta relació complicada amb el món de la política i dels polítics, ja sigui al final de la Segona Guerra Mundial amb aquest bombardeig.
1: Clar,
0: i després aquesta Runde Ecke, la central, després a Chemnitz, per exemple, hi ha una presó molt famosa on que ara també és un lloc de memòria històrica que es pot visitar, on allà expliquen doncs com tractaven i com vivien els presoners del govern comunista de torn, directament vinculat a la República Democràtica Alemanya, diguem-ne, supervisada pels russos, no? Per tant, allà està molt viu també el record del que va passar fa dos dies sota la dictadura comunista de l'Alemanya Democràtica, vigilada, custodiada pel poder soviètic, no? Per tant, un land molt marcat històricament, amb llocs de natura molt interessants, com aquest parc nacional, que és dels, diguem-ne, atípics dels que veurem a l'est d'Alemanya, per aquestes formacions rocoses, amb unes ciutats amb una història impressionant, com és el cas de mateix Dresden, per tot el que he explicat. Després, brutalment interessant des d'un punt de vista arquitectònic, com d'una ciutat absolutament arrasada es aconsegueix que quan tu vas allà dius, hòstia, aquesta ciutat és preciosa, perquè realment Dresden és molt bonic, tota la feina que s'ha fet de recuperació, jo crec que és un dels símbols de com una ciutat arrasada aconsegueixes... Exacte, vull dir que en aquest sentit la recomano molt. A més, Dresden es pot, durant una època a l'any, em sembla que hi ha alguns vols directes. No sempre, però hi ha alguns vols directes des de Barcelona. Per tant, un cap de setmana llarg a Dresden el recomano molt. Després, per visitar-lo, recomano anar en cotxe i visitar-lo amb tranquil·litat, no? És molt interessant, a part de les grans ciutats, doncs, pel tema de natura, i repeteixo, és un lloc molt poc turístic. Si tornem turisme, tornem turisme alemany, intern alemany, i turisme, diguem-ne, forani, d'altres països, n'hi ha, però molt poc. No és un land que trobem, és a dir, que no trobarem patades de francesos, italians, espanyols, no els trobarem. I sobretot si ens movem, anem una mica més enllà de Dresden i el Bastai, que potser són els dos llocs més emblemàtics, podem anar per poblacions o mateix Glashütte i no trobaràs ni un turista. Vull dir que és un lloc, en aquest sentit, qui té ganes de veure una Alemanya una mica diferent a aquesta, una mica de pamfleto turístic, que faci una ruta en cotxe per Saxònia, perquè m'ho agrairà. Hem parlat dels highlights, hi ha altres poblacions que també són, hi ha altres poblets, però vull dir, per fer una mica doncs el més important d'aquest land de Saxònia, doncs estaríem parlant doncs d'aquests de Dresden, de Meissen, de Leipzig, de Chemnitz i també de Zwickau, museus de la indústria, hi ha hagut allà molt tema d'indústria i tecnologia, i després aquest parc nacional de la de la Suïssa saxona, doncs, que és allà per passar-hi uns quants dies, si tot si t'agrada la natura, i fer excursions.
1: I per si tant, tenim uns calerons, porcellana i rellotges, no?
0: Sí, si sobre la pasta et compres un joc de te de Meissen i li regales a la teva parella un rellotge de Langenzone. A partir d'aquí només estarà content el banc de la hipoteca que tocaràs, dels diners que els deuràs al banc.
1: Doncs vinga, abans quedem amb aquesta proposta per conèixer el Land de Saxònia. Joan Ramon, moltes gràcies i fins la propera.

0: y
1: Sí, sí.
0: no me costaba
1: No ha
0: sacarle
1: passat.
0: de la
1: Sí,
0: quadra.
1: sí, sí, sí, sí. Però ha dit, mira, ja que surto, no? Doncs anem a fer un homenatge. Tenim moltes, moltes ganes, eh? Molts oients m'han anat consultant. Què ha dit el Pablo? Dit, no, no m'ha dit res, m'ho diran però l'ha vist, sí, l'ha vist, la de l'Odissea, i ens explicarà a veure com ha anat, perquè, clar, com bé apuntes, Pablo, és que podria ser l'estrena, diguem-ne, o l'èxit, ja no només de l'estiu, sinó possiblement de les tres almenys principals pel·lícules de l'any. Això pot ser.
0: Sí, o la principal, David, porque realmente ha despertado unas expectativas enormes. Bueno, prácticamente todo lo que hace Christopher Nolan últimamente se le espera como con mucha ansiedad, pero igual que Oppenheimer, yo creo que, bueno, sí, era un poco de morbo ver cómo planteaba la historia de este científico. Claro, la Odisea va un paso más allá, ¿no?
1: Sí,
0: O sea,
1: sí.
0: son de estas cosas que dices, madre mía, ¿qué es lo que puede llegar a hacer Nolan con un tema como la Odisea, ¿no? Y yo creo que ha despertado muchísimas expectativas. Para mi perplejidad, mucho debate,
1: Ah.
0: incluso antes del estreno de la peli, ¿no? Ha generado, lleva ya tiempo,
1: Sí.
0: meses, haciendo arder un poco las redes sociales con temas referidos al reparto, a si ha respetado o no el original de Homero. Bueno, una serie de cosas que te quedas un poco así que dices. A ver, yo creo que tampoco son cuestiones tan
1: Bueno,
0: importantes,
1: fins i
0: ¿no?
1: tot també, Pablo, el tema del, poso cometes, rigor històric, entenent que no deixa de
0: Sí.
1: ser una fàbula. Per tant,
0: Sí, bueno, claro, es una obra
1: clar,
0: mitológica,
1: clar.
0: ¿no? Te quiero decir que
1: Sí.
0: no tiene tampoco mucho sentido, pero igual, con eso incluso hasta lo que más me ha sorprendido es ataques por parte de la ultraderecha en el sentido de que ya la consideran una película woke,
1: Ah, val.
0: que piensan que es una versión que la intenta, como si dijéramos, acomodar a los principios un poco más de la ideología de izquierdas, progresista. Bueno, una serie de cosas que luego cuando veáis la peli realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, la peli sí que es una peli muy larga y tan larga que nos va a dar para hablar. Pues mucho de ella,
1: Que
0: porque
1: bé.
0: tiene muchas cosas.
1: Doncs ara de seguida el Pablo ens explicarà què tal. Abans simplement fem un petitíssim recull del que ha donat de si la taquilla la setmana passada, perquè ja puguem anar directament a que el Pablo ens expliqui. Clar, aquí hi havia Baiana barra Moana, perquè clar, depèn de l'original es diu Moana i aquí es deia Baiana perquè coincidia amb el nom d'una, bueno, unes històries aquestes dels això. Hi havia la resposta a la pregunta, si la setmana passada ja preguntàvem al Pablo calia i ens mirava d'aquella manera de dir, homes, potser no. Doncs la taquilla, clar, fixem-nos, passa el de sempre, no? Si parlem del cap de setmana, va ser 1,5 milió, va ser la més vista en el cap de setmana, i durant tota la setmana va fer 2,6 milions. Durant, diguem-ne, primera setmana d'estrena, però entenent que s'estrena abans.
0: Sí,
1: Ni bé ni
0: está muy
1: malament.
0: bien,
1: Jo crec que és bastant per lo que ens esperàvem que podia fer, fins i tot.
0: ¿no?
1: Jo crec que és bastant. El que passa és que, clar, s'ha de comparar amb uns Minions que en la segona setmana han aguantat bastant bé, sumant 1,4 milió al cap de setmana, és a dir, pràcticament això va estar en empat tècnic, i ja porta acumulats 7 milions de recaudació. Per tant, és allò de que no serà tan potent com un Gru, però que pinta que sí que passarà com a mínim dels 10, 15, sí que pot arribar. Toy Story ja ha arribat als 15 milions en les seves 4 setmanes, es manté el número 3 amb 900.000 més. Per tant, un tiro segur, però és que a més ha funcionat bé. Vull dir, aquest sí que no els hi falla. Aquí amb Disney i amb, almenys amb Toy Story no fallen.